0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Las mañanas de Radio Montornès.
2: El proper dilluns es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes de contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni aplicació mòbil, però a partir de dilluns caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recica BO per poder dipositar les deixalles de les fraccions orgànica, envasos i rebuig. L'alcalde, José Montero, a través dels canals oficials del consistori, ha valorat l'espera. Ha valgut la pena perquè els contenidors que finalment s'han instal·lat són sense contacte.
3: Per fi comencem ja amb el tancament definitiu del sistema electrònic dels contenidors. Valorem que ha valgut la pena l'espera. Se'ns va proposar una nova modalitat de contenidors que reduïa les dificultats que tenia el que havíem previst inicialment, que s'ha implantat en altres municipis i està generant problemes de manteniment, una certa dificultat d'accés, de tancaments que generen problemes. Se'ns va oferir aquesta possibilitat, aquest contenidor sense contacte. Ara ja està desplegat a tot arreu. Els veïns i veïnes han pogut comprovar el seu funcionament pulsant el botó aquests dies i, evidentment, surten cosetes, no? Hi ha fórmula perfecta. Per tant, estem amb aquesta voluntat, no?, de reduir aquestes dificultats, però que és molt millor i, per tant, ha valgut la pena l'espera.
2: Montero ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida així com un equip d'informadors a peu de carrer.
3: Està previst també el reforç de recollides perquè, evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollint amb reforç. Per tant, ha arribat el moment, ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar, ja ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
2: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són dimarts, dijous i diumenges. L'alcalde ha recordat que l'índex de reciclatge que marca la Unió Europea és de 65%, segons ha declarat. Preveu arribar a aquestes xifres a finals d'any.
3: La Unió Europea ens marca 65% el 2030. El que demostra l'experiència d'altres municipis és que és factible, que això es pot assolir immediatament. Per tant, preveiem que cap a final d'any ja estem arribant a aquests percentatges, però si després que afegim la recollida que es fa amb deixalleria, crec que podem estar per sobre. Per tant, aquesta és la bona notícia, complirem aquestes exigències de la Unió Europea, estarem fent també bona acció mediambiental i veurem que els canvis que suposa dels hàbits quotidians de la recollida per separat al domicili no han de ser un problema per molts veïns i veïnes. De fet, a les sessions informatives que vam fer, a les que van venir més de 650 persones, el to general era que tothom comprenia la situació, que potser no s'havien adonat que la fracció orgànica s'havia de separar de la resta i que aquest era el canvi principal. Per tant, estem segurs que en pocs mesos això s'haurà normalitzat, tindrem bons índexs de recollida i la gent haurà interioritzat aquests nous hàbits.
2: El nou sistema de contenidors intel·ligents, a través de les targetes i l'aplicació, permetrà registrar l'activitat que cada llar fa de les fraccions orgàniques. D'aquesta manera, si se'n fa un bon ús, així com de la deixalleria, es podrà reduir la taxa de recollida d'escombraries.
3: Quedarà registrat els usos que fem dels tres contenidors tancats, no? L'orgànic, els envasos i el rebuig. Permetrà que a partir d'un percentatge d'usos, de vegades que fem servir l'orgànica, que haurem d'ajustar-ho pels mesos que estava previst, eren un número al llarg de l'any, doncs a partir de fer aquest ús correcte de l'orgànica i fer uns usos determinats de la deixalleria, es podia rebaixar fins al 26%. Amb un càlcul, diguéssim, mitjà d'una taxa de 200 euros, doncs estem parlant d'això d'uns 52 euros que es pot estalviar una família.
2: En cas de no tenir encara la tarja per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir per l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Si lligues de forma invasiva, malament té. Si fas servir les drogues per excusar una agressió, malament té. Si comparteixes contingut sexual sense consentiment, malament té. Si insisteixes, malament té. Si opines sobre els cossos de les noies, malament té. Si actues així, estàs agredint. Ni agressor ni còmplice. Atura les violències sexuals.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges a les 18 hores a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
4: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Sojornar vol dir estar-se en un lloc un cert temps. Pablo Picasso ho va fer en dues ocasions a Horta de Sant Joan, a la Terra Alta. La primera va ser entre l'estiu de 1898 i el febrer de l'any següent, per curar-se de l'escarlatina i gràcies a l'artista Manuel Pallarès. La segona, entre maig i agost de 1909, aquesta vegada acompanyat de la seva parella, Fernand Olivier, en plena època cubista. L'herència d'aquelles visites es pot veure avui dia al Centre Picasso. L'espai mostra obres que l'artista malagueny va pintar a Horta de Sant Joan o pensant en la població. També s'hi custodien alguns dels apunts i fotografies que va fer durant les seves estades. Un homenatge al seu pas per la terra

Cultura popular. Sant Joan d'Horta té capgrossos picacians, els que acompanyen els gegants Salvador i Bàrbara a totes les festes. I si seguim el recorregut, a la primera planta del centre s'hi exposen reproduccions facsímils de les obres de la primera estada, i a la segona hi ha un petit univers cubista. Centre Picasso d'Horta de Sant Joan. Podeu consultar tota la informació sobre l'equipament al web centrepicasso.cat.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Avui arriba a les mañanes des del Departament d'Ocupació, Promoció Econòmica i Comerç de l'Ajuntament l'Àngels Rial, ja sabeu que és la tècnica d'intermediació laboral, i ens visita dos cops al mes. Aquesta és la segona edició del mes de juny i anem a repassar, com sempre, les ofertes laborals. Bon dia i benvinguda, Àngels.
2: Bon dia.
1: Què tal?
2: Molt bé, aquí.
1: Aquí estem de nou,
2: estem,
1: no?
2: Sí,
1: amb algunes ofertes.
2: Doncs sí, vinga.
1: Comencem?
2: Comencem.
1: Endavant.
2: Mira, una empresa que es dedica a la fabricació i comercialització de filferros d'acer galvanitzat està buscant un operari o operària per fer les següents tasques: alimentació i supervisió de màquines automàtiques, manipulació de bobines, materials metàl·lics o components amb pesos puntuals fins a 20 quilos i suport en tasques de càrrega i descàrrega. També control de qualitat en línia de producció, realitzant mesures, verificacions visuals i controls dimensionals amb instruments de precisió. Registre introducció de dades o codis en pantalla tòtem digital, assegurant la traçabilitat del producte, i utilització de pont, grua i carretó elevador per al moviment de materials. Si no disposa de la formació per portar aquest tipus de maquinària, l'empresa li proporcionarà la capacitació. Val? L'horari, en aquest cas, seria de dilluns a diumenge, matí, tarda, nit, és el torn americà. Val? Mm-hmm.
1: Una altra oferta?
2: Sí, en aquest cas és una empresa que es dedica a la fabricació i distribució de productes farmacèutics, busca maquinistes qualificats i tècnics de manteniment per fer tasques de control i ajust de paràmetres de màquina, manteniments, reparacions mecàniques, neteja de maquinària, etc. En aquest cas, l'horari és de dilluns a divendres, rotatius matí, tarda, nit, o si no, també busca operaris només pels caps de setmana i festius. Val? Requisits, en aquest cas, sí que són, ha de tenir un cicle de grau mig o superior de l'àmbit tècnic, mecànic, electromecànica, electricitat, automatització o robòtica, o producció mecanitzada, d'aquesta línia. O similar, o si té un curs d'aquests del SOC, també professionalitzador, també va bé. Val?
1: Molt bé.
2: Ja està.
1: Una altra oferta?
2: Sí. Una empresa de serveis busca un netejador o netejadora per fer suplències d'estiu fins al 30 de setembre. Seria començar ara fins al 30 de setembre. Ha de tenir cotxe obligatori per anar a oficines i fàbriques. L'horari és des de les 7 del matí, 35 hores setmanals.
1: I anem amb la darrera oferta que ens porta avui Àngels.
2: Sí, també es busquen treballadors, treballadores familiars per dur a terme activitats relacionades amb l'atenció directa a les persones, acompanyament en l'alimentació, supervisió de la medicació i activitats relacionades amb la llar. Bé, doncs un treballador o treballadora familiar per, també pel municipi.

0: passem ara a les formacions i ja sabeu que contínuament es fan diferents tipus de formacions. Anem a veure què ens oferten ara.
1: Sí, aquest mes de juny tenim la formació d'Assagem l'entrevista de feina actual de manera presencial i virtual. Val? Aquest és el mes de juny, però de cara al setembre us recordem que tenim com construir un perfil professional efectiu i desenvolupar proposta de valor personal. Aquest dura 5 dies, el que he dit del juny en dura un dia i aquest de cara al setembre ja dura 5 dies. Després tenim un altre, que és competències comunicatives i relacionals en entrevistes de feina exitoses. I aquest dura també 4 dies. També és de cara a l'octubre. I el setembre també n'hi ha un altre, que és com reinventar-se laboralment després d'emigrar. Val? Aquest també és molt interessant, és de 3 dies.
0: 3 dies.
1: Sí. I bueno, també tenim previst fer un altre curs de carretoner de cara al setembre.
0: La fórmula per contactar amb el departament és...
1: Sí, de manera presencial, cada dia de 9 a 2 podeu venir i demanar cita. També ho podeu fer per telèfon, podeu trucar tant al telèfon de l'Ajuntament com al que tenim nosaltres, que és el 93 566 7004, i demanar cita per telèfon. També ho podeu fer a través de la web de l'Ajuntament. Hi ha un apartat que és el nostre, de promoció econòmica i comerç, que hi ha en les ofertes de feina, les ofertes de formació, i allà trobareu un formulari també que us podeu posar en contacte amb nosaltres i us atenem de seguida. Tot això de dilluns a divendres de 9 a 2.
0: Ho deixem aquí, fins la propera,
1: fins
0: no?
1: Fins la propera, sí? Fins aviat. Sí,
0: gràcies.
1: Sí.
2: Las mañanas de Radio Montornès.
3: Estàs escoltant Radio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta el sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. Femnet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
4: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
3: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
4: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
0: Estàs escoltant
5: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Cap a l'any 1000, la fortalesa de Castellfollit de Riubregós formava part de les possessions del comtat de Cerdanya. Va ser precisament a principis del segle XI quan van consolidar la seva conquesta construint-hi un castell entre el camí del Llobregós i el que baixa des de la zona de Cardona, sobre un esperó rocós i allargat. De fet, si resseguiu les muralles, arribareu a una torre de planta circular. Nosaltres, però, de moment ens quedem a l'extrem inferior, on es conserven patis i estances. Si us agraden els secrets, cada segon diumenge de mes, a les 11 del matí, teniu una cita al castell de Sant Esteve de Castellfollit a Riubregós, a l'Anoia. Fa uns 40 anys es van descobrir uns grafits gravats a les parets d'una de les estances interiors del castell, probablement on hi hauria el calabós, i van trobar dibuixos esgrafiats de castells, cavallers o màquines de sal. Tot i que l'any 1822 un enfrontament entre absolutistes i liberals va atacar i destruir el castell, la fortalesa conserva bona part del perímetre emmurallat i podeu veure un gran pati interior, una zona residencial i un conjunt d'estances soterrades. I si sortiu del recinte hi trobareu tres torres albarranes, la del Ballester, a l'oest, la del Raval, al sud, i la del Cap Xic, a l'est. Cada segon diumenge de mes, visita guiada al castell de Sant Esteve de Castellfollit de Riubregós. En trobareu més informació als webs riubregós.cat i anoiaturisme.cat.

0: Les mañanes en territori nocturn.
1: Historietes.
2: Avui ens endinsarem en una increïble història d'espionatge que va donar peu a una famosa missió de cerca i captura que fàcilment podria ser l'argument d'una pel·lícula. La missió dels serveis secrets israelians, el Mossad, per capturar un criminal nazi que s'amagava a l'Argentina, Adolf Eichmann. Avui, a les historietes, l'operació Garibaldi. Karl Adolf Eichmann es va afiliar al partit nazi d'Adolf Hitler i a les temibles SS l'any 1932 i va realitzar una macabra carrera. Va ser un dels executors de l'Holocaust a què els nazis van sotmetre al poble jueu. Concretament, s'encarregava de l'organització logística d'identificació i transports de jueus cap als camps d'extermini. Aquesta feina li va quedar assignada a la conferència de Wannsee del 1942 quan els nazis van llançar oficialment el seu pla d'extermini, conegut com la solució final, a la que Eichmann es dedicaria amb cos i ànima. En acabar la Segona Guerra Mundial, Adolf Eichmann va ser capturat per l'exèrcit dels Estats Units, però va ser prou hàbil per amagar la seva autèntica identitat. Al 46, Eichmann va aconseguir escapar-se i es va amagar a diversos llocs d'Alemanya fins que va trobar la manera de viatjar a Gènova, Itàlia, on va arribar el 1950. Allà es va fer passar per un refugiat, Ricardo Clement. Amb l'ajuda d'un monjo franciscà pro-nazi, va aconseguir un passaport emès pel Comitè Internacional de la Creu Roja i un visat argentí que legalitzava el seu nom fals. D'aquesta manera, el 15 de juliol del 1950, Adolf Eichmann va embarcar-se cap a l'Argentina amb el nom de Ricardo Clement, esperant desaparèixer del mapa i escapar de la seva culpa. A tot això, el govern d'Israel i els seus serveis secrets, el Mossad, tenien ben controlada la dona d'Eichmann i els seus fills, que seguien a Alemanya. Seria per poc temps, doncs Eichmann se les va empescar per fer-los viatjar a l'Argentina i reunir la família una altra vegada, sense que ningú sospités. Gairebé tothom el va donar per mort i el seu gran pla de fuga semblava anar sobre rodes. Eichmann s'escapava. Des que el 1950 Adolf Eichmann es va convertir en Ricardo Clement i durant 10 anys va fer diverses feines pels voltants de Buenos Aires. Llenyataire, criador de conills i mecànic de Mercedes-Benz. El Mossad ja donava Eichmann per perdut i el nazi pensava que s'havien oblidat d'ell, però tot estava a punt de canviar. I és que el fill d'Eichmann, de nom Nicolás, va iniciar una relació amorosa amb una noia de mare alemanya i pare jueu. La família de la noia havia patit la brutalitat de l'Holocaust, però de cara al públic es mostrava com una família alemanya normal i corrent. Això va donar confiança a l'imprudent Nicolás per explicar al seu sogre que en realitat es deia Eichmann i no pas Clement, i que el seu pare havia estat un oficial de la SS molt involucrat en la solució final. A l'home li va faltar temps per contactar amb el govern d'Israel i el Mossad va posar-se a la feina enviant dos agents secrets a l'Argentina. Els espies del Mossad van seguir a Nicolás Clement i van acabar localitzant la vivenda del seu pare a San Fernando, al carrer Garibaldi, que acabaria donant nom a l'operació. En un principi, el Mossad va descartar que Ricardo Clement fos Adolf Eichmann, doncs vivia en unes condicions molt humils i hi havia la creença que els nazis fugitius s'amagaven a cos de rei. La prova que confirmava tot arribaria al març del 1960. Era el 25è aniversari del casament del matrimoni Eichmann i el Mossad, que ho sabia, va observar que la família Clement celebrava una gran festa. La deducció va ser fàcil. Ricardo Clement era, efectivament, Adolf Eichmann, el criminal que havien buscat per tot el planeta. L'operació Garibaldi acabava de començar i tenia un objectiu ben clar: capturar Eichmann i portar-lo a Israel. La captura d'Adolf Eichmann plantejava diversos inconvenients. El principal era que una petició d'extradició oficial d'Israel a Argentina hagués entrat en el farragós procés burocràtic i dependria de la diplomàcia. Això donaria temps al criminal per fugir una altra vegada. Així doncs, el Mossad va haver de planejar una missió secreta, discreta, ràpida i molt difícil, i il·legal, esclar. L'operació Garibaldi va començar amb l'observació. Els espies del Mossad van vigilar Eichmann fins que van tenir ben apamats els seus moviments i rutines, que bàsicament el duien de casa a la fàbrica de Mercedes-Benz, d'on sempre tornava amb l'autobús 203. Tot va quedar preparat per l'11 de maig, que havia de ser el gran dia. A les 6 de la tarda va sonar el timbre de final de torn i Adolf Eichmann, alias Ricardo Clement, va sortir de la feina per agafar el bus cap a casa, com sempre. Aquell dia, però, es va endormiscar a la parada i es va perdre dos autobusos. Els agents del Mossad, histèrics, esperant i patint. Finalment, el protagonista va pujar al bus 203 i en va baixar a les 8 i 20 minuts. A l'instant va ser rodejat per vehicles del Mossad i els agents secrets el van reduir i introduir en un cotxe que va marxar a tota velocitat. Adolf Eichmann havia estat capturat. El van traslladar a un dels habitatges preparats per l'operació, on vivia un matrimoni per aparentar normalitat, doncs no es podia aixecar cap sospita, ja que era una missió encoberta i sense el vistiplau de les autoritats argentines. El Mossad va interrogar Eichmann durant 9 dies, fins que va aconseguir una declaració escrita a mà pel criminal on reconeixia tota la seva culpa. Però l'operació Garibaldi encara no havia acabat. Faltava culminar una de les fases més delicades de la comesa, traslladar Adolf Eichmann a Israel. L'oportunitat per traslladar Eichmann a Israel es va presentar el 20 de maig, als voltants del 150è aniversari de la Revolució de Maig. Per l'ocasió, diverses delegacions de països d'arreu del món s'havien de citar a Argentina, entre elles la delegació d'Israel, que tornaria a casa en un vol comercial d'una aerolínia israeliana. El Mossad va decidir que Eichmann viatjaria a Israel en aquell mateix avió, però per no despertar sospites, ho faria disfressat de guarda de seguretat. Els agents del Mossad van drogar Eichmann i van tirar-li una mica de whisky per sobre perquè semblés que anava begut. D'aquesta manera va passar els controls aeroportuaris sense aixecar sospites. I l'avió va enlairar-se. Adolf Eichmann, per fi, era traslladat a Israel. Quan l'avió que transportava Eichmann va sortir de l'espai aeri argentí, el Mossad va anunciar oficialment la captura del criminal nazi. Tot i que Israel no va donar explicacions de l'operació, Argentina va protestar per la seva il·legalitat davant les Nacions Unides. Israel, però, ni es plantejava les conseqüències diplomàtiques i Eichmann va ser condemnat a mort i executat per la via ràpida. Els detalls de l'operació eren només rumors fins que el director del Mossad la va explicar fil per randa en un llibre publicat el 1975. Un relat de l'operació Garibaldi, una de les històries d'espionatge més increïbles dels últims anys. Que sapiguem, esclar, que per això són espies.
0: Ràdio Montornès.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Generalitat de Catalunya. Sempre endavant.
1: Dona'm estiu.
2: Dona'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.
3: Tenir-te aquí, aquí al davant, tots els dies que vindran.
4: Ràdio Montornès, Ràdio Montornès, Ràdio Montornès, Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: You're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Radio Montornès.
2: Radio Montornès, a tota hora, a tot arreu.
1: El 91.2 de l'FM.
2: Al web montornès.cat/ràdio.
1: A Twitter, @radiomontornès.
2: I els Twitter i Facebook dels nostres programes, Les Mañanes de Ràdio Montornès, Espai Lounge.
1: Ràdio Montornès, a tota hora, a tot arreu.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: Sintonizas Radio Montornès.
2: So, how's your evening so far?
3: Bonsoir, ça

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
3: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.

0: Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: La teva música a Ràdio Montornès. Ràdio Montornès, 91.2 FM.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.

0: En comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Dóna'm estiu.
2: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
2: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Selecció Espai Lounge. Espai Lounge et porta la millor selecció musical. Un programa produït i conduït per Miquel Zafra. Tots els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Montornès. Selecció Espai Lounge.

0: Mira, té canes, arrugues i 60 anys. Ella és autèntica. Té 22 i és més que una talla. Ser real és ser com ets. Ella és autèntica perquè és dona i no té cabell. Som com som, així que mira'ns lliure d'estereotips. Soc real, soc autèntica. Instituto de las Mujeres, Ministerio de Igualdad, Gobierno de España.
1: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
2: El viaje a ninguna parte. Con Nuria Cachán.
3: Éxitos encadenados. La música que quieres escuchar.
4: En Radio Montornés.
3: En Radio Montornés.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: La música que quieres escuchar en Radio Montornès.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 9, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que han tingut lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Eulàlia Masana, catedràtica en geodinàmica interna de la UB, ha explicat avui a la xarxa que els especialistes poden predir els punts on es poden arribar a produir terratrèmols i la seva magnitud, però mai poden saber quan.
2: On hi ha perill i quina mena de perill. Sabem calcular com de grans poden arribar a ser els terratrèmols en cada falla que creiem que és capaç de produir terratrèmols. I en aquest cas sabem que hi ha diverses falles aquí molt actives, perquè són falles que limiten dues plaques litosfèriques, i hi ha altres falles que estan dintre de les plaques. I per tant, en aquest sentit, sí que es podia predir, sí que sabem que és una zona molt, molt favorable per produir grans terratrèmols. Era predible en aquest sentit, però el que no es podia dir és que seria ara ni el que passarà en pocs dies, això no ho sabem dir.
1: També el fotògraf veneçolà Juan Andrés Pinto ha explicat des de la capital quines són les necessitats més urgents en aquests moments.
3: La gent està fent lo possible, estan pidiendo bastantes insumos porque mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Eso es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: En aquest sentit, Espanya, Itàlia, la República Txeca, França, Alemanya, Luxemburg i Països Baixos enviaran també equips de rescat a Veneçuela. També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros també per cooperar en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la Franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat també a desallotjar els municipis de Calassanç, Salins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons continua també confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, en aquests moments diferents accidents afecten a la circulació. Un d'un camió a la 2 a Lleida, que deixa la via completament tallada i es fan desviaments per la sortida 470 als Alamús. Un altre a la BB-5224, Sant Pere de Torelló, que també talla la via. Un altre a la C32 a Sitges, que també deixa la via tallada en aquest punt. I un altre a la P7 a Martorell, que en aquest cas deixa un carril tallat. A banda, també una avaria a la C25 a Arbúcies, deixa també un carril tallat en direcció a Lleida. I Catalunya rebrà 567 milions d'euros addicionals del govern espanyol entre el 2026 i el 2027 per finançar el sistema de dependència. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
5: Dóna'm estiu.
6: Dóna'm calor.
5: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
6: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10, us parla Maria Lara. Seguim pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de 2 ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una 80 d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen també els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat fa uns minuts el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
2: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinàries per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar també en les tasques d'emergència. I els bombers de la Generalitat continuen donant suport també a l'incendi forestal de Tamarit de Llitera, a la franja, que ja ha cremat unes 1.000 hectàrees dins d'un perímetre de 4.000. El foc ha obligat a desallotjar els municipis de Calassanç, Alins i Sanui, amb unes 240 persones afectades, mentre que Fons també continua confinada pel fum. I pel que fa a la mobilitat, es va recuperant la circulació de les vies afectades aquest matí per accidents. Per ara, retencions a l'AP7, a Barberà del Vallès, a la B10 i la B20, també a la C58, a la C32 i a l'A2, als entorns de Barcelona. A l'A2 a Lleida encara hi ha un carril tallat per la retirada de càrrega d'un camió accidentat d'aquest matí, i també continua tallada a conseqüència de la sortida 474 a Belllloc d'Urgell per regulació del trànsit. Pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 de Rodalies recuperen també a poc la circulació després d'una incidència en la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet de Llobregat, que ha provocat també retards aquest matí en aquestes línies. I avui finalitza el termini de preinscripció als graus de les universitats públiques catalanes, en un moment clau per als estudiants que han d'acudir, que han de decidir, volíem dir, el seu futur acadèmic i laboral. La majoria opta per criteris com la nota d'accés i les sortides professionals, un factor que es tradueix en bones perspectives d'ocupació. El 91% dels titulats treballen 3 anys després d'acabar la carrera, i en la gran majoria de graus la inserció supera el 80%.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM. Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Dóna'm calor.
1: Sintonitza i viu un estiu ple d'energia.
0: Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès, als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui ja és divendres. Sí, sí, una setmana estranya en què ens han ballat una mica els dies perquè quan hem tornat d'aquest dia festiu en meitat de setmana estàvem una mica despistats, però avui sí, avui arriba el divendres i amb el divendres arriba el cap de setmana que el tenim ja a tocar. Avui divendres 26 de juny de 2026, cap i cua, que diuen del dia. I nosaltres pràcticament tots amb els ulls posats en Venezuela i aquests terratrèmols que han assolat dues vegades. Sembla mentida aquesta població. Molts són els desapareguts, moltíssims, moltes persones que han perdut la vida i imatges que hem estat veient aquestes darreres hores impactants. L'ajuda humanitària que ja s'ha desplaçat cap a la zona de tota Europa, d'Estats Units, d'Espanya, del món, ajudar els veneçolans en aquesta situació és una mica el que toca. I ja veieu, és impressionant com edificis sencers col·lapsen i cauen i deixen enterrats a les persones que estaven doncs a les seves cases o a les seves feines o al seu hàbitat. Brutal la situació. Encara pensar i recordar el que va passar a Haití ens posa la pell de gallina, però és que a Venezuela han estat dos terratrèmols, 7,2 escala Richter i 7,9 escala Richter. Vull dir que és brutal el que s'ha viscut i segurament sorpressiu el número de persones que hauran perdut la vida. Encara estan amb recomptes, hi ha molta gent desapareguda, les comunicacions són inviables i la situació és molt crítica. Nosaltres des d'aquí, doncs, ja veieu, estem amb ells i una mica a expectatives de veure què es pot fer i de quina manera es pot ajudar. Bé, Miquel, bon dia. A l'altre costat, suposo que tu també has seguit les notícies,
2: sí,
1: les informacions.
2: Sí, imatges impactant. I una lamentable situació que estan vivint.
1: La veritat és que ahir quan treien nens, nenes, famílies senceres de sota de les runes, uau, la pell i el cos, perquè és que se't posa un mal cos que és difícil d'explicar. Doncs seguim de prop tota aquesta situació i nosaltres ens trobem aquí a Montornès amb les nostres coses. Ja sabem que la vida continua per tothom, però que quan apareixen aquestes desgràcies, quan es donen aquestes situacions que a més són fenòmens, les falles no es poden controlar i tot i que es poden prevenir o alertar, més que prevenir, perquè passaran, no? Però de vegades fins i tot això és superdifícil d'esbrinar i molt difícil també de coordinar totes aquestes actuacions. Per tant, una situació que la veritat ens deixa a tots molt fora de joc i impactats per el que s'ha viscut. Molta gent que viu espanyola a Venezuela, ahir estàvem parlant també de 80 o 90 persones que no sabien absolutament res. És veritat que les comunicacions són molt difícils, no n'hi ha pràcticament, ahir deien que era molt difícil contactar, i possibles persones doncs, que es vagin trobant o ja veurem en quina situació. Esperem que totes les famílies que estiguin allà estiguin bé i que la gent, doncs, com deia ahir la Reyes, no? Gent que viu aquí a Montornès i que té família a Venezuela, doncs, que pugui comunicar-se quan més aviat millor i que tots estiguin bé. Aquesta seria la petició, no? El nostre desig. I nosaltres, com dèiem, a la nostra vida, al nostre dia a dia, Avui és divendres, nosaltres estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, i serem fins les 12 del migdia. I a Montornès passen coses, coses com que avui hi ha mercat ambulant. Allà, a la plaça Pau Picasso, trobareu tot el que necessiteu i més, i us podeu apropar perquè doncs és un bon dia per comprar, per voltejar, per gaudir una mica ja des de primera hora d'aquest solete que ens acompanya, que després cap al migdia serà insuportable, però que ara encara podem voltejar. Ahir va ser un altre dia molt calorós, molt. Deien que la onada de calor començava a desinflar-se, però jo ho dubto, perquè aquesta nit ha estat una altra nit d'aquelles inolvidable, i aquest matí, déu-n'hi-do la calda que fa ja a les 10 del matí. Vull dir, no sé exactament quants graus tenim ara, però fa molta calor, molta calor. De fet, comencen a calentar-se l'ambient, els edificis, les cases. Ja ahir vam donar uns quants consells per totes les persones que estan allà a casa i que a primera hora del matí s'aixequen, ventilen, obren finestres, ventanes, portes i deixen que corri l'aire, però a partir de les 10 s'ha de tancar perquè comença la caloreta i després és molt difícil abaixar la temperatura. Res, anem fent com puguem, amb una mica d'aire condicionat, amb una mica de ventilador, amb un plis-plis, un spray d'aquests que ens anem remullant, en fi, cada un com sigui. Vigileu molt amb els cops de calor. Ara m'acaben d'explicar, doncs, una dona gran amb un cop de calor ingressada. Vull dir, hem de vigilar perquè pensem, mira, a mi no me puede pasar, però és que això ens pot passar a qualsevol persona. Vull dir que hem de vigilar molt i hem d'anar molt en compte, perquè hem de beure aigua, hem d'anar amb roba cotó, hem d'evitar les hores de màxima calor, hem d'evitar fer exercici, hem de portar barret, ens hem de protegir amb protectors solars. Tot això ho hem de fer. I amb tota la calma, anem mica en mica. Sobretot la canalla, la gent, els nens petits i la gent gran. Vigileu molt. I tot i que estem a l'estiu i que sabem que hi ha punts a l'estiu de molta calor, doncs nosaltres, com sempre, us demanem que eviteu les hores de màxima calor. Si no teniu aire condicionat a casa, doncs potser us podeu desplaçar una mica a la tarda cap a la biblioteca, algun parc o jardí, a les piscines municipals. Allà trobareu una mica de frescor i la possibilitat, doncs, d'anar doncs, passant el dia de manera més fresquita. Bé, dit això, us hem recomanat que hi ha mercat, doncs la Unió de Botiguers, la Raquel Marco, dinamitzadora, s'ha apropat aquest matí ja des de les 10 per oferir-vos ajuda amb la app Montornès Som Comerç. Totes les persones que no s'hagin descarregat l'app, doncs que sàpiguen que avui de 10 a 12 i mitja trobareu a la Raquel al mercat amb una carpa informativa per ajudar-te a descarregar i actualitzar o resoldre qualsevol dubte sobre l'app.

Doncs vinga, aneu cap a la plaça, la Pau Picasso, i allà us trobareu l'ajuda que necessiteu per descarregar l'app. Aplicació de l'horari de les terrasses a l'estiu. Ja sabeu que a l'estiu canvia aquest horari i els establiments amb terrasses poden obrir fins la mitja nit de diumenge a dijous i fins la una de la matinada els divendres, dissabtes i la vigília de festius, sempre i quan es respecti el descans del veïnat. Aquest divendres entra en vigor el decret municipal que regula l'horari d'estiu de les terrasses i vetlladors a la via pública, una mesura que estarà vigent fins al primer cap de setmana d'octubre, aquest inclòs. L'objectiu d'aquesta regulació és ajudar a dinamitzar el sector de la hostaleria durant els mesos més càlids, garantint sempre l'equilibri amb el benestar i el veïnat. De diumenge a dijous, fins a les 12. Divendres, dissabtes i vigílies fins la una de la matinada.

0: Estiu enriquit i recull l'oferta d'activitats familiars, infantils i per adolescents que enguany es duran a terme al municipi i que complementen els casals de vacances municipals. Doncs ja sabeu, l'Ajuntament ha llançat aquesta nova edició especial del programa trimestral Eduquem i Gaudim en Família, sota el nom Eduquem i Gaudim en Família, això sí, a l'estiu. Aquest nou recull aplega totes les propostes que es podran dur a terme al poble durant els mesos de vacances, punçant el focus en les activitats de tarda i també puntuals que complementen l'oferta dels casals d'estiu. Us hem de recordar que les piscines ja són obertes, que ara, com deia a l'inici del programa, us podeu escapar a gaudir d'una jornada totalment a la fresca. I és que les instal·lacions obren de dimarts a diumenge de 10:45 del matí a les 8 del vespre. Per accedir a les piscines existeixen diferents tipus d'entrada. Hi ha l'entrada puntual, que varia dels 4 als 10 euros, i l'oportunitat d'adquirir dos abonaments, un de 20 entrades per 33 euros amb 60 cèntims i l'abonament de tota la temporada per 69 euros. Com sempre, hi ha excepcions i també hi ha bonificacions per infants, persones empadronades a Montornès i persones en situació d'atur. Podeu consultar totes aquestes excepcions al web d'alsemlesvernedes.cat o allà a les mateixes piscines us informaran. Doncs vinga, que ja estan obertes les piscines i és moment de donar-nos un bon bany. Sabeu que la Societat Coral La Lira tancarà el curs aquest dissabte amb un concert al Teatre Margarida Xirgo? Doncs és un espectacle que porta per títol L'assaig i això és el que hi ha. Serà un homenatge als grans musicals del cinema i el teatre. Tindrà una durada aproximada d'una hora i estarà dirigida per al director de la coral, Borja Grèvol. Les entrades són gratuïtes, crec que estan esgotades i cal reservar-les. Si no ho heu fet amb antelació, possiblement no pugueu assistir. Entrapolis.com. Feu una ullada per si encara hi ha alguna. O bé als establiments El Gato con Bota, Sàlvia Dietètica, Polleria Angelita i per les tardes Frutos Secos Orellana. I res, tornem a recordar que dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nota circular si no l'han rebut ja a casa i els informaran de manera detallada sobre la posada en marxa definitiva d'aquest sistema d'escombreries. Si no, cada vegada que aneu a depositar les vostres basures, les vostres escombreries, els containers, doncs veureu una etiqueta que diu que a partir de dilluns entra en vigor. Per tant, hem de començar a reciclar de forma correcta i en cas de no tenir encara la targeta, cal passar a recollir-la per l'oficina d'atenció ciutadana centre situada a l'edifici de l'Ajuntament. A l'alcalde José Montero, a través dels canals oficials, com sempre, del consistori, va dir que trobarem informadors i informadores a les illes de contenidors per resoldre els dubtes dels veïns i de les veïnes.
1: Aquests dies ja heu pogut provar, estan repartits pràcticament tots els contenidors i sabeu que només pulsant el botó se us obren les fraccions que estan previstes. A partir de la setmana que ve hi haurà informadors a peu de contenidor i per tots els barris ajudant-vos amb aquesta nova tasca. Aprofito també per demanar-vos que feu un ús adient i per tant que eviteu deixar les bosses fora del contenidor.
0: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que els de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són els dimarts, dijous i diumenges.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Sabeu que avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el trànsit il·lícit de drogues? Doncs cada 26 de juny es commemora aquest dia. Una data per intentar reforçar l'acció de la cooperació entre els països per assolir una societat lliure de consum de drogues i de trànsit il·legal. Avui és el dia

Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Cada any, un dia com el d'avui, doncs, se celebra aquest moment que va entrar en vigència aquesta efemèride, aquesta data, gràcies a la ONU contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants dels éssers humans. Va estar constituïda a la Convenció per 174 països. Llavors, avui és el Dia Internacional del Suport a les Víctimes de la Tortura. Bé, avui és 26 de juny, és Sant David i Perseveranda. Felicitats a tots, a totes, i que tingueu un dia meravellós.

Avui és l'aniversari de la Begoña Cuesta. Begoña Cariñete, felicitats, que tinguis un bon dia. Begoña Cuesta Salvador. També és el dia de Sonny Huber, el noi que va inventar el moviment Piu. Salutacions, Sonny. Carlos Cela Rodríguez. Carlos, que tinguis un bon dia. Felicitats. Marta Gallego, Alcolea, Martita. Felicitats. 26 de juny. Doncs a tots ells, a totes elles, que tingueu un dia meravellós i que aprofiteu per gaudir. Felicitats a totes les persones que estiguin celebrant sants, aniversaris o d'altres celebracions. Nosaltres comencem amb els 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio.motornès.cat. Ja sabeu que a la nit ens trobareu al territori nocturn. De 1 a 3 de la matinada, nova oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Comencem, ens anem cap a Venècia. Doncs vinga, ho fem amb Hombres Que...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui, atenció, perquè el que farem serà escoltar a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens recorda que per qualsevol dubte que tingueu sobre la targeta Som Comerç, doncs us podeu apropar al Mercat Ambulant. Allà trobareu la Raquel amb una carpa que us ajudarà a descarregar-vos aquesta aplicació o qualsevol dubte que tingueu referent a aquestes qüestions del comerç local. A més, avui hem convidat a l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès, la Montserrat García i el Salvador Miralles, perquè amb ells doncs parlarem d'aquesta festa que ens organitzen per la Revetlla de Sant Pere a la plaça Joan Miró. El Salvador i la Montserrat ens expliquen que estan de celebració, 15 anys d'associació, és el seu aniversari, i per aquest motiu ha organitzat aquesta Revetlla de Sant Pere aquest dissabte a la plaça Joan Miró. A més d'aquesta proposta, doncs volem recordar que el Fran Sánchez repetirà com a candidat de Fem Montornès a les properes eleccions municipals, i avui us donarem més detalls. I acabarem, com sempre, amb llibres i vinils, la secció que ens porta el Manolo Carrillo i la secció de les coses d'Alícia, que avui ens fa 5 cèntims de programes documentals com Viatjar per Espanya i concretament a Cadaqués, a l'any 1966. I també ens porta un programa molt interessant que es va fer a TV3, Bricolatge Emocional. Tot això avui a les mañanes de Ràdio Montornès. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra sintonia. Anem ja a parlar del temps, Agència Estatal de Meteorologia, per saber quin temps farà avui. I és la Noelia García la que ens acompanya. Noelia, bon dia.
7: Bon dia. Avui divendres continua el temps càlid. Les temperatures marcaran màximes de 37 graus a Rubí, 35 graus a Manresa, Sabadell i a Vic, 34 a Igualada, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
6: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. I recordeu, durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, teniu la Farmàcia de la Bòbila. A la Farmàcia de la Bòbila la trobareu al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, al 112, i si teniu que trucar a la policia local, doncs ja sabeu que està el telèfon d'emergències al 93 572 1110.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Doncs anem a l'actualitat. Onada de calor a Europa, classes a 40 graus, collites malmeses i milers d'aus mortes a les granges. És el rècord de les temperatures al mes de juny al Regne Unit, mentre la calor es mou cap a Austràlia, Itàlia i Alemanya. La onada de calor que aquests dies està deixant un regutzill de rècords de temperatures i afectacions es mou cap a l'est d'Europa. París ha viscut una nova jornada asfixiant amb temperatures rècords per al mes de juny superiors als 40 graus que, segons el ministre d'Educació, ha comportat el tancament o alteració dels horaris a 13.600 escoles de tota França. Sindicats d'educació, però, denuncien una falta flagrant de preparació després de que en algunes aules s'hagin mantingut les classes amb temperatures de fins a 40 graus centígrads. També s'ha alterat la jornada educativa al Regne Unit amb el tancament de més d'un miler de centres davant les temperatures extremes. Els centres estan oberts i preocupa la situació de temperatura d'aquests graus tan elevats. Però no tan sols a Europa. Més de 250 persones han estat ateses per onada de calor a Catalunya. I és que la calor extrema ha fet que els equips d'emergències mèdiques hagin atès més d'un centenar de persones en ambulàncies entre diumenge i dimarts. L'episodi d'altes temperatures va acabar dimecres amb registres de més de 40 graus en punts a l'interior de Ponent i també a tota Catalunya, aquests punts de l'interior. Una onada de forta calor que ha marcat la revetlla de Sant Joan, que ja sabem, i que s'ha allargat amb conseqüències per la salut a moltes persones. Segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències ha atès els darrers dies a més de 264 persones i aquest més de la meitat han requerit servei d'ambulància. Doncs ja veieu, són les situacions que s'han donat darrere aquesta onada de calor que encara perdura. Deixem la calor i atenció, perquè una altra de les situacions que preocupa de cara a la nova etapa escolar és les ràtios. El que volen és abaixar les ràtios a la meitat a les llars d'infants, i això és el que intenta el pla del govern espanyol per al nou curs 2027-2028. El Ministeri d'Educació planteja una baixada de ràtios significativa a les llars d'infants, tant públiques com a les privades. A les classes dels menors d'un any es passaria dels 8 infants per educadora que hi ha actualment a 4. A la classe d'un any a 2, d'un any a 2, la reducció de 13 alumnes a un màxim de 6. I a la de 2 a 3 anys, de 2 a 3 anys, de 20 nens que hi ha actuals a 8. La baixada és considerable i aquesta és la proposta que el govern espanyol ha presentat als sindicats del sector, que s'han mobilitzat també els darrers mesos i que preveuen començar a aplicar de forma gradual a partir de 2027-2028 aquesta nova mesura que, com hem dit, entrarà en vigor al proper curs. I aquestes són algunes de les notes del dia. Ja sabeu que n'hi ha terratrèmols físics, com el de Venezuela, i també a la política espanyola, que segueix donant molt de sí. Però això ja s'encarreguen altres mitjans que ens ho expliquen amb tota mena de detalls. Nosaltres ens endinsem de nou ja pràcticament a la informació local, aquella que ens toca de prop i que ens afecta aquí a Montornès.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn a Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ruta 66. Música d'arrel americana. cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, al 91.2 de la FM.

0: La Unió de Botiguers posarà avui, de fet ja estan des de les 10 del matí, al mercat de Montornès, a la plaça Pau Picasso, una paradeta per poder ajudar a resoldre les dubtes que puguin sorgir de la tarja de l'aplicació de l'app Montornès Som Comerç. La Raquel Marco la trobareu allà mateix, ara i fins les 12:30 a la Pau Picasso per ajudar a totes les persones que tinguin dificultats amb l'app. Escoltem a la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
1: Bon dia, Núria. Avui divendres estem al Mercat Ambulant a la Pau Picasso, a la plaça Pau Picasso, ajudant a totes aquelles persones que necessitin actualitzar la Montornès Som Comerç. Ja sabeu, l'aplicació, el sistema de fidelització que tenim al comerç local de Montornès. Doncs tothom que s'acosti podrà donar-se d'alta, en el cas de que no la tingui encara, actualitzar-la, en alguna consulta que hagueu de fer, aquí estarem. Estarem de 10 fins a 12:45. I també doncs, repartint targetes, aquelles que no teniu mòbil o que preferiu la targeta física, doncs també us les podré fer personalment. Recordeu que aquest sistema de fidelització et permet guanyar premis, acumular descomptes, vull dir, és molt interessant, així que animem a tothom, a que tothom avui vingui aquí a la Pau Picasso, que ens trobareu amb una carpa de la Unió de Botiguers. Només comença el mercat ambulant a la plaça Pau Picasso, està de manera amb una ombreta que hi ha a la plaça i això, animem a tothom a que vingui i que l'ajudarem en tot el que calgui. Moltes gràcies, adéu, un petó.
0: Gràcies a tu, Raquel. Doncs ja sabeu, parada informativa de la Unió de Botiguers amb la Raquel Marco allà, ara mateix, a la plaça Pau Picasso, fins 12:45 del migdia.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Fran Sánchez repetirà com a candidat de FEM Montornès a les properes eleccions municipals. El partit va celebrar una assemblea oberta el 12 de juny, moment en el qual es va engegar el procés de primàries per recollir les candidatures de les persones interessades en encapçalar la llista. Un cop acabat el termini de presentació, l'única candidatura presentada ha estat la de Sánchez. Ell ha declarat que ha estat una qüestió de responsabilitat.
2: Vam aprovar un reglament de primàries en el qual, durant aquella setmana que anava del 12 fins ahir 22, qualsevol persona de l'organització i també de fora de l'organització podia presentar-se com a candidat o com a aspirant a l'alcaldia de Montornès. Per fer Montornès només li calia 5 avals d'afiliats a l'organització, no? I en aquest període, doncs, finalment només jo he donat el pas de presentar-me com a candidat a l'alcaldia de Montornès. Una part per responsabilitat. Jo crec que nosaltres vam irrompre en el tauler, en el ple municipal, el mandat anterior, el 2023, sortint del no res, de 0 a 3, i ara la gent ens atura i ens veu com una possible alternativa. Jo crec que hi ha un consens més o menys generalitzat en el municipi de que el projecte actual de l'equip de govern és un projecte esgotat i que cal una nova etapa, cal obrir una nova etapa, i hi ha molta gent que confia en que nosaltres puguem donar aquest pas i puguem liderar aquest nou procés, aquest nou mandat.
1: Fran Sánchez va entrar a l'Ajuntament com a regidor de l'oposició a les darreres eleccions, a l'any 2023. En declaracions als mitjans de comunicació ha dit que durant aquesta legislatura han fet una oposició rigorosa.
2: Jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt rigorosa, sempre, sempre oberta a arribar a acords, i de fet va haver una primera part del mandat en què va ser possible arribar a acords, acords que han fructificat, i per exemple s'han iniciat les obres del centre de dia, que era una demanda històrica. Tenim pactat recursos en benestar emocional per a infants i joves. Vull dir, va haver una primera etapa en què nosaltres vam poder arribar a acords amb l'equip de govern, i una segona etapa, sí que és veritat, en què l'equip de govern ha deixat de mirar-nos a l'hora d'arribar a acords i en què ha sigut més difícil, no? I sí que és veritat que nosaltres hem sigut molt rigorosos i hem sigut molt seriosos en la transparència i en tota la fiscalització de l'obra de l'equip de govern.
1: El portaveu i candidat de FEM Montornès ha indicat que ara el partit està creant equips de treball. De cara al mandat següent, ha parlat d'actuar sobre els edificis que hi ha sense utilitzar i afrontar reptes com la cohesió del poble i del medi ambient.
2: Hem de prendre moltes decisions, hem de prendre decisions sobre què fem amb l'edifici vell del mercat de Montornès Nord. Hem de prendre decisions sobre què fem amb els edificis infrautilitzats que té a Montornès, la masia de Calespacell, la masia de Can Coll. Hem de veure de quina manera li podem donar una neteja de cara a aquest municipi, que tenim uns carrers i unes voreres que estan en molt mal estat, no? Per tant, hi ha moltíssimes coses, moltíssimes idees i sobretot uns reptes que hem d'assumir sí o sí, no? Una, com fer de Montornès un municipi més cohesionat socialment; dues, com fem front al repte ecològic des de Montornès, no? Per tant, jo crec que aquestes seran les línies que guiaran. Nosaltres ara estem en fase de construir equips i de rebre molts inputs de la ciutadania, de les entitats, per tal de construir el nostre projecte de govern per al 2027. Com a organització ens hem d'obrir a la ciutadania al màxim possible i redoblar esforços per tal de construir aquests equips i per tal de construir el nostre projecte de govern per al 2027.
1: Actualment, FEM Montornès compta amb una trentena d'afiliats. A moda de presentació del candidat, el proper divendres 3 de juliol, el partit farà un sopar obert a la ciutadania al pati de Can Xarracant. A més de la candidatura de FEM Montornès de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, ja hem conegut un altre nom, el de la Eva Díaz, que tornarà a encapçalar la llista del Partit dels Socialistes.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. 100.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM. Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Un any més convidat a l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès per parlar de la seva revetlla de Sant Pere i la festa aniversari de l'associació. Avui tenim amb nosaltres a la Montse García. Bon dia, Montse.
2: Bon dia.
1: I al Salvador Miralles. Salvador, bon dia.
3: Bon dia.
1: Què tal, com esteu?
2: Bé, doncs mira, preparant ja tot la revetlla pel proper dissabte.
1: Doncs aprofitarem que tenim revetlla de Sant Pere, que això no passava, i un munt d'activitats que heu organitzat. No sé com porteu la logística a aquestes altures, però expliqueu-me com va el tema.
2: Doncs mira, a tope. El que tu dius, preparant-lo tot. Avui de fet ja anirem a comprar tot el que és el tema del servei de bar, perquè com cada any, doncs, és el de sempre, hi haurà un servei de bar per sopar a la fresca amb unes taules muntades, com sempre hi haurà entrepans de botifarra i begudes a preus populars. Qui vulgui baixar-se al sopar, doncs també s'ho podrà baixar tranquil·lament i seure allà amb nosaltres. I abans, i això serà més o menys a partir de les 9:30, 10, abans a les 7, com sempre hi haurà l'espectacle infantil pels més petits
1: allà a la Joan Miró.
2: Sí, a la Joan Miró, a partir de les 7 de la tarda començarem amb l'espectacle pels més petits i quan acabem, que serà el 9:15, doncs obrirem el servei de bar per qui vulgui sopar aquest entrepans de botifarra típics de la nostra festa i tindrà el servei de begudes a preus populars. I torno a dir, qui vulgui baixar-se al sopar en Carmanyola també pot. I llavors podrà gaudir del ball que farem després, que aquest any tenim una petita sorpresa.
1: Sí, la veritat és que crec que heu preparat una proposta diferent. No sé si la sorpresa es pot dir o sí?
3: Sí.
1: Va, qui me l'explica?
3: Millor que te l'expliqui, ja me la tenga,
2: millor. No, mira, normalment fins ara havíem portat una orquestra o havíem portat un discjòquei, però aquest any ens ha sortit l'oportunitat de poder portar talent montornesenc. Llavors, aquest any comptarem amb la presència de la Melanica, que és una cantant d'aquí de Montornès i serà doncs la que farà les interpretacions, la que cantarà a la festa, no?
1: Tota la festa estarà cantant ella?
2: Sí, sí.
1: Acompanyada sí, sí. Per músics o com us ho farà?
3: Sí, venen músics, ve una parella de músics a més, hi haurà llums, també estarà molt bé. Crec que al poble ens agradarà molt tindre un artista del poble cantant en el poble.
1: Doncs haurem de preparar-nos per aquesta gran festa que organitza un any més l'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès. Hi ha molta gent treballant aquesta revetlla?
2: Sí, sí, com sempre, som els de sempre, al voltant de... entre gent que munta les taules i organitza tot, les compres, tot, podem ser tranquil·lament al voltant d'entre 10-15 persones. Home, tenen en compte que per poder fer una festa així hem de mobilitzar gent. O sigui, jo dintre d'aquesta quantitat compro el que va comprar les begudes, el que encarrega les botifarres, el que prepararà els bocates, els que estaran a la caixa, a la barra, vull dir.
1: Hi ha gent, no?
2: Hi ha gent. No, a part, si volem que surti la festa com cada any, hem de mobilitzar gent perquè pugui venir la gent del poble a gaudir i que estiguin contents.
1: Doncs ho tenim a tocar el proper dia 27, ja sabeu, estem a juny, vol dir que aquest cap de setmana, després de la revetlla de Sant Joan de Montornès Nord, dissabte, no fa falta anar massa lluny perquè a la plaça Joan Miró tenim oportunitat de gaudir d'aquesta festa que organitza un any més l'Associació de Montornès, l'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Centre. Oportunitat de passar a la fresca amb aquesta calor que estem patint aquests dies, que estem a una onada de calor brutal, que no podem dormir perquè no hi ha manera de dormir, doncs sortim al carrer, gaudim una mica a la fresca i aprofitem per sopar amb altres veïns i ballar una mica, no?
2: Sí, sí, d'això es tracta. D'això es tracta, no? Si no pots amb el teu enemic, uneix-te. I si a sobre tu passes bé, doncs oli amb un llum.
1: Ja està fet, no? No ens quedaria més que convidar a tothom que vulgui apropar-se, perquè, de fet, és una proposta gratuïta. Mm-hmm. Per qualsevol veí, veïna, no fa falta que siguin del centre de Montornès.
3: No. Nosaltres la festa la muntem per tot el poble de Montornès. Que hi ha qui això ho té confós, i es creu que només muntem la festa pel que és el barri, el que és la plaça, la Font i Rodalies. No, la intenció és fer una festa popular per tot el poble de Montornès, perquè el nostre àmbit d'actuació, diguin el que diguin, és tot el poble de Montornès del Vallès.
1: Clar, quan es fan activitats, tot i que sou una associació que representa els veïns i veïnes del centre de Montornès, vosaltres quan feu activitats voleu que tothom de Montornès s'apropi i gaudeixi d'aquesta festa, no? Perquè al final, si tenim espectacle infantil per canalla i tenim ball per gent gran, doncs és una bona oportunitat per apropar-se i gaudir de la festa.
2: No, no, evidentment, o sigui, encara que ens diguem del centre, el que es tracta és de fer germanor entre tots els veïns i veïnes del poble. Per tant, és oberta a tothom, és igual si venen del polígon, de, jo què sé, del centre o de la bòbila. Uh-huh. Tots seran, tots i totes seran benvinguts.
1: Doncs venga, tothom convidat aquest dissabte per celebrar la Revetlla de Sant Pere aquí a la plaça Joan Miró. Montse García, gràcies com sempre per venir, i també al Salvador Miralles.
2: Bueno, i moltes gràcies a tu per convidar-nos.
1: Encantada, que vagi molt bé.
2: Gràcies.
1: Ens veiem a la Revetlla.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès. Estàs escoltant
4: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
0: Ràdio Montornès. 91.2 FM.

0: Notícies en xarxa.
1: Bon dia, són les 11, us parla Maria Lara. Continuem pendents de la situació a Veneçuela després dels terratrèmols que van tenir lloc en les darreres hores. El Ministeri d'Afers Exteriors ha confirmat la mort de dos ciutadans espanyols i informa que encara hi ha una vuitantena d'espanyols pendents de localitzar. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. De fet, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i ha ofert també enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. Ho ha anunciat aquest matí el president de la Generalitat, Salvador Illa.
2: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
1: També l'Ajuntament de Barcelona ha anunciat que obrirà una línia d'ajudes extraordinària per un valor de 300.000 euros per tal de cooperar en les tasques d'emergència. I l'incendi de la Franja de Ponent ja afecta unes 4.000 hectàrees entre els termes de Tamarit, de Llitera i el Campell, amb tres pobles evacuats i un altre confinat i prop de 240 persones reallotjades de manera temporal. Tot i que la baixada de les temperatures i la menor intensitat del vent, el foc encara no s'ha pogut estabilitzar i manté encara diversos flancs actius. I la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor, ha reivindicat una Catalunya de respecte i dignitat davant els discursos d'odi i LGTBI-fòbia, fenòmens que veu en augment a hores d'ara. En l'acte commemoratiu previ al Dia de l'Orgull, que se celebra el 28 de juny, Menor ha avisat que els drets del col·lectiu LGTBIQ+, encara no són conquestes irreversibles. La commemoració oficial ha arrencat amb el desplegament simultani de les banderes LGTBIQ+, a les balconades de l'Ajuntament de Barcelona i de la Generalitat. I l'Etxe Pascual presentarà un expedient de regulació d'ocupació, un ERO, per acomiadar els 80 treballadors de la seva fàbrica de Gurb, a Osona, tota la plantilla. Segons ha informat el col·lectiu Ronda, el procediment s'ha comunicat poc després d'un mes abans del tancament previst de la planta fixat per al 31 de juliol, quan les instal·lacions passaran a mans de Casa Tarradellas. I pel que fa al servei ferroviari, les línies R4 i R1 recuperen poc a poc la circulació després d'una incidència que afectava la infraestructura entre Barcelona Sants i l'Hospitalet.
0: Notícies en xarxa.
3: Ràdio Montornès 91.2 FM.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: No, sisplau, quin fàstic.
2: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
3: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
4: Vale.
3: Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
5: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
7: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
8: A la butxaca.
9: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.

0: Continguts en xarxa.
1: Propostes en xarxa.
2: Diuen que Jacint Verdaguer va escriure Canigó, la seva gran obra, des del santuari de la Mare de Déu del Món. Hi va passar dos estius, el 1884 i el 85. Si hi aneu, de fet, podeu visitar la cambra on va residir. I, a més, gaudireu d'unes vistes espectaculars. En vehicle, en bicicleta o a peu. I arribeu com hi arribeu, el santuari de la Mare de Déu del Món us rebrà imponent. A mig camí de l'Alt Empordà, el Pla de l'Estany i la Garrotxa, situat a 1.124 metres al capdamunt d'una muntanya escarpada, la seva construcció va començar l'any 1311, fa 4 dies. Hi trobareu molta història, però sobretot una panoràmica que us seduirà. 360 graus de paisatge, imatges de fins a 10 comarques que quedaran ben gravades a les vostres retines. De pujada o de baixada, aprofiteu per fer una parada al monestir de Sant Llorenç de Sous per arrodonir la sortida. Els primers documents que en parlen són de l'any 872 i va ser molt important en el comtat de Besalú durant l'època romànica. Ara bé, els terratrèmols de 1427 i 1429 van suposar la seva decadència. Per sort, diverses campanyes arqueològiques han permès conservar-ne les restes i ara podeu passejar per l'estructura i els diferents espais, tot deixant volar la vostra imaginació. Qualsevol dia de l'any podeu visitar el Santuari de la Mare de Déu del Món i el Monestir de Sant Llorenç de Sous. Més informació a maredadeudelmón.com.

0: Una semanita más que nos sentamos con ella para pasar un buen rato y para recordar momentos de nuestra historia personal, quizá la tuya o quizá la mía. Con ella, Alicia García, buenos días.
1: Buenos días, buen día, Miquel.
2: Oh, buen día, Alicia.
1: ¿Qué tal, cómo esteu?
0: Ya está parlant pa hueca. Alicia, buen día.
1: ¿Qué tal, Núria?
0: Molt bé. Ella parla així, al micro.
1: Jo vull pa aquí, pa allà.
0: Ella va pa aquí, pa allà.
2: Aquí, cap al
0: clar, mira tu, ah, mira, i com clar, que amb tu ja té bastant, doncs se l'olvida del micro.
2: És que et tinc davant, Núria, clar, sempre. L'Alicia està a l'acostat i ha de mirar cap aquí, cap al control.
1: El Miquel només el veig un cop a la setmana, clar. Clar. I a mi m'alegra el dia, el Miquel.
0: Fixa't.
1: Quan veig
2: igualment,
1: el Miquel.
2: Igualment home, tu a nosaltres, Alicia.
0: Doncs ja veieu, aquí tenim la copla feta. Jo crec que qualsevol dia te canta una canció,
2: ha,
0: Miquel.
2: Ha passat la primavera i veig que l'Alicia continua
0: segueix,
2: igual,
0: Segueix, ella amb lo suyo. Bueno, Alicia, va, que nosotros estamos contentos de tenerte aquí y sobre todo de que hoy nos traigas una canción...
1: Alegria, alegria, d'Antònia Font, una cançó molt bonica, molt alegre per començar el cap de setmana, aquest estiu tan calorós que estem tenint, doncs vinga.
0: La calor, la caloreta, anem-hi.

0: Doncs amb alegria d'Antònia Font hem començat i l'Alícia segueix perquè encara té més coses a explicar.
1: Doncs sí, mira, t'he portat, Nuri, un poble molt maco, que és d'estiu, que la gent segurament aquest any anirà com cada any, i que és un, en un reportatge que es diu aquí a Espanya, un reportatge dels anys 50-60, doncs ens es parla de com era aquest poble en aquella època. Ja veuràs que és curiós.
2: Hoy se llega a Cadaqués regularmente por tierra, es decir, por la carretera. De este pueblo puede decirse lo mismo que de las mujeres bellas, que no tiene espalda. Tanta es la armonía con que dispusieron planos y volúmenes quienes siglo tras siglo edificaron la villa. Pero Cadaqués fue desde siempre un pueblo del mar. Su litoral está formado de entrantes y salientes que configuran sus diversos puertos o playas al fondo de su profunda bahía. Las fachadas se asoman a las aguas, tranquilas o agitadas según el humor cambiante de los vientos que soplan.

0: L'únic que feu és malgastar aigua.
1: Imagineu-vos una xeta...
0: Deixar l'aixeta oberta és com no saber dir no en algunes ocasions. L'únic que feu és malgastar el vostre esforç.
2: Dir no és molt senzill, tan sols són dues lletres. I tot i això, hi ha situacions en què se'ns fa molt difícil i acabem dient sí quan voldríem haver dit no. Avui al Bricolatge Emocional aprendrem com dir no sense sentir-nos malament. I ho farem seguint aquests tres passos.
0: Amb assertivitat. Pagant un preu. Treballant l'autoestima.
3: Dir que no suposa conflicte, tensió, confrontació.
4: Trenques il·lusions, trenques expectatives, i probablement aquest és l'element que hauríem de canviar entre tots. El no pot ser molt constructiu, molt més constructiu que un sí.
5: I això ens passa perquè no se'ns ha explicat que una cosa és dir que no a una proposta, que quan tu dius no, no vull això, no estàs dient no a la persona.
6: No.
7: Well, thanks for asking me, but no.
3: I en veritat la millor opció és poder dir sí quan és sí i poder dir no quan és no.
8: Que un directiu marxés en un moment que costa trobar gent que vulguin ser directius en aquestes entitats, doncs no era, llavors aquest se'n va, quin exemple és pels altres, i potser altra gent no ho va entendre, no? Que molts companys van pensar que m'havia trastocat, i dic, estàs fet? O sigui, com vols deixar això després de tants anys? Jo els deia, jo estic convençut del que vaig a fer, no? Ara ho puc explicar més, quasi 4 anys després, ara veuen que ho vaig encertar. En el seu moment vaig dir no, i ara porto una vida més autèntica i, per tant, més feliç.
9: Jo, amb els anys, he anat aprenent a dir que no, però no tant com m'agradaria. A mi em costa dir no. Em costa menys que no pas em costava quan era jove, que llavors sí que era un inútil total, no sabia dir no. Però així tot, no sóc capaç de dir no a tantes coses com voldria. Jo voldria dir que no a tot allò que no m'interessa sense cap problema, però a la gent li costa molt escoltar.
2: En el nostre procés de creixement, des que som petits, hi ha dos moments en què dir no adquireix una dimensió molt important. Al voltant dels 2-3 anys, quan es comença a sentir la pròpia autonomia respecte als pares, els nens utilitzen el no en qualsevol moment. És l'època en què comencen a formar una voluntat pròpia i per demostrar la seva autonomia respecte als pares responen
6: no
2: a tot el que els diuen. Hi ha un altre moment en què l'oposició amb l'entorn es fa molt visible, l'adolescència. A partir dels 12 anys deixem de ser nens i comença el canvi que ens convertirà en adults. És un moment en què es delimita la nostra personalitat envers els pares i la família i l'oposició es fa molt evident.
10: No. Bricolatge emocional, una proposta molt interessant. No sé en quin any TV3 va oferir aquesta proposta, però la veritat és que el programa és interessant, no?
11: Doncs el programa
10: Bricolatge emocional.
11: Emocional és un programa ja de fa molts anys, va començar a finals dels anys 90, et diria que quasi bé cap allà al 1996, i bé, és un programa de TV3 que va també del 33.cat i està molt bé, encara de fet continua en actiu. Sí, és parla de les emocions, parla dels problemes de
10: l'adolescent,
11: sí. I és un programa que m'agrada perquè són d'aquells que s'han de veure, no? Perquè t'ensenyen coses i, o t'ajuden també, no? En un moment donat que tinguis un problema emocional.
10: Doncs vinga, ja sabeu, bricolatge emocional. Anem a la publicitat.
12: Dreambox, tu tienda de videojuegos e internet en Montornès, patrocina el torneo nacional de Tekken Tag Tournament de PlayStation 2, el día 31 de marzo en el Teatro Municipal de Montornès. Primer premio, consola PlayStation 2 más memory card, valorado en 100.000 pesetas. Segundo premio, dos juegos a elegir. Inscripciones en Dreambox o el mismo día en el Teatro Municipal. Dreambox, calle Blas Infante número 6, junto a Plaza de la Fuente. Teléfono 93568-6037. Dreambox.
10: Yo ni me acuerdo de esto. ¿Esto en qué año será?
11: Pues és antigua, ¿verdad?
1: Molt, molt antic, sí. Jo crec que a finals dels 90, principis del 2000.
11: Sí, és una joyita de la publicidad cuando se hacía publicidad en Radio Montornès.
10: Pues sí, mira. Y has traído, no hay uno sin dos, has traído otro.
11: Bueno, el que pone el Miquel siempre, que es el que nos... Este era un regalito y ahora vamos con el que estamos acostumbrados, que el Miquel nos hace esta selección. Mira.
6: Pues ya está a la venta Casa Latina Volumen 2. El recopilatorio dance con más clase.
10: Casa Latina. Bueno, pues un recopilatorio de música. ¿Y de la publicidad a dónde nos vamos?
11: Es que esto es muy gracioso, Nuri.
10: ¿Ah, sí?
11: Sí, te traigo a Paco León. Paco León.
10: Hombre,
11: casi.
10: Sí, entiendo tu risa. Paco León.
11: Entonces, Paco León hacía un programa de humor en Antena 3.
10: Homo Zapping.
11: Homo Paco Zapping. León. Paco León. Imitando a la Esther Revuelta en un programa que hacía ella de cine. Pues vamos a ver lo divertido que es. Escúchalo, te vas a reír.
13: El próximo jueves tendremos en escenas de cartelera la película titulada Spider-Man. Bueno, el hombre araña, ¿no? Como vulgarmente todo el mundo lo conoce. Esto es una secuela del antiguo Spider-Man y esta vez es Spider-Man 2, Batman 0. Trata, es una película de cierta ficción y trata sobre la historia de un muchacho que está haciendo un experimento y de momento le pica una araña, ¿sabes? Eso le puede haber pasado a cualquiera. Pues imagínate tú que estás allí y te pica, en vez de una araña, te pica una avispa. Y sería Avisperman. No, no, pues sería Avisperman, ¿no? Tendría los poderes, porque claro, de la araña ha cogido la fuerza y las telarañas que le salen de las manos. De la avispa, pues tendría que matar a los malos pues, con el culo. Con el aguijón me vengo a referir, ¿sabes? Un caracol, pues le podría picar un caracol y sería Carol Coleman, ¿no? Porque el caracol es un animal muy saborido para ser superhéroe porque con la baba que hace, ¿no? No, no puede hacer. Los caracoles pican. Los caracoles no pican, los caracoles tienen boca. Pero bueno, esto es Spider-Man 2, no se la pierdan.
10: Bueno, el humor característico de Paco León, que allá donde va, triunfa.
11: Sí, sí, ¿eh? Sí, muy bueno, muy bueno. Yo es uno de los actores y humorísticos que más me gustan, ¿no?
10: De hecho, en Homo Zapping iba incluso disfrazado de señora, de mujer, ¿no?
11: Sí,
10: parecía
11: de
10: una jovencita.
11: Está de la Raquel, de la Raquel Revuelta, sí, sí que sí. Hacía un programa de cine.
10: Y la imitaba con el atrecho y todo, vamos.
11: Sí, además,
10: iba.
11: Raquel Revuelta encantada, porque una vez salió.
10: Que hay que tomarse estas imitaciones
11: y
10: bien.
11: Y decía que ella estaba encantada con que Paco León hiciera estos sketches, ¿no? Muy bien, es que lo hace muy bien y es para recordarlo, la verdad es que sí.
10: Pues nada, llegamos ya al final y ¿me quieres decir algo?
11: Bueno, que et porto la cançoneta, Núria, del teu nom, Núria, per tu.
10: Mira.
11: Ai, mi Nuri.
10: Jo tota la vida pensant, ostres, tothom té cançó menys les Núries. I va arribar als Pets i ens vam fer aquesta cançó.
11: Núria.
10: Moltes gràcies, Alicia.
11: A tu. Que vagi tot molt bé, Miquel.
10: Bon cap de setmana.
1: Bon cap de setmana, Alicia.
11: Igualment, adeu.
10: Adeu.

0: Las mañanas de Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant
2: Ràdio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Cocodril Club.
2: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
3: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els bombers treballen en un nou incendi declarat aquest matí a la zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat. El foc amb diversos focus afecta en aquests moments un barranc i ha mobilitzat un total de 15 dotacions terrestres i també 6 mitjans aèris. Els equips d'extinció treballen per evitar que les flames es propaguin fins a la vessant oposada. A banda, també, els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, i que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Fons ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat en les darreres hores a Veneçuela. Amb tot, Catalunya enviarà avui mateix 15 especialistes del cos de bombers a Veneçuela per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes i també ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació dels cadàvers. Escoltem ara el president de la Generalitat, Salvador Illa, fent aquest anunci.
3: Avui mateix enviarem suport des de Catalunya a Veneçuela. Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers, i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
2: En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. Els desapareguts superen els 40.000 i les Nacions Unides ja coordinen l'enviament internacional d'ajuda humanitària. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation Unió Europea, volíem dir, i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han pogut beneficiar d'aquests fons. I els Mossos d'Esquadra han localitzat un cos sense vida a la platja de Badalona. El dijous van rebre també una denúncia per la desaparició d'un jove mentre nedava amb amics. Els Mossos d'Esquadra han obert ara una investigació i estan a l'espera de poder identificar el cadàver per saber si es tracta de la mateixa persona o no. I també els Mossos han detingut un home després de presumptament ferir a la seva mare amb una arma blanca aquest matí a Sitges. Després de l'agressió, l'home ha intentat fugir llançant-se al mar a la platja de Sant Sebastià, fet que ha obligat a activar un dispositiu amb els serveis marítims dels Mossos i els bombers.
1: Notícies en xarxa.
0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Cocodril Club. 32 anys en antena. Cocodril Club. El programa revival de l'Albert Malla.
4: Què tal, Coco? Com van les coses? Tant de bo que escoltant el programa t'oblidis, encara que sigui només una estoneta, de tot allò que ara mateix et preocupa, el teu caparronet. Amb la música de la nostra generació tot és més fàcil. Algú va dir: el que és bo mai és fàcil. El que és fàcil mai és bo. És bo escoltar l'arxiu de Contestador Automàtic.
5: Hola Albert, sóc la Maite i te truco des de Osca. M'agradaria escoltar la cançó del Víctor Manuel de fa uns anys que es deia La Madre.
4: Sí, la recordo perquè en aquell moment va venir personalment al meu estudi de ràdio a presentar-me el seu disc, el seu nou àlbum que es deia Què te puedo dar. Corria 1988, un any que vaig viure perillosament, com aquella pel·lícula. Bueno, la veritat és que La Madre és una història dura, nascuda de l'interès del cantautor. Cantautor que, per cert, als seus 78 anys està de gira, amb molt bones condicions vocals i fent concerts per tot Espanya. En aquell moment, Víctor Manoll volia retratar l'epidèmia i el drama de la drogadicció, especialment l'heroïna, als anys 80 i 90. Volia visibilitzar el patiment extrem i la impotència de les famílies dels drogadictes.

¿Qué te puedo dar? Era el títol genèric de l'àlbum de Víctor Manuel del 1988 i el seu primer single, La Madre. Una cançó que ens han demanat des d'Osca. Aprofitem l'ocasió per saludar tots els cocos que ens escolten des d'Osca a través de les diverses emissores de Lleida que emeten el programa. Sí, era una cançó trista i el que ve tot seguit també. Ho sento, eh? Bueno, si no tinguéssim moments de tristesa, com podríem valorar els de l'alegria, no? És que vull fer un homenatge a vosaltres, als oients dels meus programes de ràdio de tota la vida. Alguns d'aquests oients han sigut tan afectuosos que m'han considerat com de la família. Allò que entres a casa cada dia o cada setmana des de fa molts anys. Jo recordo alguna vegada quan no podia fer el programa i la persona que em substituïa, el company, deia no, és que està malalt o és que té una grip. I al tornar, quan jo ja ni me'n recordava dels dies que vaig estar de baixa, molt temps després encara em trucava gent, nen, ja et trobes bé, com estàs, cuida't. Com si fos la tieta, no? Bueno, doncs, aquest homenatge als meus oients estarà representat per Toñi Redondo Serrano, de Barcelona, que ens ha deixat i molt jove. Ella va ser l'oient més apassionada del meu programa de ràdio Los Musicales de la Cadena Catalana, que es va emetre entre 1983 i 1986. Vist ara, sembla poc temps, però llavors ho vivíem tan intensament cada dia que representa una part important de la meva vida. Vull aprofitar també per recordar aquella ràdio que generava prodigis entre l'audiència, no? Perquè Toñi simbolitza per mi aquella ràdio irrepetible, sense ordinadors, que fèiem a la FM, en el meu cas, sense tècnic de so, ni guionista, ni productor, anàvem de bòlit en directe, deixant-nos la pell a cada programa. Això sí, sabent que teníem audiències milionàries i també a totes les companyies discogràfiques pendents de nosaltres, això també ha passat a la història. Tots els promotors van ser grans amics. Ells ens escoltaven per comprovar si sonaven les seves novetats per antena i per demanar-nos portar de promoció a l'estudi en directe. Els artistes més importants del pop d'aquell moment, recordo, per exemple, entre molts d'altres, Víctor Manuel, que estàvem escoltant, la seva dona, Ana Belén, Alaska, Joan Manuel Serrat, Luz Casal, Camilo Sesto, Luis Eduardo Aute, José Luis Perales, Lluís Llach, Miguel Bosé, Joaquín Sabina, bueno, i molts més. Fins i tot a vegades venien de l'estranger, com Luis Miguel, un joveníssim Luis Miguel, o Katrina, o Nick Kershaw, o els Shack Attack, o Ray Parker Jr., el dels Cazafantasmes, o el grup Double, o Limahl, el de la història interminable. Bueno, només és una mostra de... perquè pràcticament teníem un convidat d'aquesta categoria al programa. I 25 anys després, recordo com us he comentat que Los Musicales es van emetre del 83 al 86, 25 anys després, en un programa especial en què recordàvem aquell temps de ràdio, la Toñi ens va escriure un e-mail que reflectia molt bé les sensacions inoblidables que sentia enganxada a un petit transistor, escoltant el programa davant dels estudis de l'emissora, amagada darrere un arbre de la Rambla, de vegades passant molt de fred. I això ho feia quasi cada dia, només per veure'ns sortir en acabar el programa a les 8 del vespre. Amb Toñi se'n van també els nostres records de joventut. Diuen que és el que més trobem a faltar. La joventut, aquesta malaltia de la qual ens curem massa aviat. Ella no ha pogut superar la seva malaltia. Era molt difícil, però va tenir força i valentia fins al final. Ara la seva llum brilla al cel. I m'agradaria compartir amb vosaltres un fragment d'aquell programa especial que 25 anys més tard recordava el programa amb el que van començar a estimar la música tota una generació de joves de Catalunya. Aleshores tenia de col·laboradors a Eduard de Vicente i Albert Castillón. Aquí, al Cocodril Club, sovint m'han escrit oients d'aquell programa confirmant-me el que em deia sempre el mestre Luis Arribas Castro, Don Pollo, que existeix la memòria auditiva.
La locució d'aquest programa especial va ser en castellà perquè s'emetia per tot Espanya en una cadena de breu durada que ja fa molt que no existeix, Punto Radio. I, bueno, i aquest fragment comença amb un dels jingles musicals de Los Musicales.

Ens agradava molt aquesta gent, el grup Tol Tol, un grup de Londres. It's My Life va ser un dels grans èxits que van tenir, l'altre Sucker Shane. Va ser la cançó que ens va demanar la Toni ja fa alguns anys, per simbolitzar tots aquells anys de ràdio i d'amistat en aquest homenatge que he volgut fer a vosaltres, els oients dels meus programes. Per cert, que el líder de la banda Tol Tol, la cançó és del 86, el seu líder, Mark David Hollis, moria de càncer el 2019, als 64 anys.

Ja saps que per posar-te en contacte amb el programa pots fer-ho per correu electrònic, enviant un e-mail a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet la Carme des de Badalona, que ens diu: hola, t'estic escoltant ara mateix, comparteixo la teva admiració per Franco Battiato, dic que és un músic genial, és quedar-me curta. Crec que en italià guanya moltíssim, i és així com ell va fer les seves creacions magnífiques. Sí, el que passa és que va fer també unes fantàstiques adaptacions al castellà, i que és la manera que a vegades utilitzem, doncs, per entendre les seves lletres, que eren tant o més importants que la seva música, no? Diu la Carme: gràcies per l'atenció i per la companyia que ens fas amb el programa. Des de Badalona, salutacions, Carme. Bueno, doncs aprofitarem per escoltar una poc coneguda d'ell i per recordar algunes de les seves reflexions, de les seves paraules. Deia Battiato: la vida no acaba, és com dormir. Néixer és com despertar. Fins que siguem lliures, tornarem una vegada i una altra i una altra. Bueno, ja fa 5 anys que ens va deixar Battiato i veiem que la seva visió no s'ha aturat. Continua qüestionant, alabant-se, portant la mirada més enllà del que sembla.

Aquesta es diu Com un camello in una grondalla. També la va fer en castellà, el 1991, Com un camello en un canalón.

0: Suposo, Carme, que ja la coneixies. En qualsevol cas, espero que t'hagi agradat l'elecció d'aquesta poc coneguda com un camello in una grondalla que Battiato va publicar el 1991. El poeta Mario Benedetti va dir: «Los amores eternos son los más breves».
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
2: Gràcies per ser ràdio.
3: Cocodril Club.
4: Con la radio.
3: Cocodril Club, amb Albert Malla.

0: fotos a contraluz, retales de mi vida.
1: Me siento hoy como un halcón llamado a las filas de la insurrección.
0: Insurrección és, sens dubte, una de les millors cançons del pop d'aquest país de tots els temps. Els seus protagonistes, Manolo García i Quimi Portet, doncs estan protagonitzant una tornada després de bastants anys que està resultant un èxit total des del primer concert, el passat 3 de maig, amb 56.000 persones a l'Estadi Olímpic de Barcelona. Ho volem celebrar compartint les cançons que els hi hagués agradat escriure. Hola, Quimi.
2: Salut, Albert. T'escoltem amb el cocodril Huguet a Ràdio Olot.
0: Ah, per Ràdio Olot. Doncs estava pensant que més o menys teniu la mateixa edat. Si estava recordant els vostres inicis quan fèieu pràcticament un concert a diari o quasi a diari, ara aquesta gira, penseu que la disfrutareu encara més que quan estàveu començant, que vèieu tot el futur per endavant, que podien passar mil coses, entre d'altres que us separéssiu, no?, i que féssiu treballs per separat. Jo ho dic perquè jo tinc la sort encara de treballar i cada programa que faig el disfruto més que quan vaig començar amb 17 anys.
3: La vida et va donar lliçons, no? Vas deixant enrere l'astre, diguem, vas deixant l'astre i el que portes, la motxilla que portes, cada vegada és més lleugera. En el sentit, si tens una mica de seny, si estàs tontet, doncs mira, ho sento. Però si tens una mica de cap, vas deixant pes mort. Llavors, cada vegada més, el que fas... Quan tens petites, grans decepcions, tothom les té, però no perds el romanticisme. Jo demano perdó, però sóc una mica romàntic. I em fa molta il·lusió tot, cada vegada més, perquè ja no camino, estic volant. Vull dir, ja és diferent. Nosaltres riem més que abans i d'una manera més correcta que abans.
2: Científica.
3: Més científica i menos agotadora. Antes nos agotábamos. Había veces nos poníamos enfermos con Antonio, ¿te acuerdas? A las 7 de la mañana estábamos enfermos de reírnos. Ahora no nos ponemos enfermos de reírnos. Nos reímos muy a gusto. Es veritat.
2: Anem a dormir més d'hora.
3: Anem a dormir més d'hora, també, és veritat. Llavors, els concerts serà magnífic, serà molt divertit. Toquem, si em permeteu, millor, tenim més experiència... Sabem, som més zorros, tenim més ofici, tu, qualsevol de vosaltres, any darrere any vas aprenent, vas deixant atrás el que et molesta, el que estorba, el que no és bo, i jo penso que serà molt bonic.
0: Quina cançó us hagués agradat escriure de qualsevol autor, de qualsevol època, que no sigui vostra?
2: A mi m'agrada molt Pau Riba, aquella "Ha plogut sobre el meu cap". Segons a quin disc ho mires, té un títol o té un altre disc, té un altre títol. Però és una cançó molt bonica, molt Pau Riba, perquè és una cançó, un desbarajuste total, diguem, instruments desafinats, ara entren, ara no entren, però potser és de les cançons que m'ha impressionat més de la història. Sí. "Ha plogut sobre el meu cap, quina enveja, quina enveja, papallones i ocellets", aquesta
0: música. Que genial que era, en Pau.
3: I jo, Angie, de los Rollins, Angie.
0: I per quin motiu?
3: Perquè quan la vaig sentir la primera vegada, era jovenet i vaig pensar, hòstia, això és la bomba. Moltes cançons, aquesta en concret.
0: Moltes gràcies.

0: Aquesta és la cançó que li hagués agradat escriure a Quimi Portet, oient habitual del Cocodril, segons ens va confessar en aquesta entrevista. Una cançó curiosa perquè té dos títols: Ha plogut sobre el meu cap o Sèptima en colors. La genialitat de Pau Riba. Aquí, en una entrevista, li preguntàvem a Formentera, precisament, que ens recordés quan ell va voler ser hippie.
1: Jo volia saber de què anava això i vaig dir, bueno, on te puc trobar hippies? I em van dir Formentera i jo, cap a Formentera.
0: I a la pel·lícula documental del primer Canet Rock, l'Àngel Casas li preguntava a Pau Riba.
2: Creus que ajudes a la cultura catalana, tu? Fent què?
3: Destruint-la.
0: També li van preguntar en certa ocasió, Pau, com creus que passaràs a la història?
4: He fet la història de música com a mal cantant, mal músic i gamberro dalt de l'escenari. Bueno, sembla ser que són tres valors positius.
0: Quina cançó t'hagués agradat escriure?
5: Doncs, mira, si escolteu bé, aquesta que se sent.
0: Qualsevol nit pot sortir el sol, sí. De Jaume Sisa, t'hagués agradat, eh? Sí. O sigui, quan la vas sentir vas pensar, punyetes, em hagués pogut acudir a mi.
5: Sí, eh? Vaig pensar, és un cabron, aquest sí és un cabron.
0: M'ha agradat molt trobar-te aquí, moltes gràcies, Pau.
5: Ok, vinga.
0: Molta sort.
5: Vale.
6: Fa una nit clara i tranquil·la, i a la lluna...

0: faltes tu.
1: Això és el que dic a vegades quan et comento que pots afegir-te al nostre grup de seguidors al Facebook, al grup dels oients d'aquest programa, el grup Cocodril Club. Som més de 40.000, però potser hi faltes tu, com diu la mítica cançó d'en Jaume Sisa.
0: Pot sortir el sol.
1: A Quimi Portet li hagués agradat escriure una cançó de Pau Riba. A Pau Riba li hagués agradat escriure aquesta cançó que Jaume Sisa va publicar originalment el 1975 i que hem escoltat en una versió del 2002 del seu àlbum Bola Voladora, molt poc coneguda. A Manolo García li hagués agradat escriure...

Doncs ho recordo perfectament. Quan vaig escoltar per primera vegada aquesta cançó, vaig sentir quelcom molt semblant a Manolo García. Era per casualitat. Estava aprenent alguna cosa en un bar, un vespre de l'octubre de 1973, tenien la ràdio posada i van presentar aquesta cançó com a novetat i vaig pensar, però què és això?

El temps ha demostrat que Angie és una de les millors balades, no tan sols dels Stones, que en van fer diverses de guapes, sinó una de les millors cançons del tot el segle XX. No m'estranya que Manolo García li hagués agradat escriure-la. Bueno, abans d'anar a ballar, escoltarem per primera vegada una proposta que ens fa des de Barcelona la Cristina Viudez, que diu: hola, que guai escoltar el teu programa. Avui és el meu segon dissabte escoltant el Cocodril i et demano una cançó de Charles Sheffield que es diu It's You Voodoo Working Extello. Doncs, bueno, aquest personatge, pràcticament aquest és el seu únic èxit, que, bueno, voldria dir, és el teu voodoo funcionant. Charles Sheffield va néixer a Louisiana el 1931 i va morir el 2010 amb 79 anys, poc conegut fora de la seva regió. La cançó ha guanyat més popularitat en els anys posteriors.

Bé, Cristina, Cristina Viude de Barcelona, és un bon tema, gràcies per recuperar-lo i per molt segur descobrir-lo. El senyor Charles Seafield, conegut com Mad Dog, és a dir, gos boig, especialista en rhythm and blues. I aquest tema, el seu més gran èxit, a la seva regió, perquè fora d'allà pocs el coneixen, It's Your Voodoo Working Excello, és a dir, és el teu voodoo funcionant.

0: misery trouble. La cançó és molt curta. Gairebé dos minuts només. I marxem ballant.
1: Hey, Mr. DJ, where are you?
0: Recordes alguna cançó que t'hagi fet ballar? Dels anys 60, 70, 80, 90, 2000... Ah, i aprofita per dir-me quina era la teva discoteca preferida. Fes-ho per correu electrònic aquí a cocodrilclub@gmail.com. Com ha fet Jonathan Cepeda, que ens demana un gran clàssic dels Eurythmics, Sweet Dreams, els somnis dolços, que ens diu: la vaig escoltar per primera vegada a la discoteca Silvis, a l'autovia de Castelldefels. Ah, sí, però era del terme municipal de Gavà Mar. Diu, i es va compartir amb la meva discoteca preferida. Gràcies, Jonathan. I amb tu anem cap al 1982. Per cert, que Silvis va tancar el 1999 i ara és una, malauradament, una estructura abandonada. Un últim favor, per al mateix preu. Si no et sap greu, procura ser feliç. Cocodril.
2: Cocodril Club. El programa Revival de l'Albert Malla.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla Maria Lara. Els Mossos d'Esquadra han detingut un home per la seva presumpta relació amb l'origen de l'incendi forestal de Tiana, que tot apunta que hauria estat provocat. El foc iniciat en una zona de la deixalleria entre Tiana i Montgat ha obligat també a confinar diversos municipis. Connectem ara, volíem dir, amb la nostra companya, la Laura Cira. Laura, com evoluciona aquest incendi? Bon dia.
3: Bon dia, Maria. Doncs, com tu deies, ara són 4 ja els municipis confinats. Si bé el confinament ha començat amb 17 masies disseminades de Tiana, s'ha anat estenent i aquests 4 municipis han rebut una alerta al mòbil. Núria Parlon, consellera de l'Interior.
4: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona de l'Albert de la Conreria i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut per part de Mossos.
3: L'incendi continua ben actiu. En aquests moments hi treballen 16 dotacions terrestres als bombers i 6 aèries que aprofiten l'aigua de la piscina municipal, que és en la zona poliesportiva, a tocar d'on s'ha originat aquest foc. La B500, la carretera que va de Badalona a Mollet, està tallada i, segons els agents rurals, de moment el foc afecta una superfície aproximada de 25 hectàrees.
2: Gràcies, Laura. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I a banda, també els bombers continuen treballant en l'incendi que es va declarar ahir a la franja de Ponent, a Tamarit de Llitera, que ha cremat ja 1.000 hectàrees de conreus en un radi de 4.000. El municipi de Font ja s'ha desconfinat i 240 veïns de 3 poblacions continuen, en aquest cas, desallotjats. I el ministre de Política Territorial i Memòria Democràtica, Ángel Víctor Torres, ha elevat a 90 el nombre de ciutadans espanyols desapareguts a conseqüència dels terratrèmols que han afectat a Veneçuela. Amb tot, el govern espanyol ha ordenat també mobilitzar fins a 1 milió d'euros per ajudar a Veneçuela i Catalunya enviarà, per la seva banda, avui mateix 15 especialistes del cos de bombers per tal d'ajudar en les tasques de recuperació de persones desaparegudes. També ha ofert enviar 10 forenses per treballar en la identificació de cadàvers. En total, i segons les darreres informacions, hi ha més de 235 morts confirmats i més de 4.300 ferits. I Catalunya ha superat els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation i ja acumula més de 10.180 milions d'euros procedents del mecanisme de recuperació i resiliència. Segons el govern, més de 262.000 persones i entitats s'han beneficiat d'aquests fons. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gemcat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradas.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
4: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: en sèrie.
1: Totes les novetats 2.0 a la teva plataforma digital.
0: Les millors ficcions.
1: Els millors relats.
0: Les estrenes més espectaculars.
1: El retorn de les sèries més esperades.
0: Un repàs setmanal de la cartellera digital.
1: En sèrie, amb l'Ali Giné.
2: Molt benvinguts a l'Ensèrie en una setmana amb un únic nom a la cartellera, malgrat que també tenim altres estrenes, així que comencem, com sempre, el repàs setmanal.
3: Son tiempos convulsos.
2: I ho fem des d'aquest dilluns, precisament amb l'estrena de la setmana, la tercera temporada de La Casa del Dragón, a HBO Max.
4: Tomaremos la ciudad. Sin derramar más sangre.
3: Aunque la reina tenga dragones, el pueblo no se siente a salvo. Y no debería.
2: Torna a la preqüela de Juego de Tronos amb més acció que mai. A una banda, el Consell Negre amb la reina Rhaenyra al front reclamant el tro de ferro. A l'altra banda, el Consell Verd amb Aegon al tro impulsat per la seva mare.
3: Poco a poco, bocado a bocado, estamos demostrando que es incapaz de gobernar.
2: La bretxa entre la família Targaryen és ja irreconciliable. La ficció ha arrencat aquesta tercera entrega amb un potent primer capítol que assenta les bases per la cruenta guerra civil.
5: If I had to do it again, I wouldn't hesitate.
2: També des d'aquest dilluns a Sky Showtime hi trobem la segona temporada de l'Agència.
5: If they tell you I'm a traitor, it's the truth. I betrayed my country. Did I cause harm? Yes.
2: Torna l'agent de la CIA interpretat per Michael Fassbender, que viu infiltrat dins la seva pròpia vida. La seva amant és una presonera política a Sudan i ell farà qualsevol cosa per salvar-la, incloent creuar la línia de la traïció.
6: Chicas, aquí es donde empezó todo. Si no hubiésemos venido aquí hace 5 años, todo sería diferente.
2: Des d'aquest dimecres a Netflix hi estrena la tercera temporada de Mi Otra Yo.
7: ¿Tienes hermanos?
6: Tengo una, pero aún no nos hemos conocido. Una larga historia.
2: Arriba la tercera entrega d'aquesta ficció que segueix a 3 amigues que viatgen a una ciutat costanera en la que connectaran amb el seu cantó espiritual i afronten traumes sense resoldre relacionats amb el seu passat familiar.
8: The question we asked ourselves a year ago has become even more urgent.
2: També des d'aquest dimecres trobem a Movistar Plus la tercera temporada de The Capture.
9: Operation Veritas is a smart surveillance cam designed to detect cyber attacks and deepfakes in real time.
2: Torna la trama d'espionatge que segueix una dona al capdavant dels sistemes de vigilància pública de Gran Bretanya. Quan un atemptat terrorista sacseja el cor del poder britànic, tot començarà a trontollar.
10: If we're serious about protecting ourselves, then this government cannot afford to rest.
2: A mesura que avança la investigació, la protagonista s'endinsarà en una xarxa de manipulació que transcendeix el crim per convertir-se en una crisi d'estat.
11: El reino de la tierra al fin va a caer.
2: Des d'aquest dijous a Netflix hi arriba la segona temporada de Avatar, la leyenda de Aang.
12: Disculpa, Avatar, creo que te confundes. No hay ninguna guerra en Ba Sing Se.
2: Netflix ens porta la segona entrega d'aquesta adaptació en acció real de la famosa sèrie animada on 2 germans desperten a un jove d'una llarga hibernació i descobreixen que és un avatar dotat de poders per derrotar a la malvada Nació del Foc.
13: Es nuestro último día. Se nos acabó el tiempo.
14: No pienso rendirme. Vamos a seguir trabajando.
15: Richard, voy a vender el edificio.
2: Divendres a Disney Plus s'acomiada amb la 5ª temporada de Bear.
16: Estamos mal. El restaurante está inundado.
17: Nos han cortado los repartos.
18: Nos vamos a quedar sin comida.
2: En aquesta entrega, els protagonistes es troben sense diners amb l'amenaça d'una possible venda del restaurant i una tormenta torrencial que s'aproxima.
19: Nos superan en número y armamento.
20: Can bring the rain.
19: No tenemos dinero.
20: That fire.
19: pero nos tenemos los unos a los otros sin nada que perder.
2: Els nous socis han d'unir forces amb la resta de l'equip per treure endavant l'últim servei amb l'esperança d'aconseguir finalment una estrella Michelin.
7: We threw a rod. Get comfortable.
20: It's going to be a while.
7: Got the wrench. No. We got to wait here.
20: What
7: are you
20: talking
7: about? On the plane.
2: I aquest dissabte a HBO Max arriba Larry David i la búsqueda de la infelicitat.
21: For 5 hours? Are you crazy?
7: This is the airplane experience.
21: It's not a good experience. What a pleasure to be a part of such a historic occasion.
2: A través d'esquetx d'humor, el còmic repassarà la història dels Estats Units amb Barack Obama com a convidat i productor junt amb la seva dona Michelle, però pel camí l'acompanyaran moltes altres personalitats i actors de l'escena nord-americana. Arribem al moment de la recomanació de l'ensèrie i en aquesta ocasió és per una de les darreres propostes d'Apple TV, La maldición de Widow's Bay.
22: Soy Tom Lofty.
23: Encantado, Tom. Arthur.
22: ¿Te apetece tomar un café?
23: No, gracias. Jerry me estaba contando parte de vuestra historia.
22: Oh, estupendo. Sí, bueno, una historia increíble.
2: Comencem parlant de la trama. La ficció comença amb una història quasi ridícula, un alcalde capficat en vendre un poble que ningú vol visitar. Però a mesura que avança l'acció, la sèrie es va convertint en una trama fosca i pertorbadora.
22: ¿Qué pueblo no tiene un pasado complicado?
23: ¿Hubo canibalismo?
22: No. No creo que sea cierto.
2: La trama arrenca en una illa remota de Nova Anglaterra en la que hi ha moltes històries locals aterradores relacionades amb esdeveniments catastròfics i misteris no resolts.
23: He estado hablando con el tipo del ferry y me ha dicho algo raro.
22: ¿El qué?
23: Que aquí pasan cosas malas.
2: Tot plegat amanit amb una climatologia adversa i les adversitats per arribar a terra que fa que l'illa sigui un paratge bastant inhòspit plegat de personatges obscurs.
22: Arthur, estos pueblos marítimos tienen algo. Supersticiones.
2: Estem davant d'una sèrie de terror, però també d'una comèdia, on, de manera sorprenent, els dos gèneres es combinen en un engranatge perfecte que fa que l'espectador no pugui mai relaxar-se al sofà.
22: Cuentos de viejas. Me parece encantador.
2: Parlem d'una incomoditat hilarant i a vegades salvatge que passa pel subgènere dels zombis, les cases encantades, els pallassos assassins, fantasmes, possessions o aquelarres.
24: ¿Sabes algo de una arpía?
25: Todos los marineros saben la historia de la arpía. Au. Au.
2: Menció especial mereixen les interpretacions, i entre elles la del protagonista, Matthew Rhys, que aborda el seu paper com a alcalde, o la de Kate Offlin, com a ajudant.
25: Llegó a la costa y conoció a la arpía.
2: La maldición de Widow's Bay té 10 episodis d'entre 35 i 45 minuts cada un i és en definitiva una de les sèries més interessants del moment en què un dels seus més grans punts forts, ja ho hem dit, és mesclar misteri, terror i comèdia i amb èxit aconseguint posar-nos els pèls de punta.
26: No lo entiendo. ¿Cómo te mueres?
25: Se sube a la cama y se te sienta en la cara.
2: En qualsevol cas, aquí us deixem un fragment perquè la jutgeu vosaltres mateixos.
22: Nuestro pacífico pueblo insular es un lugar para que los turistas vengan con su familia y se relajen, ¿verdad? Ya está, eso es todo.
27: Díselo a Shep Clark.
22: Esta es una reunión privada, Wick, gracias.
27: Ciérralo todo para empezar.
28: Tienes toda la razón.
22: No, eso no va a empezar porque no hay eso.
28: Espera, ¿le ha pasado algo a Shep?
27: Se lo ha llevado la niebla.
22: No, la niebla no se lo ha llevado. Porque todos sabemos que Shep está durmiendo la mona.
27: El problema es que Shep dejó de beber hace 3 semanas.
22: Bueno, pues se me ocurren un par de explicaciones más plausibles que se lo ha llevado la niebla.
27: Cierra el puerto, cierra las tiendas, que suene la sirena.
22: ¿Te refieres a la sirena de los años 40? Se te va la olla, Wick.
27: Te niegas a aceptar nuestra historia, a aceptar la verdad. Yo te he aguantado durante años, pero ahora va a morir mucha gente.
22: Yo sí que he aceptado la verdad, pero ¿sabes cómo es la verdad? Tiene esta pinta. Una instalación eléctrica anticuada, unas carreteras que necesitan reparaciones, no tenemos wifi en el puto siglo XXI y no hay dinero para pagarlo. Lo único único que va a matar a la gente es la falta de infraestructuras.
27: Bueno, eso es porque la isla ha estado durmiente, pero se está despertando. Y entonces es cuando pasan cosas malas. ¿Crees que la nieve de ahí fuera es natural? No, no es natural. Ya se ha llevado a Sepp y se llevará al resto de nosotros hoy. Una maldición.
22: Es que no sabía que era una maldición. Lo siento. ¿Podrías volver a explicármelo? Una maldición es peor que un susto, pero no tanto como el pánico. Es igual que una aparición, ¿no?
27: Búrrate cuanto quieras. La isla está maldita, Tom.
22: ¿Sabes qué creo? Creo que hay gente que quiere ser desgraciada. Y le echa la culpa a una isla maldita. Yo me niego. Y me niego a dejar que hundas este pueblo contigo.
0: Alcaldía.
27: Que suene la sirena, Tom.
0: Soy Patricia.
27: Si no lo haces tú, lo haré yo.
0: Es de la comisaría.
22: Soy Tom. ¡Qué buena noticia! Han encontrado a Shep. Ah, vale. Sí. Espera. Voy a hablar en el despacho.
1: ¿Qué sabes?
3: Que le acabas de mentir a un montón de gente diciendo que lo he encontrado.
2: Fins aquí la sèrie. La setmana vinent més estrenes. Fins llavors, no deixeu de veure sèries. Adéu-siau.

0: comptes de llançar el cotxet que ja no feu servir, ven-te'l i fes-lo nou de nou. Abans de desfer-te de l'assecador, repara'l i fes-lo nou de nou. En lloc de deixar el contenidor al tamboret, restaura'l i fes-lo nou de nou. Abans de llançar res, fes-ho reviure. Residus.gencat.cat. Generalitat de Catalunya. 7 milions i mig de futurs.
1: Radio Montornès 91.2.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Bon dia, són les dues.
2: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
1: Prop de 16.000 persones estan confinades en aquests moments per un incendi forestal que ha començat a la zona de la deixalleria de Tiana, al Maresme, i que té diversos focus actius. 22 dotacions dels bombers lluiten contra aquest foc, pel qual els Mossos ja han detingut una persona. Ho ha confirmat la consellera d'Interior, Núria Parlon, que també dona detalls del confinament.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fos de Can Centelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
1: Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
4: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, quatre núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud, a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre. Demà al vespre, algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
1: Déu-n'hi-do, gràcies, Lluís Mi Pérez. És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
5: Són xifres provisionals perquè hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
6: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
5: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
1: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
5: Ja representen el 35% dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral.
1: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
5: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten els comandaments.
1: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les tres xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
5: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
1: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de la Lliga, Jordi Cochran.
7: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la 8a Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
1: El control de Soibal López, a la redacció i coordinació, José Gallardo. Passen 4 minuts de les dues.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Dues dotacions dels bombers lluiten a hores d'ara contra un incendi forestal declarat a Tiana, al Maresme, i que ha obligat a confinar les poblacions de Tiana, Martorelles, Sant Fos de Can Centelles i Santa Maria de Martorelles. Es tracta d'un foc amb diferents focus que s'ha iniciat a la zona de la deixalleria de Tiana i pel qual ja s'ha detingut una persona. El focus de l'incendi hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, molt bon dia, com està la situació?
8: Molt bon dia. Doncs l'incendi continua actiu, tot i que Pep Colàs, el cap d'intervenció dels bombers, ens acaba de dir fa molt pocs minuts que confien en poder-lo estabilitzar d'aquí a poca estona. De fet, hi treballen moltíssimes dotacions dels bombers, en aquest moment 30 de terrestres i més d'una desèrie de mitjans aeris. De moment no tenen constància que hagi afectat habitatges ni persones, però han intentat rebaixar la intensitat, sobretot en els últims minuts, en l'última hora, del flanc esquerre, que finalment han aconseguit ancorar en una zona de vinyes. Per tot plegat, a mig matí s'han confinat 4 municipis, Tiana, Sant Fost de Campsentelles, Martorelles i Santa Maria de Martorelles, i com deies, també s'ha detingut una persona per indicis de la seva participació en els fets.
3: Ara mateix hem ampliat l'ordre de confinament. En principi era només a la colònia Bosch i a la zona Valalbert de la Conreria, i ara hem fet una ampliació de l'ordre de confinament a Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Margarida de Martorelles i Tiana, que és aproximadament una població confinada de 16.000 persones. I en el cas de l'incendi de Tiana s'ha fet un detingut.
8: Era Núria Parlo, en conseller d'Interior, uns confinaments que es podrien aixecar ben aviat, com a mínim a Tiana, la part cap al mar. En canvi, la zona del Vallès encara es mantindria una estona confinada. Les agents rurals calculen que l'incendi hauria afectat prop de 25 hectàrees. Els bombers, però, ens diuen que de moment no ho han pogut calcular.
1: Gràcies, Laura Cera, per aquesta última hora de l'incendi de Tiana, però paral·lelament els bombers treballen en l'extinció d'un altre foc, en aquest cas de vegetació agrícola a Tàrrega, a l'Urgell. Una vintena de dotacions i 4 mitjans aeris treballen en l'extinció d'aquest incendi. Anem també fins allà, a Ràdio Tàrrega. Mariona Fígols, bon dia.
9: Bon dia. Bé, continua actiu l'incendi de vegetació agrícola al nucli de Santa Maria de Montmagastrell, al terme municipal de Tàrrega. Els bombers mantenen el dispositiu d'extinció amb 15 dotacions terrestres després que els mitjans aeris s'hagin retirat en constatar una evolució favorable del foc. Segons han informat els bombers, l'incendi encara no està estabilitzat, però evoluciona favorablement gràcies a les tasques d'extinció i consolidació del perímetre. Les primeres estimacions situen la superfície afectada en unes 40 hectàrees de terreny agrícola. Els efectius continuen treballant sobre el terreny per acabar d'ancorar el perímetre i evitar possibles represes de les flames. També col·laboren els grups de PAF i GRAF dels bombers, així com tractoristes i els Mossos d'Esquadra en les tasques de suport logístic.
1: Gràcies, Mariona. I seguim també molt pendents del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat unes 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
5: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
1: Durant la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
5: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
0: Notícies en xarxa.
1: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Veneçuela. També s'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a aquell país.
5: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes i les pitjors destrosses són al litoral, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
6: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
5: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
10: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant.
5: No? Un dels bombers de l'expedició ha especificat quines tasques faran.
11: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar doncs, els veneçolans doncs, en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
5: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat amb un minut de silenci i l'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
12: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
5: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
1: Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que van arribar als 353 casos. L'entitat alerta de l'augment d'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
13: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
14: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És algo que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específic que m'han insultat o que m'han agredit.
13: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la Llei pels Drets de les Persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
1: El govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposa doblar les quantitats que l'Estat aporta per cada persona amb dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions.
5: Malgrat l'increment, la coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny de solucionar el dèficit d'allò que es destina a la dependència. Així ho ha dit a la xarxa la presidenta de la coordinadora i portaveu de la Plataforma Estatal d'Organitzacions de familiars i usuaris de residències. Maria José Carcelén.
15: Espanya destina a aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de l'1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la finançació per reduir la seva aportació, que és el que va fer el 2025.
5: Carcelén creu que les prioritats passen per reduir les llistes d'espera de les residències, que a Catalunya és de més de 80.000 persones, així com augmentar les ràtios de personal i millorar-ne les condicions laborals.
1: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellver, bon dia.
16: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-la servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Corones és el portaveu d'Esquerra.
17: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
16: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
18: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que hi s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
19: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
16: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
1: És 3:15, no deixem Barcelona, ja que una setmana per al Grand Départ, el Tour de França, tindrà afectacions en la mobilitat per carretera, tant diumenge 5 de juliol amb l'etapa de Tarragona a la capital, com dilluns 6 entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a Barcelona i la presentació dels equips el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitza 4.500 policies, 3.600 dels quals agents dels Mossos. Judit Vallès, bon dia.
20: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
21: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i 11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
20: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
0: Notícies en xarxa.
1: Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats dels fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Jordi Casino, bon dia.
22: Bon dia, Marta. El president de la Generalitat ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat i ha posat els Next Generation com un exemple de federalisme a Europa. Un Salvador Illa que també ha defensat fer un salt d'escala polític dins de la Unió per afrontar els reptes de manera més conjunta i davant dels riscos dels qui la volen buidar de contingut.
23: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i

0: un projecte estratègic que preveu una vintena d'actuacions fins al 2035, amb una inversió que podria superar els 1.000 milions d'euros. 21 Ràdio, Cinta Bonet.
1: Es tracta d'un full de ruta amb una vintena d'actuacions per transformar el territori des de la innovació, la conservació ambiental i el desenvolupament econòmic, un projecte que l'alcalde Xavier Reverté ha qualificat d'ambiciós i de futur.
2: És un projecte ambiciós, és un projecte de futur, és un projecte on realment valorem un pla integral que és la sostenibilitat, és el creixement, és el talent del jove, i sobretot un projecte on ens hem de sentir tots realitzats i que tots poguéssim confiar en tirar-ho endavant.
1: La iniciativa podria convertir la Badia dels Alfacs en la primera OMEC de la Mediterrània, una figura que compatibilitza la protecció dels ecosistemes amb l'activitat econòmica sostenible i que es demanarà aprovar en la cimera de Nacions Unides de finals del 2027. Un projecte que té un pla d'execució fins al 2035 i planifica una inversió que pot superar els 1.000 milions d'euros.
0: No deixem les Terres de l'Ebre. La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'Espai Joan Moreira en l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. Ràdio Tortosa, David Benito.
3: La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual executiu municipal, que qüestiona la contractació dels treballs de la coberta i la neteja interior, així com un possible fraccionament de contractes en la rehabilitació de la façana. El govern assegura que part de les obres es van executar abans de l'adjudicació formal, fins i tot després d'inaugurar l'espai. Per la seva banda, l'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat i defensa que tots els expedients es van tramitar correctament. Atribueix la denúncia a una estratègia política.
4: És evident que aquesta denúncia respon a una utilització politico-partidista de la justícia per part del senyor Jordana i la senyora Lleixà en una clara finalitat electoral. Estic segura que tota la tramitació dels diferents expedients es va fer correctament, no hi ha cap fraccionament i d'obres a l'Espai Moreira se'n va fer abans de la inauguració d'una de totes les sales que hi ha per rehabilitar i se'n van continuar fent després. De fet, encara avui n'hi ha dependents perquè l'actual govern porta 3 anys sense actuar en estindre.
3: Mentrestant, la Fiscalia ja ha requerit la documentació dels contractes a l'Ajuntament i informació detallada sobre altres treballs adjudicats pel govern de Junts per Tortosa a la mateixa empresa.
0: I repassem altres notícies destacades d'avui. Detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges.
5: Els fets han passat aquest matí. L'home que pateix un trastorn mental ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. Fins que ha estat detingut, ha calgut tancar la platja.
0: I els Mossos localitzen un cos a la platja de Badalona.
5: Ara s'està a l'espera de la identificació per saber si es tracta d'un jove desaparegut ahir mentre nedava amb amics.
0: És moment per a la cultura. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
6: Bon dia. Doncs els éssers humans han adaptat la torna a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition es ple de 6 temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals. Aquesta exposició de 4.000 metres quadrats és un dels elements centrals del Congrés Mundial d'Arquitectes que es celebra durant els dies 28 de juny al 2 de juliol. Hi ha arquitectes d'arreu del món participen en ponències i taules rodones per debatre com treballar de manera multidisciplinària per afrontar els reptes de futur derivats de les diferents crisis globals.
0: Gràcies, Neus Aragall, des de Ràdio Ciutat de Badalona. I una campanya turística de la Generalitat projectarà Catalunya al món a través de la cultura. Sent la nostra cultura, Viu Catalunya compta amb el punt de vista d'una vintena de referents catalans de diversos àmbits. David Navarro, bon dia.
7: Bon dia. La campanya explica que la identitat cultural catalana es basa en la tradició i l'avantguarda, es viu al carrer i és creativa, i les seves icones culturals ajuden a descobrir el talent emergent del país. La idea és, segons la directora general de l'Agència Catalana de Turisme, Arantxa Calvero, que la cultura atregui el turisme de qualitat, tot i que la campanya també es dirigeix al resident.
8: A descobrir un país que s'expressa a través de

0: seva cultura molt viva. La cultura, que és un valor universal, no? Però també que té un anclatge i un arrel que genera força identitat, no? D'un poble. I, per tant, una invitació a sentir la nostra cultura per viure Catalunya.
1: Sent la nostra cultura, Viu Catalunya es difondrà a tot Espanya, a més dels mercats asiàtics, americà i europeu. L'Espot presenta 11 localitzacions emblemàtiques, des de la cripta de la Colònia Güell fins a la Seu Vella de Lleida. Una vintena de referents culturals han col·laborat en la iniciativa, com el dissenyador Jordi Lavanda o l'arquitecte Benedetta Tallabue.
2: I arriben els esports. Avui amb en Jordi Cochran. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
3: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se per 1-4 fora en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
4: Pues molt especial, perquè al final, com et dic, portant 2 anys en blanc, amb la frustració que això et genera, no? A nivell personal també, doncs, poder aixecar la primera lliga com a capità, un somni i la veritat és que molt feliç, em sento molt realitzat i molt orgullós.
3: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera temporada a la banqueta.
5: Creo que hemos hecho un partido bastante completo, creo que por momentos ellos nos han apretado mucho, ellos jugaban con la ilusión de forzar el quinto partido. Yo estoy seguro que si hubiera habido un quinto partido no les hubiera dado. Pero creo que es para estar orgulloso, pero no solamente de este partido, de la eliminatoria, de la Liga en general. Creo que hemos sido campeones, justo campeones.
3: En ciclisme, Mireia Benito ha tornat a guanyar el Campionat d'Espanya de contrarrellotge per quarta temporada consecutiva. La de Llorenç del Penedès és la gran dominadora d'aquesta disciplina.
6: Cada año es diferente, ¿no? Cada año es especial y sí que este año quizás no venía con la confianza que había venido otros años, ¿no? Por la preparación que había hecho. Tenía dudas sobre eso, entonces, bueno, no voy a negar que he pasado nervios. Estoy muy emocionada porque al final, pues, quizás aquí se ve un resultado, pero lo que hay detrás es muchísimo más grande.
3: Paula Blasi, que va patir una caiguda fa uns dies entrenant, va acabar en quarta posició i a causa de les conseqüències d'aquest xoc ha decidit no participar en la prova en ruta de demà, en què era una de les principals favorites. I en futbol, el porter Juan Carlos del Girona deixa el club gironí després de 7 temporades al conjunt blanquivermell.
7: Todo tiene un principio y un final. He tenido la suerte de poder y el orgullo de poder defender esta camiseta durante muchos años, de encontrar mi sitio en el fútbol, que tanto me costó encontrar. Estoy muy orgulloso de cada esfuerzo que he hecho por este equipo y me voy feliz por eso.
3: Tampoc continuarà el conjunt gironí el porter Rubén Blanco, un Girona que ha anunciat 2 amistosos de pretemporada, el primer contra l'Olot el 22 de juliol i el 29 d'aquest mateix mes, que rebrà el Castelló el conjunt gironí, i un espanyol que s'enfrontarà contra el Sabadell, també un altre dels confirmats dels partits de preparació dels equips catalans en aquest estiu.
2: Moltes gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem a 3:15. Hem de fer una petita pausa, però tornem de seguida. Actualitzem la informació sobre els incendis que continuen actius. Fins ara.
8: Notícies en xarxa. Edició migdia.
9: La xarxa de comunicació local.
10: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
11: Llença't per acompanyar les 9.000 persones que tenen esclerosi múltiple a Catalunya. Llença't per la investigació sobre una malaltia encara sense cura. El 5 de juliol, llença't i mulla't a la teva piscina o a mulla't.cat. Fundació Esclerosi Múltiple.
12: Vine al Palau Güell, a tocar de la Rambla de Barcelona. Una obra única d'Antoni Gaudí, on l'arquitectura es converteix en experiència. Deixa't sorprendre per la llum, les formes i els detalls. Un espai públic, viu i per a tothom. Una porta oberta al modernisme. Palau Güell. El Gaudí cobra portes. Més informació i entrades a palauguell.cat. Diputació de Barcelona.
13: Salut Activa, perquè ja sabem que sempre és millor prevenir que guarir. Una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
14: Fisioteràpia i embaràs.
15: L'embaràs comporta canvis significatius en el cos de la dona que poden causar dolor i malestar. La fisioteràpia pot ajudar a alleujar aquests símptomes oferint exercicis específics per enfortir els músculs, millorar la postura i preparar el cos per al part. També pot ajudar en la recuperació postpart, assegurant que les mares recuperin la seva força i mobilitat de manera segura i efectiva.
13: Salut Activa.
16: Laura Díaz, fisioterapeuta d'atenció primària i comunitària de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
17: L'especialitat de la fisioteràpia durant l'embaràs, el que es busca és intentar que el cos estigui en bon estat per preparar-lo pel part i també, per un cop hem tingut el part, durant el postpart, tornar a aconseguir un cos en bones condicions. Hi ha un tabú en el tema del prepart, que se sol dir que les dones doncs, no han de fer gaire exercici, que han d'estar més tranquil·les, no?, a casa, cuidar-se de fer-se mal, no?, i d'intentar no agafar pesos i tal. I és just el contrari, no? Se busca que facin treball de força, que es moguin, que facin activitat, perquè així tenen una bona musculatura, tenen un bon estat físic per després encarar el cos i sobretot la pelvis, que estigui en bon estat per poder anar al part i estar en condicions.
13: Recupera aquest podcast de salut i d'altres consells al perfil de Spotify Salut Activa, una producció de Ràdio Palamós amb la participació de l'Àrea Bàsica de Salut de Palamós.
9: La xarxa de comunicació local.
2: Bon dia, són 2:45.
8: Notícies en xarxa migdia. Amb Marta Pardell.
2: Els bombers aixequen el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana per la bona evolució de l'incendi que s'ha declarat entre Tiana i Montgat a mig matí. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Això sí, de moment es manté el confinament a la urbanització Colònia Bosch i a l'Albert La Conreria de Tiana. Els bombers preveuen estabilitzar l'incendi en molt poca estona. Davant d'aquesta situació estem especialment pendents de la previsió del temps i l'evolució de les temperatures. Lluís Mi Pérez, bon dia.
18: Bon dia, un divendres que està sent d'allò més tranquil, més assolellat i continuarà de la mateixa forma. Gairebé no es formaran ni els núvols de tarda del Pirineu, que les últimes jornades han anat deixant de forma local ruixats. Avui, ni això. De fet, el sol, ben present, 4 núvols prims i aquesta sequera ambiental, que fa que la humitat sigui molt baixa, per tant, precaució amb aquest risc d'incendi que continua sent molt elevat. De fet, també aquesta tarda el vent es tornarà a reforçar, aquest vent de sud a l'interior gironí, sobretot també al sud de Lleida. I la temperatura, que on pujarà més, serà cap a la vall del Fluvià. Allà a l'interior gironí arribarem a fregar els 38-39 graus aquesta tarda, però molts indrets fregant els 35 graus a l'interior del país. Sobretot, el cap de setmana serà tranquil, alguns núvols matinals a l'Ebre, demà al vespre algun ruixadet a les comarques de Ponent i algunes tempestes de tarda el diumenge, però amb més calor. El diumenge, novament, arribarem als 40 graus a la terra ferma. N'estem pendents a la xarxa.
2: És divendres 26 de juny de 2026 i tenim més titulars. S'eleven a 3 les víctimes mortals espanyoles pel doble terratrèmol a Veneçuela, que ja deixa 235 morts i més de 4.000 ferits. Maite Polo.
19: Són xifres provisionals, ja que hi ha un nombre indeterminat de persones colgades sota la runa. El fotògraf Juan Andrés Pinto ha explicat a la xarxa des de Caracas quina és la situació.
20: Mucho de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales, lentes, guantes y comida también.
19: Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
2: Creixen les discriminacions contra les persones trans, especialment les dones.
19: Ja representen un terç dels casos discriminatoris registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia. Van arribar a ser 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament també en l'àmbit laboral.
2: Barcelona armarà la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser.
19: Serà gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox. El mes que ve, el plenari votarà una nova proposta de reglament per dotar els agents amb aquestes armes que ara només porten als comandaments.
2: En cultura, l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs,
19: que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes de tot el món per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica i els reptes urbans.
2: En esports, el Barça de futbol sala s'ha proclamat campió de Lliga. Jordi Cochran.
3: Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final i han guanyat la vuitena Lliga en la història de la secció. D'aquesta manera, el Barça ha trencat una ratxa de 2 anys sense títols.
2: Al control de so, Iván López, a la redacció i coordinació, José Gallardo, passant 3 minuts de 2:45.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: És l'última hora. Els bombers han aixecat el confinament de Sant Fost de Campsentelles, Martorelles, Santa Maria de Martorelles i Tiana a causa de la bona evolució que està tenint l'incendi declarat a mig matí entre Tiana i Montgat, a la zona de la deixalleria. El foc ha estat provocat per un home que ja ha estat detingut. Els bombers, de fet, preveuen estabilitzar aquest incendi en molt poca estona. El focus d'aquest foc hi ha els nostres companys de Mataró Ràdio. Laura Serra, bon dia. Com està ara mateix la situació?
21: Bon dia. Doncs el foc continua actiu, tot i que evoluciona favorablement segons els bombers. Ara estan acabant de tornar, de tancar-lo amb línia d'aigua i treballen en aquests moments una trentena de dotacions terrestres i 11 mitjans aèris. Tot i així no es té constància que hi hagi hagut cap afectació ni habitatges ni persones. L'última hora és aquesta, el desconfinament dels 4 municipis, també de l'urbanització Colònia Bosch i de l'Albert La Conreria, però es manté confinades 3 urbanitzacions, Mas Llombards, Mas Ports i Mascoll, d'aquesta última del municipi veí d'Alella. Tot plegat en un dia en què els agents rurals estan treballant amb la hipòtesi de la intencionalitat, ens explicaven, perquè han detectat 5 focus inicials, però si ho estan investigant, l'incendi afecta la serralada de Marina, i de moment, segons els agents rurals, hauria afectat almenys una superfície d'unes 25 hectàrees, tot i que els bombers encara no ho han pogut calcular.
2: Gràcies, Laura Serra, de Mataró Ràdio, i també molt pendents del foc que crema a Tàrrega, l'Urgell. Es tracta en aquest cas d'un incendi de vegetació agrícola. Les descàrregues dels mitjans aeris han estat molt efectives els últims minuts, tot i que l'incendi encara està actiu.
19: Els bombers mantenen les dotacions terrestres per ancorar l'incendi. Treballen en una àrea d'unes 41 hectàrees.
2: I també molt pendents encara del foc forestal declarat a la Franja de Ponent, que continua actiu i hauria calcinat en aquest cas 1.000 hectàrees. Així tot, els equips d'extinció en destaquen una evolució favorable a les últimes hores.
19: L'incendi es va originar per l'avaria d'una màquina recol·lectora i ha obligat a desallotjar unes 240 persones dels nuclis de Sant Uí, Alins i Calassans. Paral·lelament, ja s'ha aixecat el confinament per als habitants de Fons, afectats per la intensa fumera.
2: Al llarg de la nit, els efectius han concentrat els esforços al cap de l'incendi, que és molt a prop del municipi de Fons, on a hores d'ara ja no hi ha flama activa.
19: Amb la sortida del sol s'hi han incorporat els mitjans aeris, que treballen especialment sobre la superfície forestal del flanc dret per consolidar el perímetre i evitar revifalles.
0: Notícies en xarxa.
2: 235 morts, 4.300 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota la runa és el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que s'ha sacsejat Veneçuela aquesta setmana. També s'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Veneçuela.
19: Els danys humans i materials són incalculables 2 dies després dels potents sismes. Les pitjors destrosses són al litoral del país, però la capital, Caracas, és una de les ciutats més afectades. Des d'allà, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pintó, ha donat el seu testimoni a la xarxa.
20: Muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas. No tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales. Lentes, guantes y comida también, ropa. Se está pidiendo mucho, no solamente para ayudar a los equipos de rescate, sino también a las personas que van encontrando.
19: Pel que fa a l'ajut internacional, la Unió Europea ha respost activant els mecanismes coordinats de protecció civil i la Generalitat envia avui efectius especialistes en catàstrofes al país americà. Ho ha anunciat el president Salvador Illa.
22: Enviarem un grup de 15 bombers del grup d'estructures col·lapsades, especialistes en estructures col·lapsades. Hem ofert també un grup de 10 forenses especialitzats per poder ajudar a la identificació de cadàvers i aquesta tarda, a primera hora de la tarda, em reuniré amb les entitats veneçolanes d'aquí de Catalunya per comentar el suport que estem donant i per també interessar-me pel seu estat i per tot el moment pel que estan passant, no?
19: Un avió del Ministeri de Defensa espanyol vola també avui cap a Veneçuela amb 59 efectius especialistes en rescats urbans i amb 8 unitats canines. I a Barcelona, el ple de l'Ajuntament ha començat avui amb un minut de silenci. L'alcalde Jaume Collboni ha llegit una declaració institucional signada per tots els grups.
1: En nom de Barcelona, expressar la nostra solidaritat i afecte al poble de Veneçuela davant d'aquests devastadors terratrèmols que han tingut lloc ahir mateix, que han causat un nombre encara indeterminat de víctimes mortals, de persones ferides i de persones que estan pendents en aquests moments de ser rescatades. L'Ajuntament ha posat en marxa els seus mecanismes de cooperació i d'emergència humanitària.
19: El consistori barceloní es posa a disposició de la comunitat veneçolana resident a Barcelona per tot allò que puguin necessitar.
2: I una última hora en referència a aquest doble terratrèmol, perquè s'eleva gairebé 600, un total de 589, el nombre de persones mortes per aquests dos sismes, i el nombre de ferits ja s'acosta als 3.000.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia.
2: Tornem a Catalunya. Creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment dones. Representen un de cada tres casos registrats el 2025 per l'Observatori contra l'LGTBI-fòbia, que van arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia també dificultats d'accés a l'habitatge. Esther Minguell, bon dia.
4: Bon dia. La majoria d'incidències es registren a l'espai públic, però creixen les discriminacions a internet i les xarxes socials, principalment per la normalització dels discursos d'odi, que se situen per davant les agressions físiques. Preocupa l'increment de les incidències en l'àmbit laboral. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe sobre l'estat de la LGTBI-fòbia a Catalunya.
5: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
4: Els homes gais continuen sent el col·lectiu més discriminat, però despunten les incidències a persones trans que pateixen de forma significativa l'exclusió d'accés a un habitatge digne. L'Observatori reclama que es desplegui la llei pels drets de les persones LGTBI aprovada a finals del 2025 i demana més polítiques públiques. De moment, aquest 2026 s'han registrat 135 incidències que mostren una tendència similar a la de l'any passat.
2: No deixem les discriminacions ni l'àmbit social, perquè a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici del carrer de Marina, del qual la família era inquilina des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a l'ús turístic.
19: El desnonament s'ha dut a terme, malgrat la pressió del sindicat de llogateres, que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés del decret de moratòria antidesnonaments amb els vots de Junts, Partit Popular i Vox. Ho ha explicat a la xarxa la portaveu del sindicat de llogateres, Carme Marcarazo.
23: Hi havia una protecció per famílies vulnerables que estava en vigor des de la pandèmia, des del 2020, l'han aixecat de cop i això vol dir que ara milers de famílies que comptaven amb una protecció poden acabar al carrer d'un dia per l'altre. Això és molt greu. Això, primer tema. Segon tema, el tema de que això es tornarà un lloguer de temporada. El sindicat de llogateres vam escriure una llei per regular el lloguer de temporada que porta 2 anys bloquejada a Madrid, que es podria votar demà mateix al Congrés dels Diputats i aturar que es transformin pisos normals en lloguers de temporada. Encara estem esperant.
2: Barcelona reobre el debat per armar la Guàrdia Urbana amb pistoles elèctriques, les anomenades Taser. Gràcies a un acord entre el PSC, Junts, el PP i Vox, es portarà a votació al plenari del mes que ve, del juliol. Serà una nova proposta de reglament que ha de permetre dotar els agents d'aquestes armes, que ara estan limitades només als comandaments. Carina Bellbé, bon dia.
24: Bon dia. Sí, finalment el plenari de juliol valida el reglament d'ús després que avui el PP hagi desencallat el debat. Els agents de la Guàrdia Urbana podran fer ús de les Taser abans que acabi el mandat en tots els districtes i torn de servei, no només en situacions del risc i per part dels comandaments com passa ara. Una ampliació que rebutgen des d'Esquerra Republicana i Barcelona en Comú, que adverteixen que no s'han acceptat cap de les garanties que es proposaven, com per exemple no fer-les servir en manifestacions o en menors d'edat. Jordi Coronas és el portaveu d'Esquerra.
25: És una arma potser menys lesiva estadísticament, però és una arma que pot resultar letal i n'hi ha hagut uns quants casos. Per tant, El que s'està plantejant no és una desescalada de l'ús de la violència en la resposta policial, sinó una escalada, que és tot el contrari.
24: Si bé les esquerres critiquen el govern municipal a aliar-se amb la dreta barcelonina en polítiques de seguretat, els socialistes han reclamat a Junts que voti a favor del reglament quan es porti a votació, ja que fa un any el no dels juntaires va obligar a l'executiu a guardar-lo en un calaix. Albert Batlle és el regidor de seguretat i Jordi Martí és el flamant alcaldable de Junts.
6: Els demanem que quan portem de nou aprovació del reglament, tots els que s'omplen la boca donant suport a la Guàrdia Urbana passin els fets i votin favorablement.
7: Si en lloc de tenir l'alcalde Collboni, senyor Cirera, amb els seus vots, tinguéssim o vostè hagués permès la investidura de l'alcalde Xavier Trias, ja fa 2 anys, com a mínim, que la Guàrdia Urbana tindria les pistoles Taser a disposició.
24: Un debat sobre les pistoles elèctriques que es reobre després que aquesta setmana l'alcalde Jaume Collboni hagi valorat que és un bon moment, diu, per tornar-ne a parlar, després que la ciutat s'hagi comptabilitzat 4 homicidis en 2 mesos per tirotejos i apunyalaments.
2: Encara a Barcelona hi ha una setmana per al Grand Départ. El Tour de França tindrà afectacions en la mobilitat per carretera diumenge 5 de juliol amb l'etapa entre Tarragona i la capital i dilluns 6 amb la de que va entre Granollers i els Angles. L'etapa del 4 de juliol a la mateixa ciutat de Barcelona i la presentació dels equips just el dia 2 també tallaran el trànsit dins de la ciutat. El dispositiu de seguretat mobilitzarà 4.500 policies. Judit Vallès, bon dia.
10: Bon dia. La jornada de diumenge comportarà talls d'unes 5 hores en vies del corredor litoral, principalment l'N340 i la C31 i la gratuïtat del peatge de la C32 entre les 11 i les 4. Dilluns, dia laborable, les principals afectacions es concentraran a Osona i al Ripollès, a la C59, la C17 a partir de la Gleva, l'N260 i diverses vies pirinenques. La consellera Núria Parlon ha explicat que s'activaran tots els dispositius de seguretat pública.
11: Tindrem un Procicat que estarà activat en prealerta per fer tot el seguiment dels diferents moments de les 3 etapes, una implicació de 61 municipis i d'11 comarques en el decurs d'aquestes 3 etapes amb unes afectacions clares amb la mobilitat i, òbviament, doncs, l'activació de la seguretat necessària.
10: També es preveuen reforços en les línies de ferrocarrils dijous per la presentació dels equips i durant el cap de setmana, mentre que el recorregut dels autobusos interurbans tindrà modificacions.
2: Són 3:15 i, Judit, seguim amb tu perquè les obres d'ampliació de l'estació de Sants obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà, per cert, a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat muntanya de l'estació barcelonina. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies.
10: La plaça, un dels punts clau de la primera fase de la transformació, recuperarà espai per als vianants a finals d'any. A partir del setembre començarà l'ampliació de l'edifici de l'estació en aquest mateix costat. A dins, l'estació guanyarà molt més espai, es duplicarà la superfície de Rodalies i es triplicarà la d'alta velocitat. També es crearà una nova terminal que separarà les arribades i les sortides de l'AVE per fer més àgil la circulació de passatgers. Pel que fa als accessos, al costat mar estrenarà una nova entrada amb la rampa cap al segon nivell a partir de setembre. En paral·lel, es tancaran els accessos per la plaça dels Països Catalans, que no reobriran fins al 2028, quan estigui enllestida l'ampliació. A finals d'aquest any també es preveu obrir els accessos pel costat muntanya, a tocar de l'estació d'autobusos. Més endavant, Sants creixerà en alçada i passarà a tenir 4 nivells en comptes dels 2 actuals, consolidant-se com el gran node ferroviari de Barcelona i amb una previsió d'inversió total de 410 milions d'euros.
0: Notícies en xarxa.
2: Seguim amb més qüestions de la jornada. Catalunya preveu invertir més de 3.000 milions d'euros en la modernització de 180.000 hectàrees de regadiu els propers 15 anys. Així ho detalla l'estratègia d'inversions en regadius a Catalunya 2025-2040 que han presentat a Lleida aquest matí els consellers Òscar Ordeig i Albert Dalmau. UAU Lleida Ràdio, Sergi Guiu.
12: Dels 3.000 milions d'euros, prop de la meitat es destinaran a modernitzar regadius de Ponent, amb les partides destacades de 1.000 milions d'euros al projecte de modernització del canal d'Urgell i 30 milions anuals fins al 2040 per al canal Segarra-Garrigues. El conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig, ha explicat que la necessitat de modernitzar les finques agrícoles veu en part pel creixement de la producció d'aliments que caldrà tirar endavant en un futur i tocarà fer-ho de forma més sostenible i eficient. Així ho deia el conseller.
14: Cal produir més amb menys. D'aquí al 2050 s'hauran de produir un 60% més d'aliments al món. En 25 anys un 60% d'aliments més del món i s'haurà de fer amb menys energia, amb menys recursos i a més hi haurà més competència.
12: Per la SAP, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha afirmat que el sector agroalimentari és un sector fonamental de l'economia catalana i que per aquest motiu la inversió de 3.000 milions d'euros s'ha tirat endavant per recuperar el temps perdut en aquesta matèria. A més de modernitzar els sistemes de reg, el nou pla també estipula que els nous projectes incorporin instal·lacions fotovoltaiques per tal de reduir els costos energètics.
2: Del Segrià al Berguedà, allà el Consell Comarcal i els ajuntaments de Cercs i Bagà posaran en marxa aquest estiu una patrulla de guardes rurals per vigilar els trams del riu Llobregat més massificats. A Cercs patrullaran per la zona del pont de Pedret, a tot el perímetre i també a tot el perímetre de la Baells. Televisió del Berguedà, Héctor Aranda.
8: El Consell Comarcal del Berguedà i els ajuntaments de Cercs i Bagà finançaran conjuntament una nova patrulla de guardes rurals que es suma a la ja existent a la Riera de Merlès des de fa 4 anys, amb molt bons resultats. L'objectiu és reduir els actes incívics, prevenir incendis forestals i garantir la lliure circulació de veïns i vehicles d'emergència. Moisès Massanes, president del Consell Comarcal del Berguedà.
9: I hem pretès que siguin dos serveis independents. Tenim una molt bona experiència a la zona de la Riera de Merlès i no volíem que fer un contracte que pogués distorsionar aquest bon funcionament, pogués tenir afectacions. Per tant, el que hem volgut és que aquest nou contracte mantingui o fins i tot incrementi l'eficiència que ha tingut en aquests darrers anys i que aquesta mateixa eficiència es mantingui o s'incrementi a la zona de Merlès i s'extrapoli a la nova zona.
8: Els guardes rurals van començar a patrullar el dia 24 de juny i ho faran tot l'estiu fins al dia 1 de setembre.
2: I anem ara fins al Tarragonès. A Altafulla, la policia local ha incorporat dos cotxes patrulla nous que són més eficients, potents i estan més ben equipats per atendre les necessitats del servei. Altafulla Ràdio, Carol Cubota.
13: Tenen 180 cavalls i compten amb tecnologia híbrida, la qual cosa en millorar l'eficiència energètica. Així mateix són més amples en el seu interior i un d'ells incorpora una mampara pel trasllat de detinguts. En parla el sotsinspector cap de la policia local d'Altafulla, Jordi Gil.
15: Altafulla és un municipi que té problemes a la part del barri marítim, quan plou, sobretot a l'hivern, i el que hem fet és adquirir aquests cotxes que són SUV i són més alts que els anteriors que teníem.
13: Actualment, el cos de la policia local de la vila està dotat amb 3 vehicles turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes. Els usa una plantilla de 24 agents en total, més els 3 reforços de l'estiu.
2: I repassem altres notícies d'avui. Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a la borsa amb el compromís d'obtenir-lo en un futur.
19: Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir vacants i baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se únicament en requisit.
2: I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat.
19: La prova ha obtingut una nota mitjana de 4,18, la més baixa en com a mínim una dècada, i gairebé 2 punts per sota de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que s'ensenya, sinó el disseny de l'examen, que va resultar excessivament exigent per al temps concedit.
2: Entrem en matèria cultural. L'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes desplega 12 investigacions inèdites a les Tres Xemeneies de Sant Adrià de Besòs. El Congrés reunirà 10.000 arquitectes per abordar la crisi de l'habitatge, l'emergència climàtica o els reptes urbans. Serà des de diumenge i fins a dijous vinent. Ràdio Ciutat de Badalona, Neus Aragall, bon dia.
16: Bon dia. Els éssers humans han anat adaptant l'entorn a les necessitats de cada moment. Les construccions i la transformació d'espai poques vegades ha tingut en compte els recursos naturals del planeta Terra. Becoming Architects for a Planet in Transition explora 6 línies temàtiques interrelacionades. A través de maquetes, prototips, vídeos i instal·lacions a escala real, els equips participants han investigat com l'arquitectura pot intervenir en els processos de transformació del planeta. Les propostes plantegen alternatives com reduir la dependència als combustibles fòssils, reutilitzar materials i estructures o abandonar la perspectiva antropocèntrica per adaptar-se millor als ecosistemes naturals.
2: Seguim amb música, perquè Kiko Veneno, aquí estem escoltant, però també Roger Mas o Pastora són alguns dels noms més destacats del cartell del Festival NEC, enmig d'estiu a Calella. Arrenca avui i s'allargarà fins al 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, que és la que commemora els 15 anys de trajectòria de la cita. Ràdio Calella, Jordi Terme.
3: La programació musical s'estrena aquesta nit amb l'actuació de Coco Jean and the Tonics, considerada una de les veus més explosives del soul i el rhythm and blues europeu. El regidor de Cultura de l'Ajuntament de Calella, Josep Grimà, assegura que aquesta 15a edició evidencia la consolidació d'un festival que s'ha convertit en una de les cites culturals de referència de l'estiu calellenc i del país.
17: Cohesió entre el públic es genera molt pocs festivals. I és molt xulo perquè tu vas a un festival i veus algú que no el tornes a veure perquè hi han moltíssimes persones, hi han 5, 6.000, 7.000, 10.000 persones, no? I justament el NEC és aquell concepte que tu estàs amb algú, de cop i volta aquest algú se t'asseu a la taula i després us trobeu un altre cop al concert, us torneu a veure, acabeu fent una copa de cava en allà. Bueno, és aquesta essència, jo diria que una mica la calellenca, no?
3: Per celebrar aquesta efemèride, la jornada inaugural estarà marcada per un ambient festiu en què no hi faltaran les espelmes. La vetllada comptarà també amb la participació dels udols de foc, xanqueres i altres sorpreses preparades per l'ocasió.
2: Amb música arribem als esports. Avui amb Jordi Cochran a l'estudi. Molt bon dia, Jordi. El Barça de futbol sala és el nou campió de Lliga.
18: Bon dia, Marta. Els blaugranes van guanyar la pista del Pozo Murcia a la pròrroga per 4-6 en el quart partit de la final. Tot i que els culers van arribar a posar-se 1-4 a favor en el marcador, el conjunt murcià va empatar el duel a 4. En el temps extra, els gols d'Eric i Antonio van fer caure la balança pel Barça per a proclamar-se campió de Lliga, la vuitena en la història de la secció. Un títol especial pel capità, Didac Plana.
20: S'ha patit molt, al final, totes les finals són duríssimes, no? Jo crec que ha sigut un espectacle cada partit i avui, com no, també, no? És veritat que cometem errors, però després fem coses increïbles, no? I jo crec que aquest esperit, aquestes ganes, és el que ens ha permès aquest any, doncs, acabar guanyant aquesta lliga que venim perseguint ja des de fa 2 anys.
18: L'entrenador Javi Rodríguez ha aconseguit tornar a fer el Barça campió en la seva primera etapa, en la seva primera temporada a la banqueta.
21: Contento, feliz y nada, ahora a celebrarlo por todo lo alto porque llevamos desde el 4 de agosto muchos meses de muchísimo trabajo, de muchísima presión. Al final la presión se la tiene que poner uno mismo porque con estos jugadores es muy difícil tener presión, sabes que siempre te van a responder, pero el que es muy culé como yo sufre mucho. Y ahora necesito descansar, desconectar, porque la temporada que viene quiero que sea mejor.
18: En bàsquet, Cameron Hunt ha pagat la seva clàusula de rescisió i no continuarà el Joventut de Badalona. L'escort nord-americà ha fitxat per l'Unicaja. El base badaloní Ferran Bassas ha renovat amb el Manresa fins al 2028 i l'aler basc de Lleida, Miquel Sanz, ha ampliat contracte amb els lleidatans també fins al 2028. En futbol, el Girona ha anunciat les sortides de Rubén Blanco i també de Juan Carlos, els dos porters. També ha confirmat 2 amistosos contra l'Olot el 22 de juliol al camp del conjunt olotí i el 29 de juliol que rebrà el Castelló a la ciutat esportiva del conjunt gironí. També un amistós entre catalans confirmats és el duel entre l'Espanyol i el Sabadell el 25 de juliol a la ciutat esportiva de Níjar. I en waterpolo femení, el Sabadell ha fitxat a Martina Terré, de 23 anys procedent del Sant Andreu, una de les millors porteres del món. Hem parat amb ella en el programa de l'enjoc d'aquest divendres.
22: Em moc molt per projectes, ja no és tant, o sigui, no és interès econòmic ni res d'això, sinó el projecte en si. I el Sabadell, bueno, l'Enric Arnella, no, en aquest cas, venia amb un projecte molt xulo, de créixer des del treball i no des del talent. Sí que és veritat, no, que el Sabadell pues, té moltes facilitats.
18: Pel que fa a l'handbol, aquest matí s'ha sortejat la fase de grups de la Champions. A la temporada vinent, el Barça, que és l'actual campió, ha quedat emparellat amb el Montpellier, el Dinamo de Bucarest i l'Arhus danès. Enguany, la màxima competició continental ha canviat el format en què s'ha augmentat de 16 a 24 equips i hi haurà 2 fases abans dels quarts de final. I acabem amb 2 apunts. En bàsquet, recordem, aquest diumenge juga Catalunya contra Gran Bretanya al Nou Congost a partir d'un 11:15 del migdia aquest diumenge. I en futbol sala tenim nou entrenador català a la primera divisió, Gerard Pusó, que entrarà al Peníscola.
2: Gràcies, Jordi Cochran, per l'última hora dels esports. Una mica més de 3 minuts i arribem ja a les 3. Nosaltres ho hem de deixar aquí. Ens retrobarem dilluns, com sempre, a partir de les 2. Que tingueu bona tarda i millor cap de setmana.
0: Notícies en xarxa. Edició migdia. Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM. Sense...

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
2: Vale. I em mira les
1: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
3: A Ràdio Montornès, La Intersecció.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM. Segueix-nos també a radio.montornès.cat i a Twitter.
1: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
2: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
1: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
2: La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

Ja saps, aquest estiu viu els matins de Ràdio Montornès als 91.2 de la FM i a la ràdio.montornès.cat.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Roura. 589 morts, 2.980 ferits i un nombre indeterminat de persones colgades encara sota les runes. És el balanç provisional de víctimes del doble terratrèmol que va sacsejar dimecres Venezuela. S'eleven a 4 les víctimes mortals espanyoles i un centenar que estan desaparegudes. Aquesta tarda, 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades sortiran cap a Venezuela. Des de Caracas, un fotògraf que hi viu, Juan Andrés Pinto, ha donat el seu testimoni avui a la xarxa.
2: La gente está haciendo lo posible, están pidiendo bastantes insumos porque muchos de los equipos de rescate están trabajando con las uñas, no tienen suficientes cascos, no tienen suficientes martillos, mandarrias. Ese es el equipo que están pidiendo en las redes sociales.
1: I Catalunya ha superat ja els 10.000 milions d'euros captats als fons europeus Next Generation. Ho ha anunciat avui el president de la Generalitat, Salvador Illa, en un acte on ha fet balanç dels diners rebuts fins ara i on ha defensat amb fermesa l'actual projecte europeu davant dels corrents extremistes que el qüestionen. Illa ha remarcat que Catalunya ha sigut fins ara la comunitat autònoma que més recursos ha captat.
3: Les institucions no poden caure en mans dels qui pretenen buidar-les de contingut o posar-les al servei d'interessos que no responen ni al bé comú ni als valors humans. El futur es construeix avançant i amb sentit col·lectiu, no pas amb imbubució i amb projectes excloents. El nostre futur el farem millor dins d'una Europa dels valors, solidària, valenta i innovadora.
1: La Fiscalia investiga possibles irregularitats en l'adjudicació d'obres de l'espai Joan Moreira durant l'anterior govern de Junts per Tortosa. El Ministeri Públic analitza si les obres de la coberta i la rehabilitació de la façana es van adjudicar de forma irregular. La investigació s'ha obert arran d'una denúncia de l'actual equip municipal. L'exalcaldessa Meritxell Roger nega qualsevol irregularitat, defensa que tots els expedients es van tramitar correctament i atribueix la denúncia a una estratègia política. I Educació permetrà als nous docents que no tinguin el nivell C2 de català accedir a una borsa amb el compromís d'obtenir-lo en el futur. Ajornant de nou la mesura, el departament flexibilitza el requisit per cobrir les vacants i les baixes. Ara bé, les bases reguladores han indicat que aquells que no compleixin amb la condició hauran d'obtenir la titulació abans d'acabar el curs que ve, quan a priori el C2 deixarà de ser mèrit per convertir-se en un requisit. I el Barça de Futbol Sala s'ha proclamat campió de Lliga. Els blaugranes van guanyar el Pozo Murcia per una pròrroga a 4-6 en el quart partit de la final.

Radio Montornès 91.2 FM. I'll always remember.

0: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
1: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
0: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
1: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
0: El teu gest ho canvia tot.
1: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
0: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
2: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: 1, 2, 3, 4, 1, 2. No dejes para mañana el viaje que puedas hacer hoy. Todos los jueves a partir de las 6 de la tarde, viaja con nosotros en el viaje a ninguna parte.
3: El viaje a ninguna parte. Con Núria Cachán.
4: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5, us parla Mercè Rura. Els bombers donen per estabilitzat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar 4 municipis. Han treballat amb 37 dotacions terrestres i 11 mitjans aeris, amb un total de 136 efectius. Segons les dades del cos d'agents rurals, l'incendi forestal ha afectat una superfície aproximada de 42 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Actualment continuen treballant en aquest incendi, però desescalaran progressivament, ja que bona part del país continua amb un risc molt alt d'incendi aquesta tarda. A hores d'ara, la principal hipòtesi de la investigació apunta cap a una possible intencionalitat. De fet, hi ha una persona detinguda acusada de provocar-lo. I el govern espanyol injectarà 567 milions d'euros més a Catalunya per finançar el nivell mínim de dependència. És un increment que entrarà en vigor l'1 de juliol i que suposarà doblar les quantitats que l'Estat aporta a cada persona per la dependència reconeguda. A Catalunya hi ha més de 255.000 persones amb prestacions. La coordinadora de residència 5+1 creu que estem lluny encara de solucionar el dèficit del que es destina a la dependència. Ho ha dit a la xarxa la coordinadora i portaveu Maria José Carcelén.
3: Espanya destina aproximadament el 0,77% del PIB per la dependència, quan la mitjana europea és de 1,6%. Hi ha països que arriben gairebé al 4%. Per tant, estem molt lluny de solucionar el problema. El que fa l'Estat ara és assumir el seu 50%. I el que ens preocupa és que Catalunya no aprofiti aquest augment de la financiació per reduir la seva aportació.
2: El Berguedà compta des d'aquest estiu amb una nova patrulla de guardes rurals que se suma a la que vigila la Riera de Merlès des de fa 4 anys. S'encarreguen de cuidar tot Pedret, tot l'embassament de la Baells i les capçaleres de Bastareny a Bagà. El nou servei es complementarà amb informadors i es coordinarà amb els agents rurals i els Mossos. El cost de tot plegat és 38.000 euros i volen reduir els actes incívics i prevenir els incendis. I a Altafulla, al Tarragonès, la policia local ha incorporat 2 cotxes patrulla més eficients, potents i equipats per entendre les necessitats del servei. Actualment el cos d'Altafulla està dotat amb 3 vehicles, turismes logotipats, un de paisà i 4 motocicletes a més de 24 agents. I els castellers de Barcelona han alçat ahir dijous diversos castells i pilars a Suïssa en una estació de tren situada a més de 3.000 metres d'altitud, acompanyats pels castellers de Lausana.

0: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
1: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
2: Què dius? Que t'agrada el cinema i les bandes sonores i encara no ens coneixes? Però com pot ser? Si ets un apassionat pel món del setè art i t'agrada estar al dia i a més vols gaudir de les millors bandes sonores, aquest és el teu programa.
3: La Llanterna Màgica, amb Jordi Terradast.
2: Tots els divendres de 8 a 9 del vespre i amb remissió dimecres a les 11 de la nit a Ràdio Montornès 91.2.
3: La Llanterna Màgica, disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.

0: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
1: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més de La Intersecció. Què tal? Com esteu? Segur que contents i contentes perquè ja és divendres. I això vol dir que tenim ja el cap de setmana, ja estem tots pensant. Tot i que hem tingut un dia així festiu, ha sigut una setmana curteta, segur que el fet que faci aquesta caloreta ens fa venir encara més ganes de poder aprofitar el cap de setmana, anar a la piscineta, a la platja, fer un vermutet amb els amics, les amigues, potser fugir una mica de la calor i anar-nos cap al Pirineu, tot i que està complicat, això de fugir a la calor, però aquí per pensar i per tenir idees, que no sigui, clar que sí. Nosaltres també anirem de cap de setmana, però de moment avui estarem tots i totes vosaltres fins a les 6 en punt de la tarda i també el territori nocturn a les 10, al 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele per aportar-vos tota la informació del nostre poble i també passar una bona estona aquí entretinguts i entretingudes. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
2: Molt bona tarda, Mireia.
1: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
2: Bé. A improvisar una miqueta.
1: Ah, molt bé. Clar, és que com hem tingut aquest dia, no? Així com entre mitges, és com un segon cap de setmana. Una setmana.
2: Sí, ha sigut una setmana una mica estranya, no? Tenir festiu així entre setmana.
1: Sí, està molt bé, no ens queixarem. Està guai descansar.
2: Evidentment, sí, sí.
1: Però, clar, jo estava bastant desubicada i li dic, oh, festa un altre cop?
2: Sí.
1: Que guai, no?
2: Sí, sí, sí. Bueno, a fer una mica d'esport, si no fa massa caloreta.
1: Ah, sí, això ja veurem.
2: I a descansar i el que sigui.
1: El que sigui,
2: ja
1: sí, el que sigui.
2: Sí, exacte. Sí, sí.
1: Molt bé, doncs a fluir aquest cap de setmana també podrem continuar escoltant la ràdio, això sí, i que es poden portar, Sergi, la intersecció a qualsevol lloc, allà on vagin,
2: Oh,
1: això que
2: quedi
1: clar, que amb l'aplicació mòbil no teniu cap mena d'excusa, fins i tot si dieu, no, és que no tinc internet, no tinc cobertura. Bueno, si us descarregueu abans a les seccions o als programes, doncs també els podeu portar, que això està molt guai.
2: Inclús si te'n vas a l'estranger o potser tenim algun oient o algun oient que no és de territori nacional.
1: Ah,
2: ens
1: potser sí.
2: Des de,
1: clar,
2: sé,
1: és que a través d'internet...
2: Perú, no? Per dir alguna cosa.
1: A través d'internet és lo guai que té, que podem consumir contingut d'altres països i qui sap, potser sí, no seria tan estrany, que hi hagués algú per allà. No us en recordeu? Ara m'ha vingut a la ment, ara que has dit això, que ens va escriure un home, no me'n recordo d'on, però no va ser per internet, va ser a través d'una antena que tenia ell, no me'n recordo si era per Irlanda o per no sé on, que havia captat alguna senyal de la nostra ràdio, havia captat alguna freqüència, es va escriure un correu,
2: però
1: un missatge...
2: Però ràdio analògica?
1: Crec que sí, un missatge per Facebook, sí, sí, el tio era un tio d'aquests inventors friquis, que es dedica a això, a anar buscant, no?, com petites freqüències així,
2: sí,
1: de ràdios,
2: sí,
1: més,
2: sí,
1: petites,
2: sí,
1: i tal, i ens va escriure i mira, ens diu que va escoltar un indicatiu o el que fos, i
2: sí,
1: va escoltar que era Ràdio Montornès, ens va buscar i ens va escriure que ens havia escoltat, sí, des de ara mateix no me'n recordo, és mentira. I va fer molta gràcia, perquè vaig dir, mira, veus?
2: Sí, a més que és curiós, perquè a vegades surts de Montornès i eres la cantonada,
1: sí,
2: ja no ve, ja perds la senyal i que...
1: Sí, sí, doncs mira, la zona...
2: Bueno, i tu algun cop, Mireia, has escoltat algun podcast o així algun programa d'un altre, no sé, lloc estranger, algun país estranger?
1: Sí, així en anglès sí que he escoltat algun com alguna entrevista, fins i tot, no?, vídeos de YouTube i així, però és veritat que, clar, si m'agrada parar-me i veure'l, perquè sí que és veritat que l'oïda se m'acaba fent i m'entero encara que no ho miri, però, clar, no tinc el nivell que tens tu d'anglès, per exemple.
2: I ho has de veure també, no?
1: M'ajuda, també, sí.
2: Sí,
1: però és al principi, després l'oïda se't fa i saps de tot quin accent, no? Però sí que m'agrada, sí, podcast d'aquí també, molts espanyols. Fan companyia, dius, mira, què faig? Mentre netejo la casa, què em poso, no? Doncs
2: exacte,
1: la ràdio, un podcast...
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Ajuden.
2: Molt
1: està
2: bé,
1: molt
2: doncs
1: guais.
2: Llavors farem una salutació als oients locals i estrangers, també.
1: I els que sigui, a tots
2: exacte,
1: els oients. Sí, espero que es quedin, sigui des d'on sigui que ens estan escoltant, perquè avui portem un programa, com sempre, molt complet, amb algun comiat, un repàs de molts temes. Anem a escombrir-ho. Començarem parlant amb la candidata a l'alcaldia per part del PSC de Montornès, l'Eva Díaz, perquè ahir el PSC comarcal de la Vallès Oriental i el de Moianès, la federació, es va trobar a Granollers per posar en marxa un projecte socialista Sant B.O. de cara a preparar els programes electorals de les eleccions locals de l'any vinent. Així que nosaltres avui hem volgut trucar a l'Eva Díaz, d'aquí de Montornès, per saber si ja hem començat a preparar aquest programa electoral i què s'emporten d'aquesta primera trobada del projecte. Després també parlarem de les colònies de l'Esplai Panda, perquè dilluns és el darrer dia. Així que, si voleu apuntar els vostres fills i filles, ja siguin des de a partir de 3 fins a 4 d'ESO, teniu fins dilluns per fer-ho a través de la web de l'Ajuntament o presencialment al Centre Infantil Pintor Mir. Per això és important que no us adormiu, perquè queden molt, molt poquets dies. I deia que tindríem algun comiat perquè avui l'Anaïs Soler, la nostra experta en proposar-nos escapadetes, marxa ja de vacances, clar.
2: Ja ens abandona l'Anaïs.
1: Sí, perquè avui és el darrer dilluns, darrer divendres de juny, i sempre tenim aquesta secció seva d'estil a Catalunya Literària i Popular, i el juliol, com serà un mes curtet, no podíem assegurar que l'Anaïs estigués aquí amb nosaltres. Per tant, hem dit, mira, nosaltres ens acomiadem. Si ens hem de tornar a veure, ens veurem.
2: Home,
1: però
2: tant, sí, sí.
1: Avui, de moment, l'acomiadarem amb una darrera secció que ens proposa l'Anaïs a través de llegendes i històries del nostre territori. Ens proposa descobrir indrets. Avui, sobre la Costa Brava, eh?
2: Molt bé.
1: A qui no li agrada la Costa Brava?
2: Sí, i de fet, aquest estiu potser estic rumiant de passar uns dies per allà.
1: És que és maco, eh?
2: I no tinc ganes d'anar massa lluny, tampoc.
1: No, està molt bé. Si és que a Catalunya tenim de tot, eh?
2: Sí.
1: Paisatges molt diversos. Doncs mira, estigues atent perquè avui descobriràs alguna història de potser llocs que visitaràs aquest estiu, Sergi.
2: Perfecte, doncs estarem atents amb llapis i paper.
1: Molt bé, així m'agrada.
2: A la vieja escuela.
1: Sí. Potser un boli que després es borra llapis, eh?
2: Sí,
1: però l'altre em serveix. I tot i que avui no és el nostre company, el José Luis Cano, amb nosaltres, que és el nostre expert en cinema, ens hem proposat portar-vos també les estrenes a les sales i a les plataformes digitals. Hi ha coses molt interessants, arriben propostes premiades, i d'aquí una estoneta intentarem fer-ho tan bé com puguem, tot i que no arribem al nivell del nostre company, perquè estigueu al dia també de les novetats al cine. I acabarem amb l'agenda, repassarem l'agenda de Montornès i dels territoris d'aquí al costadet, perquè si us ve de gust sortir de Montornès aquests dies, sapigueu quins plans hi ha. I atenció, perquè de ben a prop, a banda de les festes de Festa Major de Montmeló, que ja tothom sabem que han començat, tenim altres plans molt xulos. Si us agrada el menjar, us heu de quedar.
2: Doncs el boli anirà calent avui, eh?
1: Sí,
2: apuntant coses.
1: Sí, ha agafat una llibreta en comptes d'un paper, perquè si no t'hi cabrà tot. Espero que us hagi convençut. Nosaltres comencem, com totes les tardes, a repassar els títols del dia. Comencem amb que avui entra en vigor el decret municipal que regula l'horari d'estiu de les terrasses i balladors de la via pública, una mesura que estarà vigent fins al primer cap de setmana d'octubre. Els nous horaris d'obertura són de diumenge a dijous fins a mitjanit i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la una de la matinada. El manteniment d'aquests horaris està directament vinculat al respecte pel descans del veïnat. Segons l'ordenança municipal de l'ús de la via pública, qualsevol molèstia reiterada o desordre a l'espai públic podrà comportar la revocació immediata de l'autorització de la terrassa. Dilluns es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes dels contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni tampoc de l'aplicació mòbil, però a partir de dilluns sí que caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recicla BO per poder dipositar les deixalles de les fraccions orgànica, envasos i rebuig. L'alcalde José Montero ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida i es posarà un equip d'informadors a peu de carrer.
3: Està previst també el reforç de recollides, perquè evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollint amb reforç. Per tant, ha arribat el moment, ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar. Hi ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
1: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són els dimarts, els dijous i els diumenges. En cas de no tenir encarregat la targeta, per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir a l'oficina d'atenció ciutadana centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. El 30 de juny, dimarts vinent, és el darrer dia per sol·licitar els ajuts al menjador escolar del curs vinent. Hi poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats als centres d'educació infantil i primària, de caràcter públic i concertat, inclòs alumnat que comenci 3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment a la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. Les sol·licituds es poden demanar presencialment a l'ESUAC Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. Hi ha dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels qui ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra ordinària per les famílies que el presentin per primera vegada. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que el Departament Municipal de Joventut ha donat a conèixer una nova activitat dins els pressupostos participatius Cosmos. Es tracta de la Bubble Party, una festa per adolescents amb música, inflables, que també inclourà una festa de l'escuma. Comptarà amb l'animació del DJ David Bacardit. La festa serà el proper dissabte 4 de juliol a la Carpa Polivalent al Sorralet a partir de 10:45 de la nit i fins a les 2 de la matinada. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Avui comencem parlant de política, ho fem amb la portaveu i la cap de llista del PSC a Montornès, l'Eva Díaz, perquè ahir es va fer una trobada amb les agrupacions del PSC del Vallès Oriental i del Moianès per posar en marxa el projecte Socialistes en Veu 2027-2031. Molt bona tarda, Eva.
4: Hola, bona tarda, què tal?
1: Doncs bé, amb curiositat per saber si ens pot explicar què és aquest projecte de Socialistes en Veu que ara heu posat en marxa.
4: Bé, aquest és un projecte que posa en marxa a la nostra federació, la del Vallès Oriental i Moianès, per una mica compartir experiències o projectes que s'han en determinats àmbits. Per exemple, el d'ahir concretament era l'àmbit de l'administració electrònica i els reptes de la intel·ligència artificial. I per tant, bueno, una mica per tenir aquesta informació per poder-la traslladar a mesures concretes al nostre territori. Ens vam trobar candidats, candidates i regidors de diferents àmbits de tota la comarca i amb els directors de la Generalitat i amb el director de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, doncs ens van explicar una mica quines són les eines que ells tenen i en quines estan treballant perquè nosaltres puguem, si considerem que són útils al nostre territori, incorporar-les als nostres programes electorals.
1: Mm-hmm. És a dir, que ja és tot enfocat a cara a les eleccions de l'any vinent.
4: Bueno, en aquest cas, aquestes xerrades sí que són, sí que tenen aquesta finalitat, perquè estaran sobre diferents temes i sobretot es tracta d'això, no? De poder compartir doncs aquelles experiències que han estat d'èxit, però també les que han estat de fracàs, no? Per no repetir errors, i poder compartir amb companys que ja han realitzat aquestes experiències o que tenen la informació, doncs per saber si és factible desenvolupar-ho o no i no generar expectatives en els programes electorals que després no es puguin dur a terme.
1: Mm-hmm. Entenc que hi haurà més trobades llavors d'aquí bueno, al maig o a l'abril de l'any vinent.
4: Sí, evidentment, nosaltres farem més trobades i aquesta és una sèrie i faran més trobades sobre diferents temes.
1: D'aquesta primera, Eva, us emporteu des del PSC de Montornès alguna idea, alguna línia que creieu que pugui ser interessant?

0: nosaltres expliquem la informació, però després les decisions. Per Montornès, estarem a Montornès i encara no hem fet aquesta trobada.
1: Mm-hmm. És a dir que encara oficialment el PSC de Montornès no ha començat a treballar el programa. És algo que començareu en breu, entenc.
0: Sí, començarem en breu, però de moment no l'hem començat.
1: Avui parlàvem amb la portaveu, la cap de llista del PSC de Montornès, sobre aquest projecte Socialistes amb BO, que ha començat ahir mateix, amb una primera trobada. Eva, no sé si vol afegir alguna cosa més.
0: No, no, en principi, bueno, aquesta és la informació sobre aquesta trobada, i ja et dic, tindrem més sessions i, en principi, a veure, els socialistes sempre intentem fer programes que puguin abastir tots els àmbits i que i aprofitar-nos també d'aquesta xarxa que nosaltres tenim al territori i que ens poden ajudar els companys que ja tenen aquestes experiències o han treballat en projectes en els seus municipis i veure com podem traslladar-los al nostre.
1: Mm-hmm. Doncs com sempre, Ràdio Montornès estarà atenta a totes aquelles notícies. Doncs a cap de llista del PSC de Montornès, portaveu també del partit, Eva Díaz, moltes gràcies per haver-nos atès.
0: Gràcies a vosaltres.
2: A Ràdio Montornès, la intersecció.
1: Continuem amb altres temes perquè dilluns és el darrer dia per apuntar els nostres fills i filles de les colònies que anualment organitzen l'Esplai Panda. Enguany tindrà lloc del 2 al 9 d'agost i s'adrecen a infants des de I3 fins a joves de quart d'ESO. El grup passarà la setmana a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyà, a Girona, realitzant tota mena de tallers, jocs i excursions. El punt d'arribada i de sortida serà el centre infantil La Peixera. En Pau Gallén és un dels monitors que acompanyen els nois i noies. Ell ens ha explicat que les activitats començaran en arribar, amb una ruta dividida per grups.
3: Sortiríem cap a la Casa de Colònies el dia 2 d'agost. Sortiríem autobús i a partir d'aquí depèn de cada grup. Llavors els grups realment encara no els tenim del tot tancats, perquè això depèn una mica de les inscripcions, però per exemple els més petits potser van una miqueta més a prop de la casa per fer les motxilles i després començar a caminar. Els joves, per exemple, que és algun dels grups dels més grans, potser aniran fins a Girona i després aniran a fer la ruta o el que sigui. Vull dir que això depèn una miqueta ja més de cada grup. Llavors, seria el 2 i tornaríem al 9. Això sí que a la tornada sí que serien tots junts també en el mateix autobús. Seria la sortida, tant la sortida com la tornada, seria el centre infantil La Peixera, que queda a Montornès Nord. I les activitats una miqueta, doncs, això, doncs una miqueta pel matí, seria ja més individual pel matí. Després a dinar tots junts, per la tarda, un altre cop, activitats per la tarda i després l'activitat de la nit, que una mica depèn dels més petits, potser es fan mitja horeta o una horeta, així, després ja dormir i els grans potser que es poden quedar una miqueta més estona, no?
1: Gallena ha informat que tenen previst passar alguna nit d'acampada, ja sigui dins o fora del recinte de la casa.
3: La idea és que tant a partir sobretot els joves i una miqueta més grans dels de primària dormin a fora de lo que és la casa, ja sigui en tendes de campanya o sigui, parlant amb algun ajuntament que deixi algun pavelló o algun centre cultural, alguna cosa d'aquestes, i els més petits sí que farien la part de caminar al voltant de la casa, però després sí que tornarien a la casa, però per mantenir una miqueta aquest esperit de vivar, una miqueta de sortir fora, tal, no sé què, i llavors ficaríem doncs, a les màrfegues i els de dormir fora de la casa. Com dintre del recinte, però al jardinet o al porxo, on veiem una miqueta millor.
1: Des de l'Esplai Panda han afirmat que els nens i nenes ho passen molt bé durant les colònies, però que també aprenen bons hàbits.
3: Surten fora de casa, sobretot més petits, surto de casa. El sentir-te gran, per experiència, nosaltres també intentar inculcar dintre els valors una miqueta de responsabilitat, d'higiene, perquè després quan tornin a la casa, doncs diguin, mira, això he après a parar a taula, he après a rentar, he après a compartir espai, he après a compartir els torns de lavabo, el que sigui, una miqueta. I jo crec que també jo com a infant sempre t'ho passes molt bé, el que no vinc fora, saps? Si intentes de campanya, us ha de dormir o el que sigui, t'ho passes molt bé.
1: Les inscripcions per les colònies de l'Esplai Panda cal fer-les al web montornès.cat/colònies. Les famílies també tenen l'opció de fer-les presencialment al centre infantil Pintormir amb cita prèvia, trucant al telèfon 671-001-527. En cas de rebre més sol·licituds que places, es farà un sorteig. I ara anem amb música, perquè avui és divendres.

Ja sé, vol dir que tenim moltes novetats musicals. El dilluns farem antibatalla, posarem a prova les pitjors novetats que acabin de sortir, però avui no, avui intentarem escoltar cançons que ens puguin agradar, com aquesta de Juan Magán i Miquel de la Calle. Juan Magán, no para, cada setmana té nova cançó. És que l'estiu li deu inspirar. La cosa és que ara té col·laboració, es diu Algo Más, si és aquesta cosa.

0: I avui que ja és el darrer divendres del mes de juny, toca pensar en escapadetes, que ara qui no té ganes de vacances? I qui millor per fer-ho que l'Anaïs Soler. Molt bona tarda, Anaïs.
1: Bona tarda, Mireia. Sí, sí, com dius, ja és temps. El temps acompanya, doncs hem de marxar.
0: I tant. I a més, que avui és la darrera secció de l'Anaïs, ja s'acomiada per aquesta temporada, que ha estat intensa, que hem viscut moltes llegendes i moltes escapadetes, però ens queda aquesta última, que a més estiuenca total, no?
1: Sí, sí, t'he preparat, Mireia. A més, jo crec que l'estiu sempre t'agrada, perquè hem cap a la Costa Brava.
0: Oh, m'encanta la Costa Brava.
1: Oi que sí, és un encert segur sempre, sí. La Costa Brava, sigui on sigui, el poble que sigui, és com la Costa Brava, no cal agafar un avió i anar a Mallorca.
0: Jo no he vist ningú, però... home, també està molt bé, Mallorca, però és sí. Veritat que jo no conec ningú que m'hagi dit que la Costa Brava no li agrada. I espero que, no. No que ningú em digui això mai.
1: Ma mare, per exemple, no li agrada la platja, sempre la Costa Brava és com, ai sí, la Costa Brava, el color de les aigües, combina, sí. Veus?
0: És que, a més, la sorra és aquesta que no s'enganxa, l'aigua està més fresqueta, té uns paisatges molt guais, ho té tot, i si anem cap allà és perquè alguna història també té.
1: Sí, sí, sí, he trobat algunes cosetes, i a més, no són fosques, eh?
0: Ah, no?
1: No? He Mira. Pensat, mare meva, fixa't que la Costa Brava té fins i tot llegendes maques, eh?
0: Molt bé, o sigui, és que ho té tot. Doncs a veure, anem a conèixer algunes d'aquestes llegendes, Anaïs.
1: Molt bé, doncs mira, aviam. És veritat que són personatges que coneixem, però el que diem no són foscos, perquè la primera ens parla de bruixes. Anem cap a Tossa de Mar a parlar de les bruixes de la Vila Vella. I és que la llegenda explica que un pescador de Tossa trobava cada matí de diumenge remenada la seva barca, arrens per un costat, les xarxes per un altre, semblava que algú doncs hagués estat navegant durant la nit, perquè ho havien descol·locat tot. Llavors, doncs, intrigat, Mireia va decidir amagar-se dins de l'embarcació. No entre matolls, no, a dins. Diu, bueno, a veure si se m'escapen, no? Es va posar
0: clar,
1: dins.
0: Per espantar qui sigui. Ho tenia tot pensat.
1: Per descobrir doncs què passava, no? I a mitjanit, efectivament, quan les campanes de la Torre de les Hores de Tossa doncs van tocar les 12, van aparèixer tres bruixes. Les dones van pujar a la barca i, pronunciant paraules misterioses, van fer doncs lliscar sola la barca sobre el mar. I el pescador, doncs, espantat, va esperar fins l'endemà i van a veure el rector del poble. I el capellà doncs va beneir la barca, amb aigua beneïda, va fer unes pregàries perquè les bruixes doncs no la poguessin tornar a utilitzar. I des d'aquí la barca ja no va aparèixer mai més desordenada. Les bruixes doncs no van poder tornar, clar, pobres. I si havien fet benediccions, doncs no la podien utilitzar. Com a
0: vaja. Si tampoc havien fet res dolent, no?
1: Ja, utilitzar-les, si no tenien una altra, pobretes. I aquesta història minera doncs forma part de les antigues creences marineres de la Costa Brava. I ells pensaven que les bruixes podien provocar tempestes, viatges de nit sobre el mar. I, bueno, doncs aquesta doncs, l'agafaven com a prova, en plan, veus?
0: Ja, clar. Bueno, què buscarien les bruixes?
1: No sé. Potser, no sé, o herbes o cosetes per fer les seves coses, no?
0: Podria ser. Bueno, doncs, aquesta és una llegenda. Entenem que ja mai més van tornar les bruixes. Això a Tossa, quin estat de Tossa, quin poble més bonic. A mi m'encanta.
1: Sí, déu-n'hi-do,
0: És per tornar ara, molts cops. Sí. Vinga, canviem de poble.
1: I com dius que tornarem, doncs ara anem cap a Sant Feliu de Guíxols, però després es faré tornar.
0: Ah,
1: perquè
0: mira.
1: Perquè em diguis.
0: Genial.
1: Perquè aquesta és molt maca, també. I mira, l'hem de dir sí o sí.
0: Vale.
1: Perquè, doncs, bueno... I a més, és verídica, Bueno, aviam, agafa't a pizza, s'entén-me.
0: Vale.
1: Però és cert que a Sant Feliu de Guíxols doncs, hi ha una de les llegendes més boniques i conegudes, i és la de la Mare de Déu del Bon Viatge. Perquè explica la tradició, Mireia, que abans d'emprendre el seu gran viatge cap a Amèrica, Cristòfor Colom va passar per l'ermita de Sant Elm, que està sobre l'Espanya Sagat, a Sant Feliu, i allà va pregar davant d'una imatge de la Mare de Déu del Bon Viatge, demanant-li protecció per a ell i per a tota la tripulació. I quan les naus doncs, es van fer a la mar, Colom portava amb ell la confiança de la Mare de Déu que es guiaria i durant la travessia doncs, es cuidaria. I la llegenda diu que en els moments de més perill, quan les tempestes amenaçaven d'enfonsar les embarcacions, Colom s'encomanava a la Mare de Déu i el mar, de sobte, doncs, acabava calmant-se. I llavors, bueno, per aquest motiu, doncs, clar, la imatge va esdevenir molt venerada pels mariners de la Costa Brava perquè sabien que ell havia anat allà i li va sortir tot bé. I abans de sortir ells a pescar o d'iniciar doncs, un viatge llarg, molts pujaven fins a l'ermita de Sant Elm per demanar un bon viatge i un retorn segur a casa. I amb el temps, doncs, la devoció es va convertir en una de les tradicions més arrelades allà a Sant Feliu.
0: Home, és que el nom sona bé. Ja del bon viatge ja dius, nada puede salir mal. Per tant, a vegades, per molt que no tinguis fe en aquestes coses, no? Dius, bueno, què perdo, no? Per anar i demanar alguna coseta.
1: Exacte, el noi el tens, doncs mira, per si de cas.
0: Clar, sí, sí. Genial, doncs mira, jo sí que he estat a Sant Feliu, però crec que no he vist. Que suposo que deu estar en alguna església o així, no?, d'elles...
1: Sí, a l'ermita de Sant Elm, que està sobre els penya-segats. Sí. Mm-hmm. O sigui, potser per això no la vas veure, perquè si havies de pujar, no
0: Clar,
1: sé jo, eh?
0: No crec que entrés en aquell moment en els meus plans, però les vistes han de ser molt xules, així que ho deixo en
1: sí,
0: pendents.
1: Sí, sona bé.
0: Molt bé. I dius que tornem a Tossa, Anaïs?
1: Sí, perquè és molt cuqui aquesta. Hi ha un personatge molt bonic. Hi ha un dels típics, el dimoni, però tenim el Xixanet, i ella només amb aquest nom he dit, ai, que mona, no? I sí, sí, és un nen molt bufó, Mireia, jo sé que a tu t'agradaria.
0: Home, amb aquest nom pinta bé, sí.
1: Sí, sí, sí. A mi, jo m'he fet la imatge de Xinxan, saps? Potser com a Xinxan.
0: Potser, tot i que el Xinxan molt cuqui no era, eh?
1: Ja, però bueno, així com petitó, amb mofletes, sí. Jo m'ho he imaginat així.
0: Pot ser, sí, sí, té tota la pinta. A veure, doncs què pots explicar d'aquest noi tan maco?
1: Doncs mira, era un noi molt trapella que vivia a Tossa i un dia la seva mare, que era vídua i molt pobra, doncs li va donar uns diners perquè anés a comprar oli. Abans de marxar, però, Mireia li va advertir que no s'aturés a jugar. Bueno, que li feia falta.
0: Clar.
1: Llavors, bueno, el noi va fer l'encàrrec, correctament, però de tornada doncs, va veure uns amics jugant a les bales, a les caniques, i no va poder resistir a tanta
0: sèrie.
1: De tornada hi va pensar, mira, ja he comprat, doncs mira, puc ara jugar una miqueta i ja està, ja tinc l'encàrrec fet. Total, que va deixar el recipient amb l'oli al terra i ara va posar a jugar. I Mireia, què va passar? Doncs que enmig de la partida, una bala va colpejar el recipient i el va trencar.
0: Oh!
1: I tot l'oli doncs, es va vessar. I clar, quan va arribar a casa sense oli, la seva mare es va enfadar.
0: Home, és que a més has dit que eren pobres.
1: Clar, és com, ostres, potser ja no podia comprar més fins a saber quan, saps?
0: Clar.
1: I clar, la mare doncs, es va enfadar tant d'aquelles coses que en aquell moment, doncs, quan estàs enfadant no saps què dius, no? I després te'n penedeixes, perquè es va enfadar tant, Mireia, que va exclamar, tant de bo se t'endugués el dimoni. I clar, ja sabem que el dimoni sempre està atent.
0: Sí, sí, sí.
1: Per lo bo no, però per lo dolent...
0: Està ahí sempre.
1: Per lo bo per ell, exacte. Llavors, segons la llegenda, el dimoni ho va sentir. Va aparèixer immediatament, lògicament, va agafar en Xixanet i se'l va endur.
0: Ala.
1: I bueno, la mare desesperada va córrer fins a la capella de la Mare de Déu dels Socors i li va demanar ajuda. La Mare de Déu va baixar del seu altar, mira, ojo,
0: Home.
1: I va sortir darrere del dimoni.
0: Això ja ho estic imaginant, ja, pelea, pelea.
1: Sí, eh? Sí, t'ho imagines, que baixa de l'altar i es comença a córrer, a perseguir el dimoni, saps?
0: Que fort.
1: Total, que el va perseguir pels carrers de Tossa, el va colpejar amb tanta força que li va trencar les banyes.
0: Tua.
1: I llavors el dimoni, espantat, va deixar anar el Xixanet i va fugir cap a l'infern. Què et sembla?
0: M'encanta, o sigui, m'has deixat esturada.
1: És boníssim, o sigui, és que jo m'imagino una escena i no puc parar de riure. És com la Mare de Déu baixant, perseguint el dimoni, li trenca les banyes, és com ara, i ara ves a l'infern i ho expliques. I efectivament, Mireia, perquè diuen que, clar, a l'infern van riure d'ell. Perquè Home. Quan va arribar, els altres dimonis li van preguntar que d'on venia amb aquestes pintes i sense banyes, i va respondre de Tossa.
0: Que, és que una verge, no? Mira què m'ha fet. Que fort, clar, que jo m'imagino la verge baixant, arremangant-se les faldilles,
1: sí,
0: i dir, ara vas a ver.
1: A buscar Xixanet.
0: Vinga.
1: I la llegenda Mireia doncs, va ser tan popular que va donar origen a una tradició festiva local que està relacionada i es diu és una dansa, les nou sardanes, que és un ball que representa aquesta carrera que va fer la Verge per seguir el dimoni.
0: Que guai, que xulo.
1: O sigui, que la tenen en commemoració.
0: Clar, clar, home, no és per menys, eh? Ja et dic que està molt bé que les Verges facin alguna cosa, home.
1: Clar que sí. Va dir, no em conformaré només en esperar i fer truquets, aniré a buscar el xixanet, vinga, va.
0: Home, segur que aquella dona sempre va anar a missa després i va complir de tot, va, doncs.
1: Potser també és perquè com era mare, de mare a mare s'entenen i sabia que no ho havia dit de debò i va dir, va...
0: És que les mares, a vegades pobres, també perden la paciència, és normal.
1: Clar.
0: Super, super normal. Doncs mira, m'encanta, molt divertit per acabar la temporada aquesta llegenda. M'ha encantat.
1: Jo ho sabia, eh? Spoiler, ho sabia.
0: Home, és que està molt bé, molt guai. Molt, a més, molt visual.
1: Sí, ens ho hem imaginat.
0: Bueno, doncs, Anaïs, ho deixem aquí, però que guai. A més, la Costa Brava, com dèiem al principi, que és... Catalunya té llocs molt macos i la Costa Brava, sens dubte, per fer... A més, tenim el camí de ronda per fer això, passejar... Bueno, no sé. De tot,
1: i opcions per tothom, el que li hagi banyar-se, el que no, sí. Per tots els gustos.
0: Sí, sí, que guai. Bueno, Anaïs, tens plans per les vacances o no? Ja que tu sempre és la que ens parla de viatges i d'escapadetes.
1: Sí, alguna coseta farem, eh? Faré una miqueta de trampes també, però sí, sí, aniré cap al nord de Catalunya per fugir una miqueta de la calor, amb molt bona companyia, i també aniré una illeta. Faré un 50-50.
0: Molt bé, així m'agrada, clar que sí. A gaudir de la muntanya, de la platja, de tot el que tenim aquí i així ens podràs portar més material si et ve de gust a partir de la temporada vinent.
1: Clar que sí, sempre us porto al cor i a la motxilla.
0: Ai, Anaïs, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada per explicar-nos i fer-nos conèixer més la nostra terra. I estimar-la també. Que vagi molt bé, moltes gràcies i t'esperem després de l'estiu.
1: A vosaltres, com sempre, un autèntic plaer i res, a gaudir també.
0: Un petonet, adéu.
1: Una abraçada.

I nosaltres continuem més música perquè Katy Perry, ja ho heu escoltat, comença superexplosiva aquest divendres amb un nou tema i un videoclip també que podeu veure ja a totes les plataformes. Nosaltres ens quedem amb la música, el més nou de Katy Perry que es diu Watch It Burn.

0: I ara, tot i que sense el nostre expert en cinema, el nostre company, José Luis Cano, que es visita tots els divendres menys avui, sí que tenim moltes ganes, això sí, de parlar de cine. Així que us portem a les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema. Algunes, n'hem fet una tria. Comencem per un gènere, Sergi, que net una mi ens acaba de fer molta gràcia, que és el terror, però en aquest cas combina el thriller també i una mica de romance. Es tracta de l'última producció de Blumhouse, Obsession, que està dirigida i escrita per Curry Bake, amb Michael Johnson i Nina Barrete, que hi apareix a Superman, i també per 13 razones, segur que us sona, dins del seu repartiment. I atent, Sergi, perquè no crec que t'agradi gaire, eh?
1: No, ja ho veus venir, no?
0: Sí. Ens explica... Bueno, ens situem en l'anel romàntic d'un noi d'estar desesperat pel seu amor platònic de tota la vida i demana que el seu amor l'estimi, que es fa com una mena d'encanteri. Ella és la Nikki i després d'aquest encanteri es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi, d'Albert. Una fantasia aparentment inofensiva, però que es convertirà en un pertorbador malson.
2: ¿Has tonteado alguna vez con Nikki?
3: Voy a por chupitos.
2: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile... Nikki, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nikki, espera, iba a preguntarte...
3: ¿Qué?
2: Déjalo, se me ha olvidado.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo.
4: Que estéis juntos de repente. Y súper en serio.
0: Bé, doncs la Nikki es torna bastant boja, eh? Això sí, tot i que potser el gènere no ens acabi de convèncer els que som una mica porucs, està molt ben valorada. El Festival de Sitges se'n van dur 3 dels 4 premis als que estava nominada, entre ells el Premi del Públic i també el Premi Especial del Jurat. Diuen que dona una volta als tòpics del cinema del terror per obtenir un resultat que és pertorbador, però també amb més capes del que sembla en un principi. I aquí ha titulat aquesta pel·lícula com la millor sorpresa de terror de l'any, així que...
1: Bueno, allà queda, no?
0: Queda.
1: Qui li agradi el terror ja ens ho explicarà.
0: Sí, això amb algú aquí puguem agafar ben fort del braç i un coixí. Vinga, canviem de gènere i de pel·lícula perquè aquest divendres avui mateix també arriba una altra pel·lícula dintre del món dels herois en aquest cas i és Supergirl de DC Comics amb Millie Alcock com a protagonista de La Casa del Dragón. Està dirigida per Craig Gillespie, espero haver dit bé, qui també va dirigir Cruella, que per cert he vist i ja us avanço que tindrem una segona part l'any vinent. Però bé, en aquesta Supergirl pren com a referència la recent minissèrie escrita per Tom King en una pel·lícula que ens promet una visió diferent del que la majoria pensa quan li ve a la ment aquesta cosina de Superman. Al film veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebé, i la Supergirl, que es va criar en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir a ser assassinat de formes terribles a tot el que l'envoltaven durant els primers 14 anys de la seva vida, però després venir a la Terra. Ella és molt més dura i no és la Supergirl a la qual estem acostumats.
5: Hola, solo llamaba para ver cuándo piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
6: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú. Crypto y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
0: ¡Crypto! Mira, Crypto és el seu gosset, molt cugui. Pel que fa a la crítica de Supergirl, doncs bueno, hi ha una miqueta de tot. Sembla que ha agradat i ha agradat a parts iguals. Els comentaris positius tenen bones paraules per la banda sonora i també per la interpretació d'Emily Alco, que mostra un gran registre. Ara bé, sembla que tot i la bona interpretació de l'actriu no és suficient. Hi ha qui diu que és lenta, que els diàlegs són dolents i que fan colorir una miqueta a pel·lícula adolescent.
1: Sí, ja feia pinta.
0: Sí. Però bueno, hi ha molts fans de Superman, de tot aquest món, doncs que sapigueu que des d'avui tenim Supergirl disponible. Tornem a canviar de gènere i passem al drama, on trobem la producció espanyola Viaje al País de los Blancos, de Dani Sancho, basada en el llibre amb el mateix nom d'Usman Umar, que parla de la seva pròpia experiència. I a més d'ell, que també apareix en la pel·lícula, veurem a Emma Vilarasau, així que el nostre company, el José Luis Cano, deu estar content perquè ja sabeu que és superfan d'aquesta actriu. Bé, doncs, a Viaje al País de los Blancos explica la història d'un jove ganès que abandona el seu poble atret per la idea del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Però, després d'una travessia plena d'obstacles i arriba a Barcelona, descobreix que la vida no és com ell imaginava. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i l'ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Usman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
7: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
8: Hola.
9: Hola.
8: I need your help. I am alone here.
9: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
10: Vas en una situación irregular. Es una falta grave.
9: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
8: Estudiar, trabajar allá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
9: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad. Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo.
0: Bé, la preestrena d'aquesta pel·lícula es va fer al Festival de Màlaga i encara avui tenim poques crítiques, però la veritat és que bastant correctes. Diuen que és previsible, però que tot i així aconsegueix arribar, és emotiva i alterna el que és complaent amb allò incòmode. Jo crec que és una bona proposta i a vosaltres decidireu si aneu al cinema o us espereu a tenir-la a les plataformes digitals. I canviem, si sou fans del gènere musical, podrem veure al cinema el film irlandès Letres robades, de John Carney, qui també coescriu la producció i s'encarrega de la música. Com a actors i actrius podem veure a Paul Rudd, de Ant-Man, a Nick Jonas, a Peter McDonald, de The Batman, a Vanna Rosliu, del Club de les Lluitadores i bé, entre molts altres noms. En aquesta pel·lícula, Enric, un cantant de casaments, i també en Dani, una estrella d'una boy band en decadència, forcen una amistat gràcies a la música i una improvisada sessió nocturna. Quan en Dani converteix la cançó d'Enric en un èxit, Enric es proposa recuperar el reconeixement que creu mereixer.
11: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
12: ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
13: Never gonna run if you don't walk. Don't look down.
12: Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
11: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
12: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
11: Sí, me gusta.
0: Bé, doncs, tot i que sembla un argument poc original, la majoria de crítiques són bones, sorprenentment. Diuen que és simpàtica, que és fàcil de veure i que es nota la química entre els protagonistes. Ara bé, no sembla pas que aprofundeixi gaire en els personatges i hi ha qui diu que és una mica d'ego masculí entre un i l'altre. però proposta musical. I per compensar la manca del nostre company en José Luis Cano, us proposem una darrera estrena, ja que és lo mejor para el final, ja la cinquena i última producció de la saga. No sé, Sergi, si tu has vist alguna.
1: No.
0: Jo tampoc, però bueno, són un grup d'homes fent acrobàcies i fotre's tortes i coses així,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Sé el que va la història original.
0: Sabem de què va, però no
1: però,
0: l'hem vist, no? Bueno, doncs hi sou fans, que sapigueu que arriba aquesta cinquena entrega amb Johnny Knoxville i la resta del grup, que tornen a la gran pantalla, com deien, per ja la definitiva aventura. Amb acrobàcies, veurem acrobàcies completament noves, al costat d'alguns dels moments més inolvidables i de les rialles més memorables del passat. És una celebració, diuen, salvatge i desenfrenada de l'esperit disbauxat que ha definit la saga durant més de 25 anys.
14: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
15: Hola, soy Wiman.
16: Hola, soy Van Markera.
17: Soy Preston Lacey.
18: Soy Chris Pontius.
14: De modo que por vuestra seguridad y para proteger a los que os rodean.
19: Soy Dave Ingram.
20: Soy Danger Eren.
21: Soy Steve.
22: Soy Ryan Dunn.
14: No tratéis de realizar ninguna de estas escenas que habéis visto.
23: Hola, soy Johnny Knoxville.
24: Hola, soy Johnny Knoxville.
25: Hola, soy Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass!
14: Bienvenidos al primer día de nuestra última película.
26: ¿Cómo te sientes?
14: Estoy triste.
26: ¿A ti te entristece, Chris?
27: No, no me relaciono con mis emociones.
14: Me gustaría presentaros a un nuevo miembro del equipo. ¡Larry!
0: Bé, en general té bones opinions aquesta pel·lícula, però jo me'n quedo una que m'ha encantat, així super hater, de The Hollywood Reporter, que diu: en comptes d'enviar a l'espai exterior cançons i missatges de benvinguda en diferents idiomes, haurien d'enviar aquestes pel·lícules. Això garantiria que els extraterrestres consideressin que no val la pena envair el planeta.
1: Uf, que dura, no?
0: M'ha encantat, o sigui, m'ha semblat molt ben redactat. Bueno, deixem el cine i passem super ràpidament per les plataformes. Anem a alguna estrena. Per exemple, a Netflix arriba ja Torrente Presidente, que sé que hi havia molta gent esperant-la. També la pel·lícula de Minecraft i un documental sobre Chris Evert i Martina Navratilova del tennis, que ja podeu veure a Netflix. A Amazon Prime tenim Les Ovejas Detectives, aquesta pel·lícula infantil que fa poc teníem al cinema. I també el thriller espanyol Kraken, el libro negro de las horas, una història molt intrèpida i que se situa a Vitoria, així que aquí a prop. A HBO Max podem veure la pel·lícula original Vida, Larry David i Búsqueda de la infelicidad, ja no me surt, infelicidad. Que no està feliç, el pobre.
1: Això és difícil de dir, eh?
0: Ostres, se m'ha trobat aquí, però de cosa això, que és una minissèrie de 7 episodis que tenim nova a HBO Max. A Disney Plus arriba Avatar, Fuego y Ceniza, també molt esperada, com la cinquena i última temporada de The Bear, que promet tancar per tot lo alto la sèrie. I el cinema més important que arriba a les plataformes és a Movistar Plus, amb Blue Moon, un drama biogràfic sobre el compositor Richard Linklater. També Pillion, amb reconeixements al Festival de Cannes i a millor film independent britànic. I també a Movistar Plus, Sisu, Camino a la Venganza, que és una proposta finlandesa i que té molt bones crítiques. Per acabar, això a Sky Showtime tenim els primers episodis de la nova temporada de l'Agència, que ja podeu veure des d'avui mateix.
28: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: I abans de marxar, repassem l'agenda que tenim a Montornès. Comencem per el final de curs del Centre de Cultura Andaluz. Demà, a 7:45 del vespre, celebraran a la seva seu un final de curs amb actuacions dels seus grups de ball amb Noves Promeses, Soniquete, Los Sobraus, Alhambra, Canela, Lunares i Azabache.
29: Para mí no hay condición, lo que quieres mío.
0: I també qui està de festa demà és l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre, que fa 15 anys i que ha organitzat una festa a la plaça de Joan Miró a partir de les 7 de la tarda amb jocs, tallers i animació per la canalla. I a les 10 tocarà moure el cos amb ball i música en directe fins a la 1 de la matinada. Ja ens han avançat que podrem escoltar Melanie Cal, la cantant local que estem escoltant ara. A més, durant tota la festa hi haurà servei de barra amb entrepans de botifarra i begudes a preus populars.
30: Cada dia és una nova etapa reina.
15: Anem a fer-ho com si fos la primera, que des de fora...
0: I diumenge tenim el trofeu de Sant Joan de ciclisme. Ja és l'última activitat de la programació de festes de Sant Joan. Serà a les 10 del matí, una proposta organitzada pel Club Ciclista de Montornès des del carrer de Federico García Lorca. Aquesta cursa serà de categoria cadet, tindrà un total de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet.
29: I que soni la cançó, avui que és festa.
0: I festa major és a Montmeló, avui podem anar al Correfoc i poder acabar el dia amb xarop de nit, les caipirinyes i DJ amb propostes de dècades anteriors, dels 80, 70, 90. Demà tenim una holy party, arrossada, tarda de jocs pels més petits, així com gegants, un altre Correfoc jove, i per la nit programació de versions i xaranga per acabar el dissabte donant-ho tot. Ja diumenge tindrem una proposta que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu degustació popular d'aperitius, eh? Pinta molt bé això. Després sardanes i una cosa molt guai és que Montmeló acabarà les festes amb un espectacle de drons. No faran pirotècnia, sinó que es proposen aquest espectacle amb llum, música i tecnologia al cel de Montmeló. Tenim altres festes majors, la festa major de Sant Pere i Sant Pau, són les festes de Sant Pere a tot arreu, la festa de Sant Pere al Farràs i també la festa major d'estiu a Sant Pere Pescador. Així de pinxos va la cosa. Acabem amb la festa del pinxo a Lliçà d'Amunt des de les 8 del vespre avui, avui mateix, no us ho perdeu, fins la 1 de la matinada a la plaça de Catalunya. Tindrem 13 pinxos diferents per 2,50 € cadascun. Això sí, per poder anar a degustar-los cal que compreu abans els tíquets a la carpa de l'Ajuntament. Si compreu 4 o més, podreu, a més, obtenir una butlleta per votar els pinxos que més us agradin.
28: La Intersecció, el teu magazín de tarda a Ràdio Montornès, presentat per Mireia Toledo.
0: Bé, nosaltres marxem, espero que hagueu gaudit d'aquest programa, que gaudiu molt de la tarda del divendres i del cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns amb tota l'actualitat, parlarem també d'esports amb la Mariona Martínez, bé, un programa que no us podeu perdre, i l'antibatalla. Que gaudiu molt del cap de setmana i fins dilluns.
1: Fins dilluns, Mireia. Adéu.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6, us parla Mercè Roura. El Ministeri d'Exteriors ha elevat a 106 el nombre d'espanyols desapareguts a causa del terratrèmol a Veneçuela i ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes i que són una prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El Ministeri assegura que la xifra d'espanyols morts es manté en 4. També recorda als espanyols que es troben a Veneçuela que contactin amb els serveis d'emergència consular. El darrer balanç apunta en total a 589 morts i 2.980 ferits, a més d'un nombre indeterminat de persones que poden estar colgades sota les runes. 15 bombers catalans especialitzats en estructures col·lapsades participaran en el rescat de persones atrapades a la runa després del sisme. Un dels bombers de l'expedició ha especificat les tasques que hi faran.
3: El cos de bombers estem habilitats a nivell del GREC, del grup de col·lapses estructurals, i ens hem activat i ara anirem cap allà per poder ajudar els veneçolans en tot el que fa a l'avaluació de les estructures col·lapsades, anàlisi dels edificis, priorització, veure si hi ha espais vitals, anàlisi també de les estructures i de les maniobres que podem fer per rescatar les persones que estan atrapades.
2: I els bombers han controlat l'incendi forestal de Tiana, que ha obligat a confinar aquest matí 4 municipis. En total, segons dades dels cos dels agents rurals, ha afectat una superfície aproximada de 48 hectàrees de massa forestal dins del terme municipal de Tiana, afectant íntegrament l'espai d'interès natural de la conreria. Els bombers hi continuen amb un mitjà aeri i una trentena de dotacions per revisar i remullar la zona afectada. S'aixeca el confinament de 3 urbanitzacions que encara estava vigent, però es manté el tall de la B500. Els Mossos han detingut un home amb qui els veïns han assenyalat com a presumpte autor del foc. I detingut un home que ha ferit la seva mare i s'ha llançat a l'aigua a la platja de Sant Sebastià de Sitges aquest matí. Els fets han passat a primera hora. L'home, que pateix un trastorn mental, ha ferit la mare amb una arma blanca i ha intentat fugir llançant-se a l'aigua. Els Mossos han activat els serveis marítims i també hi han treballat els bombers de la Generalitat. I més d'un miler de persones signen una petició per demanar la revisió de l'examen de matemàtiques de la selectivitat. La prova ha obtingut una mitjana de 4,18, la més baixa, com a mínim en una dècada, i gairebé 2 punts per sota de la de l'any passat. La petició assegura que no es vol qüestionar el temari que ensenya, sinó el disseny de l'examen. I l'exposició central del Congrés Mundial d'Arquitectes explica 12 investigacions inèdites de les 3 xemeneies de Sant Adrià de Besòs, que es convertiran en un laboratori dedicat a l'experimentació, la investigació i l'intercanvi arquitectònic.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Sigueu benvinguts i benvingudes al nostre racó d'històries i contes, un espai on la ràdio s'omple de colors gràcies a la vostra imaginació.
1: Sigueu molt benvinguts a l'hora del conte. Quina alegria saludar-vos una setmana més.
0: Hola, Mercè. Estàs disposada de cap a peus per oferir a tots els nens, nenes, pares, mares, avis, àvies, tiets i tietes, en definitiva, a tota la família, una bona estona en un món màgic guiat per la fantasia dels contes?
1: Doncs i tant que sí, Lluís. Vinc amb les piles ben carregades. Avui hem preparat tres contes boníssims perquè els gaudiu a l'hora del conte. Ja sigui fent un bon esmorzar, a l'hora de berenar o, per què no, relaxats a l'hora de sopar.
0: Però atenció, perquè avui no només us portem contes, també obrirem el nostre bagul per recuperar aquella paraula que molts avis encara recorden i que nosaltres volem rescatar de l'oblit perquè la torneu a utilitzar.
1: Ep, i no deixem de banda la lectura, perquè a mig programa ens endinsarem a la nostra biblioteca particular per recomanar-vos un bon llibre de contes o llegendes que estic segura que us encantarà.
0: I tant, i com cada setmana, Mercè, tancarem el programa ballant i cantant amb molta bona música, com ha de ser.
1: Doncs no perdem més temps, Lluís, que les paraules tenen ganes de volar. Engeguem amb el primer conte d'avui. Obrim el nostre gran llibre de contes per la pàgina 579. I fixeu-vos bé perquè ens ha sortit...
0: Una història tan acollidora com una manta d'hivern.
1: Oi.
0: El nostre primer conte d'avui es titula El petó de la bona nit.
1: Quin títol més dolç,
0: oi,
1: Lluís.
0: Sí,
1: i tant. Aquest relat ens presenta la Blau, una nena de 3 anys que té uns ulls grans com la lluna plena. A la Blau li encanta fer cabanes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el seu moment preferit del dia és quan arriba la nit i fa tet als braços de la seva mare per poder-se dormir ben tranquil·leta.
0: Ai, però un vespre la seva mare li explica amb molta tendresa que s'està fent gran i que ha arribat el moment de buscar una nova manera de descansar. Per ajudar-la en aquest canvi, li presentarà un amic molt especial, el coixí dels somnis, un coixí blau, ple d'estrelles, que és capaç d'escoltar tot el que li expliques abans de tancar els ulls.
1: Les primeres nits no seran fàcils i el son trigarà una mica més a arribar, però la Blau anirà descobrint que la teta deixa pas a les cançons de fil de llum, a les carícies i a uns petons màgics que duren fins a l'endemà al matí. Una història preciosa que ens ensenya que fer-se gran no significa perdre l'amor, sinó descobrir noves maneres de rebre'l.
0: Ai, sense més, escolteu El petó de la bona nit.

0: La Blau tenia 3 anys i uns ulls tan grans com la lluna plena. Li encantava fer cabanes amb mantes, pintar amb els dits i ballar descalça pel menjador. Però el que més li agradava, el moment més especial del dia, era fer teta per dormir. Quan el cel es pintava de blau fosc i les estrelles sortien a jugar, la Blau s'arreulia als braços de la seva mare. La teta era com un refugi calentet, com una cançó sense paraules. Amb els ulls mig tancats, escoltava el cor de la mare i s'adormia amb un sospir molt suau. Un vespre, després del bany i del conte, la mama li va mirar amb tendresa i li va dir...
1: Blau, princesa meva, saps què? T'estàs fent gran i aviat aprendràs a dormir sense la teta. T'ajudaré pas a pas a trobar una nova manera de descansar.
0: Amb molta sorpresa, la Blau va aixecar el cap i li va dir a la seva mare...
2: Però com dormiré, mama, si no faig teta?
0: La mama li va fer una abraçada gegant i li va fer 3 petons. Un al front, un al nas i un altre al cor.
1: Ai, princeseta meva, dormiràs amb petons màgics, amb cançons suaus i amb un nou amic, el coixí dels somnis.
2: El coixí dels somnis?
0: Aquella nit, la mare li va portar un coixí molt tou, amb una funda blava plena d'estrelles. El va posar al seu costat i li va dir a cau d'orella...
1: Aquest coixí escolta tot el que tu li expliques abans de dormir. Si li parles, si li expliques què t'ha fet feliç o què t'ha fet enfadar, ell ho guarda tot i t'ajuda a descansar.
0: Aquella nit, la Blau no va fer teta, però la mare li va cantar una cançó de fil de llum. Li va explicar un conte d'una nena valenta que dormia sota la lluna i li va dir...
1: Bona nit, Blau estimadíssima. El meu amor hi serà sempre, aquí, ben a prop teu.
0: La Blau va tancar els ulls, abraçada al seu nou coixí. Al principi li va costar. El son no arribava tan ràpidament com abans, però a poc, amb els petons i les carícies, va sentir el cor tranquil i va caure en un sol dolç com la mel. Les primeres nits no van ser fàcils. De vegades, la Blau encara deia amb veu fluixeta...
2: Només una mica de teta.
1: Ara t'explico una història i et faig un petó que dura tota la nit.
0: I la Blau va anar descobrint que podia dormir d'una altra manera, sense teta, amb contes, abraçades i la seva nova màgia, el coixí dels somnis. Perquè fer-se gran no vol dir perdre amor, vol dir descobrir noves maneres d'estimar-se. I així s'acaba aquesta història. Però no el petó de bona nit, aquest sempre viatja amb ella, cada cop que tanca els ulls.

0: i del coixí dels somnis de la petita Blau, que ens ha ensenyat que fer-se gran és una aventura preciosa, viatgem ara fins a la plaça d'un poble on hi ha una vella botiga amb un rètol mig despintat que diu Rellotgeria. Allà hi trobem el protagonista del nostre segon conte d'avui.
1: Allà hi viu en Josep, un avi rellotger que enyora els temps en què els seus rellotges eren autèntiques obres d'art. N'havia fet de paret amb cucuts, amb parelles ballant i, fins i tot, amb granotes que raucaven les hores. Com que s'acosta l'aniversari de la seva neta Clara, que farà 11 anys, decideix posar fil a l'agulla i, malgrat el reuma de les mans, fabricar-li un rellotge ben especial.
0: La Clara, tota contenta, el posa a la tauleta de nit i s'adorm ben de pressa. Però, quan es lleva l'endemà, què carai ha passat? Les mànigues de la brusa li van llargues, les faldilles li queden grans i les sabates li ballen els peus. S'ha encongit i sembla que hagi tornat als 9 anys.
1: És una història fantàstica i molt divertida, escrit per en Jaume Buixeda juntament amb la seva neta Clara. Sintonitzem les agulles del temps per escoltar l'hora del conte, un regal per a la Clara.

0: A la plaça del poble hi havia una botiga tancada de feia temps i on encara es podia llegir sobre les portes el rètol de la rellotgeria. Estava bastant despintat i donava la impressió d'abandonament en el seu interior, però un avi enyorava els temps passats en què els seus rellotges eren volguts per tothom, ja que eren molt especials. N'havia fet de paret, grans i amb un gran pèndol, d'altres més petits, on quan assenyalaven les hores sortien a cantar cucuts, parelles, ferrers usant l'enclusa, però el més curiós era el de les granotes, que en sortien a raucar tantes com hores havien d'assenyalar. Bé, com que s'acostava l'aniversari de la seva neta Clara, que faria uns anys, pensà que podria muntar-li un dels seus rellotges, tot i que la deformació de les mans, degut al reuma, limitava bastant la seva habilitat. Posat mans a l'obra dels calaixos de la vella estanteria, començà a treure peces i més peces, eines i més eines, i fustes i més fustes, que les seves mans anaven prenent forma. La caixa del rellotge s'estava convertint en una obra d'art. Un cop pintada, feia molta patxoca, ja que havia fet filigranes a la fusta i pintat filets daurats que l'adornaven. Un cop acabada la caixa, començà a muntar la maquinària i aviat tingué el regal preparat, malgrat que mentre estava fent el muntatge, la seva veïna, que era molt xerraire, hi havia anat per explicar-li alguna de les xafarderies corrents per la vila.
1: Que no ho sap, Josep? La parella jove de Cal Petit han de tenir bessonada i la papeta de Cal Roc ha caigut i s'ha trencat la cama.
2: Mira, noia, felicita'ls de Cal Petit de part meva quan els vegis i sento molt el que li ha passat a la Pepeta. La veritat és que fer-se gran comporta desavantatges i has d'anar amb uns ulls com unes taronges i encara hi valgui...
1: Veig que tornes a dedicar-te al rellotge.
2: Bueno, només faig aquest, Vull regalar-lo a la meva neta Clara, que fa anys, perquè tingui un bon record del seu avi.
0: Mentre xerraven, ell acabà de fer el muntatge. El posà dins d'una capsa i l'embolicà en paper bonic i l'adornà amb una llaçada vermella i lluent. Ja tenia el regal preparat. A l'endemà, cridà a la Clara i tot donant-li el regal, la felicità i li digué...
2: Mira, vull que aquest regal t'acompanyi al llarg de la teva vida i que, quan el vegis, recordis el teu avi que te l'ha fet.
3: Moltes gràcies, avi. El posaré damunt de la tauleta de nit i em servirà per despertar-me els matins i pensar en tu.
0: Dit i fet, col·locar el rellotge a la tauleta i de veritat que hi veiem molt de goig. La caixa de fusta era reposada i les filigranes fetes en fil daurat i les busques eren fosforescents, de manera que... A les fosques, sempre es podia veure l'hora que era. Col·locat al seu lloc i un cop posat en marxa, la Clara es ficà al llit i ben de pressa s'adormí. Al matí següent, en llevar-se i havent-se dutxat, anà per vestir-se i, cosa rara, les mànigues de la brusa li eren llargues. Les faldilles anaven a mitja cama i fins i tot els peus ballaven dins de les sabates.
3: Mare, mare, vine, que no sé què ha passat.
4: Clara! Valga'm Déu, t'has encongit, però si t'has fet més petita. Sembla que hagis tornat a fer 9 anys i no 11.
3: Doncs què ha passat, mare?
4: No ho sé, sincerament jo no trobo cap explicació.
3: Mare, t'has adonat que en el rellotge que ha fet l'avi giren les busques al revés? Per poder llegir l'hora, he hagut d'agafar un mirall i mirar-lo a la seva imatge.
4: Doncs l'haurem de parar i demanar a l'avi que l'arregli, ja que és molt estrany que no se n'hagi adonat.
0: Llavors, l'avi va desmuntar la màquina i reparar l'enginy. Tot parlant amb la Maria, la veïna, havia muntat dues rodetes a l'inrevés. Una vegada arreglat i posat en marxa, les coses tornaren al seu lloc. Les faldilles anaven a la mida, les mànigues s'escurçaren i cada peça es posà al seu lloc. Per unes hores, el rellotge de la Clara havia manat en el temps i tot s'havia endarrerit. Ara ja tornava a estar tot a lloc.
5: L'hora del conte, a Ràdio Montornès.
6: I després de viatjar en el temps amb el rellotge de la Clara, arribem al tercer, últim i colpidor conte d'aquesta setmana. Una història que comença en unes golfes plenes d'andròmines velles i acaba mirant fixament cap a la immensitat de l'univers. Es titula La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
7: I té com a protagonista la Isona, una nena molt bona i molt estudiosa que té una gran passió. A ella, el que més li agrada és veure el cel, amb les seves estrelles, constel·lacions i planetes, que observa cada nit amb el seu telescopi. Un bon dia, remenant les golfes de casa, troba una fotografia antiga en blanc i negre, on surt una nena vestida de blanc amb uns ulls molt clars.
6: La màgia es deslliga la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. La Isona demana un desig en veure passar l'estel més lluminós i de cop i volta se sent un soroll a les golfes. Quan hi puja, la nena de la fotografia ha desaparegut, però en el seu lloc, darrere del mar, apareix una gateta tota blanca, peludeta, i amb els ulls de color blau lluminós, a qui bateguen com a la llimoneta.
7: L'aventura grossa, però, arribarà una tarda al llac de les Deus. La Isona caurà a l'aigua i, com que no sap nedar, la llimoneta demostrarà tenir un enginy i una valentia espectaculars per salvar la seva millor amiga. Un relat preciós d'en Joan Serra Hernán, que, a més, té un ràfec solidari preciós. És un homenatge a les protectores d'animals i tots els seus beneficis van destinats a la protectora de gats de Sant Quintí de Mediona.
6: Obriu bé els ulls i busqueu l'estel més brillant del firmament. Arriba l'últim conte d'avui a l'hora del conte, La llimoneta i la nena que volia veure el cel.
8: La llimoneta és una gata tota blanca amb els ulls blaus. Quan va aparèixer a la casa de l'Isona, va estar uns dies dormint entre les llimones d'un cistell, damunt la taula de la cuina. D'aquí li ve el nom. Però d'on havia sortit aquella gateta peludeta i suau amb uns bigotis ben tibants? Doncs ara us ho diré i, a més, us contaré alguna de les seves aventures.

0: arc de color daurat recolzat al terra. En aquella imatge en blanc i negre s'hi podia veure la plaça de la vila tal com era feia un munt d'anys, i al vell mig un grupet de nenes i nens que miraven atentament cap on devia estar el fotògraf. Entre la mainada hi destacava una nena cufada amb un llaç blanc. Duia un vestidet del mateix color, igual que les sabates, tot i que, és clar, en aquells temps les fotografies no eren en colors. Els ulls d'aquella nena semblaven ser molt clars. Què saps si potser blaus? Isona va observar embadalida aquella fotografia.
1: Quina fotografia més bonica! Com m'agradaria saber qui són aquests nens i nenes. I aquesta nena del vestit blanc. És molt bonica.
0: I tot el dia va tenir al cap la seva imatge. Aquella nit, Isona va observar, com feia sempre, el cel de Sant Quintí amb el telescopi que li havien dut els Reis per premiar que fos tan bona i estudiosa. Podia passar-se hores i hores observant els estels, la lluna, les formes capricioses de les constel·lacions. Podríem dir que coneixia el cel com si fos casa seva, perquè el més gran desig de l'Isona era anar a viure dalt del cel. Aquella nit era especial. Era la nit de les llàgrimes de Sant Llorenç. Desenes d'estels creuaven el firmament dibuixant cues de llum. L'àvia li explicà que quan algú veu l'estel més refulgent travessant el cel, Sant Llorenç li compleix allò que estigués pensant. Per fi! Ara passava l'estrella més lluminosa i Isona, sense voler, recordar la nena vestideta de blanc de la vella fotografia.
1: Qui devia ser?
0: De sobte, va sentir un soroll que venia del trespol del pis de dalt on estaven les golfes. Va ser un cop sec, com d'un petit embalum caient al terra. Intrigada, agafà una llanterna de la tauleta de nit, pujà les escales i entrà a les golfes. Aquell lloc de nit semblava el reialme de les ombres. Amb molta cura, anà avançant entre els objectes. Tots semblaven al mateix lloc que al matí. Aleshores, es plantà davant de la fotografia, l'il·luminà amb la llanterna.
1: Com? No pot ser! On és?
0: Va obrir i tancar els ulls un parell de vegades, pensant que la penombra li jugava una mala passada a la vista. La nena de blanc no hi era a la imatge. S'atensà, passà els dits pel vidre que cobria la fotografia per si de cas un atac o la pols tapessin la seva imatge. Però, clar, era ben cert que la nena havia desaparegut de l'escena. I tot just a baixar la vista del darrere de la fotografia va aparèixer una gateta, peludeta, tota blanca i amb els ulls blaus.
1: D'on surts, tu bonica? Vine aquí, no tinguis por.
0: Ja hem dit que la llimoneta dormia en un cistell ple de llimones, però al cap d'uns dies la Isona li comprà al mercat dels dissabtes una manteta perquè estigués més calentona. Ah, però us havia d'explicar una de les seves aventures. Vet aquí que hem dit que la gran il·lusió de la Isona era poder viure al cel. Una tarda en què el temps era rúfol, amb grans núvols foscos plantats sobre la vila, Isona i la llimoneta van anar cap al llac de les Deus. A l'àvia li agradava coure els cigrons amb l'aigua dels brolladors i va demanar a l'Isona que hi anés a omplir una garrafa. Pel camí, la nena i la gateta es distreien mirant fileres de formigues, la dansa de les papallones damunt dels pipiripips i escoltant els raucs de les granotes xerrant entre elles a la riera. Van arribar al llac gran i la Isona es va posar la garrafa a omplir sota una deu. Però l'aigua brollava tan fort que l'arrencada de la mà la feu lliscar fins al llac. En el moment en què l'Isona s'ajupia per recuperar la garrafa, els nuvolots es van esqueixar com per art de màgia i la lluna i un tou d'estels es reflectiren al fons de les aigües.
1: Sí que s'ha fet tard, ja és de nit.
0: Però de seguida, aquell espectacle l'encisà. Agenollada, amb un dit anava assenyalant les estrelles.
1: Mira, llimoneta, aquest és l'os polar. Aquella altra és en realitat el planeta Venus. I...
0: La Isona va perdre l'equilibri de tant atensar-se a l'aigua i començar a xipollejar espantada perquè encara no havia après a nedar. La llimoneta s'hi volia llançar a socórrer-la, tot i que els gats no són gaire amics de l'aigua. Però va pensar que no tindria prou força per arrossegar-la fins a la riba del llac. Li calia fer alguna cosa, perquè la Isona desapareixia i tornava a aparèixer per moments a dins de l'aigua. Llavors va veure la barca que passejava la gent pel llac els diumenges lligada a un arbre de la vora de l'aigua. Amb les ungles i les dentetes va retar la corda que subjectava la barca i quan aconseguí tallar-la, amb les dues potetes del darrere va fer força per empènyer la barca cap on estava la Isona. Uf, va pensar en veure que la nena s'aferrava a un dels rems, però encara no hi havia prou, perquè la Isona no podia enfilar-se a la barca. Almenys no s'enfonsarà, però cal trobar algú que la rescati, va pensar. neguitosa.

0: Va mirar arreu per si veia algun humà, però aquelles hores ningú transitava les envistes del llac. Amb tot, va semblar-li sentir el motor d'un cotxe. A tota velocitat va trascar els esglaons que duien del llac a l'esplanada que feia d'aparcament. En efecte, un cotxe acabava d'aturar-se i d'ell van abaixar-se el pare i el germà de l'Isona. Estranyats i temerosos per la tardança de la nena, havien decidit anar a buscar-la. «Meu!», va miolar la llimoneta alhora que tibava amb força del camal del pare perquè la seguís. El germà demanà a la gateta.
1: «Què vols dir, llimoneta?» «De pressa, seguim-la. El cor em diu que la llimoneta s'està avisant d'alguna desgràcia».
0: I així va ser, com gràcies a l'enginy i valentia de la gateta, la Isona va salvar la vida i van convertir-se en amigues inseparables. Una nit que la nena estava admirant els estels des de la seva habitació, li va dir a la llimoneta...
2: «Saps, llimoneta, a partir d'ara, quan desitgi viure al cel, si és de nit, miraré les alçades, però si és de dia, el blau dels teus ulls».
3: És el moment de tancar el nostre gran llibre d'històries i d'acomiadar l'obra del conte per avui.
4: Oh, quina penona que fa de vegades tancar el llibre, Lluís. Però ens anem feliços d'haver viscut un programa tan especial, ja que amb aquest tanquem la temporada d'hivern.
3: Doncs sí.
4: Sí. Hem après a fer el petó de la bona nit amb la Blau. Hem girat el temps a l'inrevés amb el rellotge de la Clara. Hem mirat l'univers gràcies a la Isona. I precisament per acomiadar-nos mirant cap a l'infinit, avui marxem envoltats de llum.
3: Exacte, ens acomiadem viatjant entre constel·lacions amb la música d'un artista que estimem moltíssim i que posa banda sonora a les nostres vides. Ens anem amb la veu dolça de la Damaris Gelabert i la seva preciosa cançó Estrelles.
4: Mireu fixament cap amunt. Busqueu el vostre estel preferit i deixeu-vos portar pel ritme d'aquesta melodia tan màgica.
3: Sigueu molt feliços, cuideu molt els vostres animals, recupereu les paraules dels avis i ja ho sabeu, mentre no ens tornem a trobar...
4: Us desitgem que el vostre dia a dia sigui un conte d'allò més bonic.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Salut, amics i amigues, què tal, com esteu? Som a les portes de l'estiu i des del Senda sabem que comenceu a escalfar motors a la recerca de noves destinacions. Cada setmana en aquest programa us hem ofert tres continguts relacionats amb el senderisme, l'excursionisme i els viatges. Avui us presentem tres continguts més. Els repassem, abans que res, en el sumari. A la Guàrdia d'Ares, a l'Alt Urgell, diu la llegenda que hi vivien dins d'un canut d'agulla els minairons, uns éssers minúsculs que, al crit de «què farem, què direm?», obeïen a tot el que els demanava el seu amo. Prop del poble, dos tarters sembla que van ser obra d'ells. L'escriptor urgellenc Isidre Domenjó ens explica la ruta dels minairons que porta de la Guàrdia d'Ares i fins a aquests tarters. Com que fa molta calor, buscarem un lloc ben fresquet per fer senderisme. I buscant, el Xavi Tió ha trobat la ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes a Sant Pau de Segúries, al Ripollès. Primer l'ha feta i ara ens l'explica el programa. I tanquem també el cicle de viatges amb un claríssim sabor a platja i a vacances, perquè l'Helena Merín ens explica la seva estada d'una setmana a les Maldives, colofó final dins del cicle on també ens ha parlat de Sri Lanka. Això és el Sendes, i ara ens calcem les botes. Veniu? Doncs va, que marxem. Diuen les llegendes del Pirineu, aquelles que passaven de pares a fills i d'avis a nets, contades a la vora del foc, oralment, de generació en generació, que al poble de la Guàrdia d'Ares hi havia uns éssers màgics que emergien d'una planta pels vols de Sant Joan. Eren tan minúsculs que n'hi cabia un munt dins d'un canut d'agulles. I quan en sortien, obeïen a tot allò que els manés el seu amo, el crit de «què farem, què direm?». Aquests éssers fantàstics responen al nom de minairons o manairons, segons el lloc. Se'ls coneix a l'Alt Urgell, a l'Alta Ribagorça, al Pallars Sobirà, a la Cerdanya i Andorra, i també amb altres denominacions al Pirineu Aragonès i fins i tot al País Basc. Però a la Guàrdia d'Ares, petit poble del municipi urgellenc de les Valls d'Aguilar, als minairons se'ls atribueix la formació d'un accident geogràfic ben visible a dia d'avui, dos tarters de roques enmig del bosc. I un itinerari a peu, senzill de fer i conegut com la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, hi apropa el visitant curiós. Avui, l'escriptor urgellenc Isidre Domenjó, coneixedor d'aquesta llegenda i autor d'un conte infantil sobre els minairons, és qui ens en parla. Però abans d'escriure'ns aquesta ruta i aquesta encisadora vall recòndita, li preguntem a l'Isidre què són, precisament, els minairons.
1: Els manairons o minairons, aquests éssers fantàstics, característics de la mitologia pirinenca, que tenen molta força, tot i ser minúsculs, i que es cullen d'una planta de nit de Sant Joan, es guarden en un canut d'agulles i després aquests minairons o manairons es posen a les ordres del seu amo per fer el que ell els demani. En la coneguda frase de què farem, què direm, què farem, què direm, doncs ells demanen feina i l'amo el que ha de fer és manar-los feina.
0: Explica l'Isidre que aquests éssers mitològics pirinencs es caracteritzaven per dos aspectes molt característics. D'una banda, la seva mida, i de l'altra, la seva dèria per treballar.
1: Que són minúsculs. Fins i tot no tenen o no han arribat fins ara que s'han començat a dibuixar, a il·lustrar. Ens ha arribat la llegenda dels manairons, però l'únic que ens diu és que eren molt petits, tan petits que en cabien milers amb un petit canut d'agulles, de tal manera doncs, que pràcticament eren certs microscòpics que hi havia invisibles i que només es veien quan en saben tots junts, no? Que feien una mena de xam de mosquits, podríem dir, que és la seva característica principal.
0: Una de les llegendes relacionades amb els manairons explica que al sud del poble de la Guàrdia, un cop travessada la riera i mig remuntada la serra de Prada per l'Obaga, dins del bosc s'hi palplanten dos grans amuntegaments de pedra. Són els tarters, o tarteres, l'alicient principal de la ruta dels minairons de la Guàrdia d'Ares, que comença just a les afores del poble.
1: Una ruta que segueix un camí ja existent de fa molts anys, un camí històric, com és el camí que m'anava doncs, des de la Guàrdia d'Ares fins a Organyà, passant per la vall de Cabó, i aquest és un tram d'aquest camí de la Guàrdia a Organyà, és aquest camí que va al tarter dels manairons. És un recorregut que es pot fer tranquil·lament en una hora, és una dificultat baixa, tot i que sí que és veritat que hi ha un cert desnivell.
0: I això sí, és apte per tots els públics. El punt de sortida és a les afores d'aquesta remota localitat de la Guàrdia d'Ares, a la que s'hi arriba per una carretera plena de revolts, 24 quilòmetres després de deixar la C14, que és l'eix central de la comarca, prop del cap i casal de les Valls d'Aguilar, el poble de Noves de Segre. La Guàrdia és un conjunt de cases arrapades a un turó i encapçalades per l'ermita romànica de Sant Esteve dels segles XII o XIII.
1: És ja cap al final de la vall, en direcció ponent, i una característica que té la Guàrdia d'Ares és la seva altitud. Està a gairebé 1.600 metres d'altitud, és el nucli habitat més alt de l'Alt Urgell i està entre els 10 nuclis més alts de Catalunya habitats. Tot i que d'habitants permanents només n'hi ha dues persones al llarg de l'any que hi viuen, però sí que molta gent de la Guàrdia, famílies de tota la vida d'allà, que continuen tenint casa i pugen sovint, caps de setmana, festius, èpoques de vacances, i per tant el poble doncs, no ha quedat abandonat, al contrari.
0: Just quan la carretera deixa les darreres cases de la Guàrdia en direcció cap a Taús, a mà esquerra surt un camí, la ruta dels Minairons, que seguint marques grogues ens portarà cap al bosc de l'Obaga de la Guàrdia i fins a les dues tarteres que la llegenda diu que van ser fetes per aquestes figures llegendàries. En una d'elles, a més, podrem seguir un camí perimetral on també coneixerem, a través d'uns panells, una desena de llegendes més de bèsties fantàstiques. Isidre Domenjó.
1: El camí es pot complementar amb el camí circular que envolta el tarter i que permet, d'una banda, veure el tarter des de diverses perspectives i després també, doncs, en aquest recorregut a l'entorn del tarter, hi ha també unes indicacions d'una desena de llegendes del Pirineu, a part de la dels Manairons, i fins que s'acaba donant el tomb completament en el tarter.
0: De fet, n'hi ha dos de tarters, separats a 400 metres. El superior és de mida més considerable i té al voltant el dolmen de Plan Fornesa. S'hi pot fer la volta amb l'ajut d'aquests panells explicatius, però què hi fan aquests dos amuntegaments de pedres enmig d'un bosc? L'Isidre Domenjó explica, en primer lloc, la versió científica.
1: Tot i que aparentment semblaria que fossin uns rocs que han sigut arrossegats per un corrent fluvial o bé per una congesta de neu, etc. No és així. De fet, el estudi geològic indica que aquests rocs, aquesta tartera, ja ha estat allà de sempre, per dir-ho d'alguna manera, no? El que passa és que el terreny, al llarg de milions d'anys, s'ha anat erosionant fins a deixar al descobert tots aquests rocs allà al mig del bosc, no? Que és una cosa que crida l'atenció, no? Perquè te'ls trobes allà de cop i després no en veus més, o molts pocs.
0: Però a nosaltres el que més ens interessa és l'altra versió, la llegendària. I aquesta ens diu que van ser els Minairons qui van amuntegar tots aquests rocs. La història té com a protagonistes els de la Borda de Calfeu.
1: El mosso de la Borda de Calfeu, que una vegada mentre anava amb el seu amo cap a Organyà, per aquest camí de que parlava ara, l'amo se'n va adonar que s'havia oblidat a casa el canut dels Minairons, va fer tornar el mosso a buscar-lo i va advertir per això que per res del món no l'obrís, no? I és el que passa que quan et prohibeixen una cosa, doncs la temptació és molt forta, el mosso no la va poder resistir, va obrir el canut, van sortir disparats els Manairons exigint-los que els demanés feina i el primer que li va passar pel cap en aquest pobre xicot va ser dir-los que anessin arreplegant tots els rocs que veguessin pel bosc i els atarteressin a un lloc determinat. No? Després, quan van haver acabat, encara tenien més ganes de treballar i els hi va fer un segon tarter, no? I són els dos tarters del bosc de l'Obaga de la Guàrdia d'Ares que han arribat fins als nostres dies.
0: I des de fa més d'una trentena d'anys, la llegenda dels Minairons ha quedat també immortalitzada en llibres, com ara el Muntanyes Maleïdes de Pep Coll o l'obra de Joan Obiols i el seu Què farem, què direm, ambientat a les Valls d'Àneu. Però el nostre entrevistat d'avui també s'hi va afegir fa uns anys amb un llibre anomenat Anem a plegar Minairons, publicat el 2013 per Edicions Salòria i amb il·lustracions de Carme Ibernon.
1: un nen que va a una festa que es fa cada any des de fa 17 anys a la Guàrdia d'Ares, que es diu la Jornada de Mitologia Pirinenca, es fa pels vols de Sant Joan, i aquest nen, el protagonista d'aquesta obra infantil de ficció, doncs, va en aquesta festa i va acollir maneirons, els emporta cap a casa, després els porta al casal d'estiu, i allà al casal d'estiu passen coses imprevistes, no?, amb els maneirons. Un conte il·lustrat per Carmen Vernon, editat per Celòria.
0: A la Guàrdia d'Ares no només hi ha la llegenda dels mineirons, explica l'Isidre Domenjó que també hi ha la història de la pantigana de Tragó, o com una donzella es transforma en una llagosta verda gegantina que intenta acabar, per revenges familiars, amb l'hereu de Cal Múrcio, la casa més bona de la Guàrdia.
1: Una nit de festa major a la Guàrdia d'Ares va aparèixer una noia misteriosa que ningú sabia d'on havia sortit. Va conquistar el noi de la casa més bona de la Guàrdia i quan ja es van apartar de la festa per buscar intimitat, doncs ho inclinava a fer el petó al noi i la noia, doncs va sentir una pessigada molt forta, va obrir els ulls i es va quedar, es va perdut, veient que aquella noia s'havia transformat en una enorme pantigana, en un insecte, que a més el va començar a picar i arrossegar per terra. I bé, després la noia li acaba explicant que allò forma part d'una revenja entre les dues cases.
0: I no oblidem que, en general, les valls d'Aguilar són plenes de llegendes. Per això, pels vols de Sant Joan, cada any, com ens deia l'Isidre, s'organitza una jornada de mitologia pirinenca que enguany ha arribat a la majoria d'edat. A més dels mineirons de la Guàrdia d'Ares, també podeu sentir a parlar de l'últim moro del país, a Taús, les Encantades de Castellàs o el tresor del rei d'Anglaterra a Viscarbó. Si aneu a Noves de Segre, us parlaran també de mitologia en general i, si ho feu a Argestues, de la formació del Pirineu. Seguiu-les totes plegades al web del Consell Comarcal, alturgell.cat, i al web municipal, vallsaguilar.ddl.net.

0: Cines.
1: Temps per fer senderisme amb el Xavi Tió. Xavi, què tal, com estem?
2: Ah, Maria, Déu vos guard, com anem?
1: Molt bé, cap on ens portes avui, aviam?
2: Doncs mira, anem a refrescar-nos una mica, ara que ja tenim aquí la calor de l'estiu. Ens n'anem cap al Ripollès, a tocar de la Garrotxa, a buscar terres fresques com són les de Sant Pau de Segúries. Us proposo una ruta que combina fonts, miradors i fagedes espectaculars. És un itinerari que ressegueix una sèrie de fonts per l'Obaga de Capçacosta, dins de la primera de les tres fagedes del dia, abans d'enfilar-se fins al capdamunt del Llom de Capçacosta, treure el cap en un mirador cap a la Garrotxa i acabar de pujar fins al cim del Puig Sa Creu. Del cim baixarem fins a un altre mirador i encara un parell de fonts més, i llavors anirem a passar per la fageda del Vedat abans d'arribar a la via romana de Capçacosta, just a la collada del mateix nom, passar per la fageda de l'Empriu, que ens portarà al Coll Pregon, i d'allà pujar al darrer cimet del dia abans de baixar al poble per tancar el cercle de la proposta d'avui.
1: Una proposta que promet, i molt. I sense més dilació, doncs anem a començar-la.
2: Doncs anem a començar a caminar a Sant Pau de Segúries. Ens sortim cap al sud, pel carrer Major, fem un petit tram al costat de la carretera per la recent condicionada Via Verda fins al cap del pont sobre el Ter, i d'allà agafem una pista asfaltada per on van també els senyals del GR1 i també d'itinerània, fins a deixar-la traspassant una gran portella metàl·lica que ens endinsa en uns camps. Anem a passar per sobre de Can Baró i ens endinsem a la fageda de Pla fins a trobar l'engorjat rec de la Font de la Puda. Aquí deixem la pista i el GR i per un senderó ens endinsem un centenar de metres aigües amunt fins a la Font de la Puda, una font sulfurosa, obrada, situada a la llera del torrent, i res, 4 metres escassos més enllà trobem també la Font de la Tosca. Un cop vistes, desfem una miqueta el camí i comencem a enfilar-nos per un caminet amb senyals verds que ens remunta per l'Obaga de Capçacosta fins a una pista de desemboscar on trobem properes cap a la dreta la Font del Mig i cap a l'esquerra la Font del Camí, mig obrades les dues i amb piques de pedra, i del mig del rec arrenca el camí de la Font Fresca. El que fem és continuem pujant fort per entremig de la fantàstica fageda, acompanyats de calzeran, boixos i grèvols, per arribar a la Font Fresca, tot ben posadeta, i d'allà el que fem és anem a enllaçar amb el PRC60, que ens du fins a una pista, i al cap de poc acabem d'assolir el capdamunt del Llom de Capçacosta, just a l'alçada del Pla de Can Petit. I d'aquí, 50 metres enllà, acabem de treure el cap al mirador d'en Gueri, encarat a sud-est, cap a la vall de Sant Ponç d'Olina i la vall de Bianya, amb unes vistes magnífiques cap al Puig d'Estela, a Sant Miquel del Mont, sobre Olot, al Puig Sa Calma, al darrere, i també a la Serra de Finestres, sobre Santa Pau. Del mirador el que fem és continuem per la pista que acaba de remuntar pel Llom fins al cim del Puig Sa Creu, amb una creu metàl·lica clavada en unes roques. És el punt més alt de l'itinerari, i des dels dos bancs que hi ha a banda i banda de la creu podem contemplar les vistes cap a nord sobre Sant Pau de Segúries, amb l'ermita de Sant Antoni al darrere sobre Camprodon i el Canigó de fons. Cap a ponent veiem la Serra Cavallera fins al Taga i el Sant Amant, i cap a la banda de llevant veiem el Puigou i el Talló amb el Coma Negra darrere ben bé sobre Beget. Aquí doncs el que fem és sortim del cim cap a sud per baixar entre pins i alzines fins al mirador de les Pedroses, també encarat sobre la vall de Bianya, i d'allà ens tornem a posar a l'Obaga, de nou entre fageda, per baixar a dues surgències, com són la Font dels Avellaners i una miqueta més enllà la Font del Com, i llavors, per pista planera, fem una llarga tirada per passejar-nos per dins de la preciosa fageda del Vedat, fins a acabar de baixar a la collada de Capçacosta, per on passa la via romana que unia el Ripollès i la Garrotxa. La seguim amunt un petit tram per sobre ben bé les pedres d'aquesta variant de la via Augusta que unia la plana del Rosselló i el Gironès, passant per Prats de Molló, Camprodon i la vall de Bianya, fins a arribar ben bé al coll, i allà deixem la calçada romana per un sender que s'enfila suau a passar per la impressionant fageda de l'Empriu, és la tercera del dia. El camí el que fa és revolta al Serrat de la Llebre fins a arribar al Coll Pregon, coll ample, obert i encatifat de gespa, amb vistes al proper Sant Pau, i per una roureda ens enfilem al darrer cimet del dia, al cim de l'Empriu, amb vistes a nord, cap a la vall del Bac i cap a la grandiosa masia del Mariner, al capdamunt d'extensos camps de farratge. Només ens queda baixar del cim per una pista per dins del bosc per anar a trobar un sender que es posa en uns camps oberts a la vora de diverses cases que encara mantenen l'activitat agrícola ramadera i acabar d'arribar a l'Hostal de Dalt, on creuem la carretera d'Olot, passem pel cementiri de Sant Pau, on hi ha tot de plafons didàctics referents a la construcció de les calçades romanes, passem per Sant Pau Vell, una gran església barroca amb un campanar de torre de planta rectangular, amb la rectoria al costat reconvertida en casa de colònies, i fent la volta al càmping Els Roures acabem d'entrar a Sant Pau de Segúries per anar a recuperar el cotxe.
1: I com sempre diem, per última vegada aquesta temporada, anem a fer la fitxa tècnica. Distància doncs recorreguda.
2: Estem parlant d'11,4 quilòmetres.
1: Desnivell.
2: 440 metres de desnivell positiu acumulat.
1: En quant de temps la farem?
2: Posem-hi unes 4 horetes perquè és bastant entretinguda, entre fonts i miradors.
1: Grau de dificultat de l'1 al 5.
2: Posem-hi 1 i mig sobre 5.
1: Cartografia.
2: Tenim un mapa de l'editorial Alpina que ens pot anar bé, que es diu Alta Garrotxa, escala 1.25.000.
1: I referències al núvol.
2: Doncs a internet trobareu la proposta d'avui, Wikiloc, amb el nom Sant Pau de Segúries, ruta de les 7 fonts i les 3 fagedes, d'un usuari ja conegut que es diu Jordi Freixa Sala.
1: Una proposta matemàtica, les 7 fonts i les 3 fagedes, per cloure aquesta temporada voltant pel Ripollès. Gràcies, Xavi. Fins la temporada vinent, a agafar forces aquest estiu, eh? I moltes, i moltes, i moltes caminades.
2: Salut i república.
0: Sendes. Hola, sóc l'Helena Merín del blog Mochileros de Viaje i us continuo explicant el meu viatge per a Sri Lanka i Maldives.
1: Les Maldives és el seu torn, un petit paradís caracteritzat pel blau del cel i el verd de la terra. Un lloc de vacances que pot ser l'epíleg perfecte d'un viatge a l'Àsia. I així va ser en el cas de l'Helena Merín, 7 dies de relax on va descobrir les dues cares de l'arxipèlag, els ressorts turístics d'una banda, però també l'ambient purament local, la bellugadissa del poble. Últim quaderns del viatger de la temporada, fent tot seguit un tomb per les Maldives.
0: Nosaltres vam fer dues experiències molt diferents. Una va ser a un resort, a una illa privada, a la que només es pot arribar amb els speedboats que t'ofereixen als hotels. L'altra experiència a Maldives va ser la visita a una illa local, Digurap, que és famosa perquè és un dels llocs on pots avistar el tauró balena, que és un dels mamífers més grans i és reconeixible per les seves taques blanques en forma de cercles a la seva pell. Llavors, Digurà és un dels llocs a Maldives on és fàcil avistar-los durant molts mesos a l'any. Aquí podies arribar amb un vaixell públic, tot i que nosaltres vam optar per un speedboat també, no tan car com el dels resorts, però que ens va facilitar doncs, arribar a la illa sense haver de fer un transfer, que en aquest cas s'havia de fer un transfer. Si aneu a Maldives, el com moure's per les illes és clau per escollir una. Els resorts de Maldives, o almenys el que vaig poder visitar jo, una de les coses que em va cridar més l'atenció és que era un resort molt tranquil, per parelles, per famílies, no tingueu aquesta imatge d'un resort potser del Carib amb piscines i polseretes i alcohol, tot i que pots prendre alcohol, però tinguem en compte que estem en un país on ells no beuen alcohol. Llavors sí que és una experiència tranquil·la, no és una experiència que potser podem pensar més en altres zones. En el nostre cas era un resort que després vaig descobrir que pertanyia a un grup xinès que havia invertit, i un dels reclams per anar a aquest o molts altres resorts que n'hi ha a Maldives, els preus que vulgueu, des de 200 euros la nit fins al preu que us pugueu imaginar. I un dels reclams d'aquests resorts i de molts resorts és que molts cops al costat tenen doncs, algunes zones amb coral, on si ja t'allotges allà simplement amb unes ulleres de busseig pots passar-te tot un matí veient molts i molts peixos. Si esteu pensant en Maldives com una destinació, no penseu que tots són resorts, perquè també tenim la possibilitat de visitar una illa local, una illa on viuen les persones que habiten les Maldives, amb preus bastant més baixos que un resort privat. Pot ser Maldives un viatge relativament accessible si esculls una illa local amb un allotjament normalet, potser que no tingui piscines, potser que no tingui un bufet gran, però segurament doncs, al costat tindrà una platja amb una zona de corall on podeu veure molts peixos o també contractar excursions, com per exemple aquí a Digorà en concret, l'excursió més famosa era per veure el tauró balena. A Maldives podeu gaudir de moltes platges, però hem de tenir en compte que ells, pel fet de ser musulmans, tenen algunes platges on els turistes no hi poden accedir. Estan reservades per ells, no es pot accedir en biquini. Llavors, els que ells anomenen les Bikini Beach són els llocs on van els turistes i on tu pots estar tranquil·lament doncs, amb el teu biquini, amb banyador, sense cap problema. Les platges de Maldives són com un paradís, són de sorra blanca, amb palmeres, amb bancs de sorra, als quals pots arribar mullant-te una mica els peus, fent un caminet. Són el paradís i el color de l'aigua és increïble. En una de les tardes que vam estar a l'illa local, sense contractar cap excursió, vam anar a la zona on hi havia el corall, on li deien la Turtle Beach, pel que vam suposar que hi havia tortugues, i al cap d'un parell d'hores amb les ulleres que podem tenir del Decathlon, no cal llogar un material, tot i que és una zona on hi ha moltíssimes opcions per fer submarinisme, nosaltres vam poder veure tortugues. La combinació Sri Lanka i Maldives, la veritat és que em va sorprendre. Trobo que és un bon contrast entre un país amb una religió budista, després passes a un país amb una religió musulmana, passes del verd al blau, però en els dos llocs tens moltes opcions de veure animals. Animals diferents, a preus diferents, però també amb opcions en els dos llocs econòmiques.
1: Doncs el nostre temps s'ha acabat. Punt i final al programa. Moltíssimes gràcies. Ens retrobem molt aviat per seguir explicant territori. L'Andreu Ortega, els botons, el Xavi Tió a redacció i servidor de vosaltres, el Jaume Monés. Salut i que tingueu una molt bona ruta.
3: Ràdio Montornès.
4: Continguts en xarxa.
5: Propostes en xarxa.
6: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat. I, malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.
7: Sintonizes Ràdio Montornès.
8: So, how's your evening so far?
9: Bonsoir, ça va fantastique.
3: Ràdio Montornès, 91.2 de la FM.
10: Notícies en xarxa.
11: Bona tarda, són les 7. Us parla Mercè Roura, el president Salvador Illa, el conseller d'Acció Europea i Acció Exterior, Jaume Duch. S'han reunit a Palau amb les entitats veneçolanes amb l'objectiu de mantenir la comunicació i treballar conjuntament davant la tragèdia a Veneçuela. El president anunciava aquest matí l'enviament d'especialistes cap al país caribeny per ajudar a les tasques de rescat i identificació de cadàvers. Illa ha manifestat la necessitat de treballar plegats per oferir l'ajuda necessària que se'ls comuniqui des del govern veneçolà. Les entitats han valorat molt positivament la resposta del govern català i han posat èmfasi en l'ajuda a la infància. Laura Rojas és membre de l'associació Asocavent.
12: Estan molt disposats a treballar amb nosaltres. Hem quedat per la setmana vinent per proposar projectes concrets, l'alimentació de la infància amb les mares, nadons i amb els metges que estan sobre el terreny, que ens diuen quina medicació es necessita, quins tractaments s'han de seguir.
11: Les 16 entitats veneçolanes a Barcelona han creat la plataforma SOS Venezuela Barcelona per coordinar i concentrar l'ajuda humanitària. El darrer balanç apunta 589 persones mortes, 2.980 ferides i 50.000 desaparegudes. I creixen les discriminacions dirigides a les persones trans, especialment les dones, representen el 35% dels casos registrats el 2025 per l'Observatori contra la LGTBI-fòbia, que va arribar als 353. L'entitat alerta de l'augment de l'assetjament en l'àmbit laboral i denuncia les dificultats de l'accés a l'habitatge. Ho explica Albert Carrasco, coordinador de l'informe.
13: Persones treballadores que en els seus llocs de treball estan patint una situació d'assetjament per part de companys o de càrrecs superiors i que moltes vegades no tenen coneixement o accés al protocol d'assetjament específic per aquestes situacions a l'empresa. També és difícil provar allò que t'està passant. És una cosa que vius en el dia a dia, però que costa com recollir proves concretes d'un dia i una hora específica que m'han insultat o que m'han agredit.
11: I les obres d'ampliació de l'estació de Sants a Barcelona obligaran a tancar durant 2 anys els accessos des de la plaça dels Països Catalans, que reobrirà a final d'any. També ho farà l'entorn de la terminal d'autobusos al costat de muntanya de l'estació. Un cop acabin les obres, l'estació triplicarà l'espai per l'alta velocitat i guanyarà un 85% de capacitat al vestíbul de Rodalies. Roger Mas, Quico Veneno i Pastora són els noms més destacats del cartell del Festival NEC, el Nits d'Estiu a Calella, que arrenca avui i que s'allargarà fins al dia 31 d'agost. Enguany, una edició molt especial, ja que commemora els 15 anys de trajectòria.

0: No, sisplau, quin fàstic.
1: Si tens un animal de companyia, pel seu benestar i pel nostre, recull els seus excrements i neteja amb aigua la zona bruta. Porta'l sensat i identificat amb tatuatge o microxip a la pell. Deslliga'l només a les zones habilitades, com les àrees d'esbarjo i els pipicans. Cuida'l, alimenta'l degudament i no el deixis mai tancat sense ventilació. FemNet. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Fins al melic de la calor. Deixa't d'aires acondicionats, de ventiladors i de vanos. El millor remei és escoltar La Intersecció cada tarda. I ara vull estar amb tu, tu, tu, tu, tu. El programa més fresc de Ràdio Montornès. Ho pilles, oi que sí?
3: Vale. I em mira les
2: coses que et fan ser. Ens escoltem cada tarda a les 5. No hi falteu.
4: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
5: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

Mixtures, un programa d'agitació musical que vol fomentar la curiositat per les músiques del món i redescobrir els clàssics populars d'arreu. Cada setmana, noves propostes musicals amb Gaspar Tarrida.

Benvinguts i benvingudes al Mixtures. Avui farem un programa dedicat al blues del desert, a la guitarra Tuareg, els homes blaus, els homes del desert, aquestes tribus nòmades Tuaregs que va canviar completament el seu folklore en el moment en què van descobrir la guitarra elèctrica. I, evidentment, havíem de començar amb la gent de Tinariwen, els més veterans i en actiu, completament en actiu. De fet, han estat a Barcelona fa pocs mesos, aquest mateix estiu del 25, i, doncs, és això, un dels grups de culte, veterans d'aquest blues del desert, Tinariwen, des de l'any 79, en què doncs, el seu guitarrista i líder encara, Ibrahim Al-Habib, doncs, s'ajunta amb una sèrie de, amb un col·lectiu d'altres músics tuaregs que, de fet, comparteixen el fet d'una instrucció militar i la participació en les diferents rebel·lions que el poble tuareg ha protagonitzat en aquella part del món que nosaltres anomenem el Sàhara i ells anomenen el Teneré, el gran desert del Teneré, que en llengua tamashek, la llengua dels tuareg, doncs és la que dona nom també en plural al grup Tinariwen, els deserts. Hem sentit del seu disc de l'any 24, que és una recopilació amb algunes preses de discos anteriors que no s'havien estat publicades, i alhora un recopilatori d'una llarguíssima doncs, trajectòria des dels anys 70 fins ara. Però ara anem a buscar un tema del seu disc potser més conegut, de l'any 2004. Es va dir Amasakul, i el tema doncs, és aquest, Amasakul Teneré.

0: Tinariwen van deixar tot el que era la lluita armada per dedicar-se exclusivament a la música des de, doncs, ja han entrat els anys 2000. Però altres grups que també han portat la guitarra en una espatlla i l'escopeta a l'altra, doncs, i que han estat marcats per la guerra civil que va tenir lloc entre tribus tuaregs i l'exèrcit de Mali als anys 90, doncs van ser el grup Tamikrest, també del nord de Mali, de dins del desert, però al nord de Mali, doncs el grup de Tamikrest, doncs és també no tan veterà, perquè van començar el 2006 en aquells disturbis que, això, que tenien lloc després d'aquella guerra civil, però ells van decidir quedar-se només cridant l'atenció dels drets del poble tuareg des de la música. Tamikrest, que, per exemple, l'any 2013 van gravar amb la prestigiosa, el prestigiós segell Glitterbeat, i ho feien amb un disc que es va dir Chatma, amb temes emblemàtics com aquest.
1: Ya ntashe lidak mo wana wen dar tar dan nar jishash kanar jishash wen nar jishin ka war jiruna bdan al huriya nakan nasna an nar jishna gazawat

Tammy Crest, que de la mateixa manera que Tina Arriwen, però uns quants anys després, doncs, incorporaven al folklore de la gent Tamashek, dels Tuareg, doncs, el rock. I ho feien havent escoltat amb cinta i amb MP3, després, doncs, Hendrix, o Bob Marley, o Pink Floyd, o Mark Knopfler. Molt important l'influència de Mark Knopfler en tot aquest blues del desert. I, de fet, doncs, en el cas de Tammy Crest, doncs, va ser el fet de conèixer Chris Eckman dels Walkabouts, això és una banda americana de Seattle, doncs, qui els va permetre gravar el primer disc, alhora començar a fer gires a Occident, etc, etc. Tammy Crest. Doncs bé, ja hem escoltat dos bandes importants, Tina Arriwen, els més veterans, Tammy Crest després, però ara venen els nebots d'aquells primers Tina Arriwen, i realment ara l'evolució és importantíssima. I Marjan. Thank you.

i Marhan són coetanis de Tammy Crest, també a mitjans de la dècada del 2000, durant aquells disturbis importants al nord de Mali que fa que totes les tribus tuaregs vagin cap a Algèria i al desert, a Tamraset. Algèria és on, d'alguna manera, neixen aquestes bandes que prefereixen la guitarra i l'altaveu del rock, el fet de inclús acabar participant en grans festivals de rock, doncs a la lluita armada i als Kalashnikov. I Marhan i aquesta manera, també doncs aquesta evolució del que era inicialment el rock tuareg, doncs també ve de la mà d'una discogràfica alemana, que semblen, tot i que uns anys després de Tammy Crest. En aquest cas va ser Cityslang qui va publicar aquest debut d'Imarhan i que va ser un disc amb un impacte enorme perquè doncs, la música ho mostra, com el tema homònim, Imarhan, que vol dir companyonia.

i Marjan. Realment aquí l'essència del blues del desert doncs es reuneix també amb una capacitat per fer unes melodies molt més, era molt més clar, era molt més, diguem-ne, obert. I Marjan, que això es va publicar l'any 2016. Dos anys després, el 2018, va arribar el segon i esperat disc de Imarjan. Aquest es va dir Temet, i hi havia un tema com aquest, Azaman.

0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
1: Mixtures. Un programa on totes les músiques són possibles.

Aquest és Bombino, Bombino, que li deien Il Bambino i se li va quedar Bombino. Des de Agadez, al nord del Níger, i que és una de les ciutats històriques dels Tuaregs i alhora la porta del Sàhara, tant des de l'edat mitjana i les caravanes fins ara, amb les migracions des de l'Àfrica subsahariana cap a Europa. Agadez, una ciutat que és la porta del desert i que alhora era la protagonista va ser la protagonista d'un documental que es deia així, Agadez, The Music and the Rebellion, i del qual el protagonista era Bombino. Aquest noi que, igual que tots la resta de protagonistes del programa d'avui, doncs, amb les seves famílies, i val a dir que els Tuaregs són nòmades, però doncs, es van moure per tota aquesta àrea des de Burkina Faso i el Sahel, Níger, Mali, fins a Algèria i Líbia. De fet, la major part d'aquests moviments van ser forçats pels conflictes armats que hi havia a la zona i que encara hi ha avui amb tot el que és Estat Islàmic i això, les milícies islamistes en les quals lluiten tots contra tots, els Tuaregs contra l'Estat, contra els islamistes, etc, etc. Bé, deixem estar això. Parlàvem de Bombino. Bombino torna a Agadez, és protagonista d'aquest documental i això crida l'atenció d'un senyor que li produirà el seu tercer disc. Aquest disc es dirà Nomad, i aquest senyor que li produeix el disc doncs és Dan Auerbach dels Black Keys, i el resultat aquest, el disc Nomad.

Bombino, que segueix molt actiu, igual que la resta, que Tinariuen, sobretot, i alhora doncs, la resta d'artistes que hem escoltat, però ningú amb tant de reconeixement com en aquest moment, pel que fa al blues del desert, diríem un rock desatado, com és Mdou Mokhtar. Mdou Mokhtar, aquest guitarrista també de la ciutat d'Agadez, al Níger, és actualment qui més reconeixement té en el món del rock. I potser és en bona part gràcies a un disc com aquest Afric Victim.

Hamdoun Mokhtar representa avui millor que ningú la rebel·lia dels Tuareg, alhora la defensa dels drets i de la llengua tamashek, la llengua dels Tuareg, i alhora doncs, aquest esperit rebel que alguns parlaven, doncs es deia, de Tinariwen i del seu líder, doncs que era un Jimi Hendrix del desert, Ibrahim al-Habib. Doncs bé, actualment el Hendrix del desert és Hamdoun Mokhtar. D'alguna manera, doncs, aquest blues del desert, que parteix també d'un Ali Farka Touré, doncs en mans de Hamdoun Mokhtar, i en el cas d'aquest disc Africa Victim, doncs queda clar que això és realment més rock dur que una altra cosa. Això podria ser un Jane's Addiction al desert, perfectament, però també, doncs, evidentment, Hendrix. I és que Hamdoun Mokhtar, doncs, les seves lletres són molt punyents, des dels títols fins, evidentment, tot allò que diu. Però, doncs, crida l'atenció, és un crit d'atenció que en el seu darrer disc, que es diu nada más i nada menos que Funeral for Justice, en el qual crida cap a aquesta cultura, al respecte d'aquesta cultura Tuareg al Níger. Al Níger i arreu, perquè ells no en tenen de fronteres. Funeral for Justice. Gràcies per escoltar el Mixtures i fins la setmana que ve.

0: Ràdio Montornès, 91.2 de l'FM.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. El govern espanyol ha elevat a 5 el nombre d'espanyols morts a causa dels terratrèmols a Veneçuela i a 119 el nombre de desapareguts. Alhora, el Ministeri ha explicat que n'hi ha 14 que es troben sota les runes, que són prioritat absoluta dels equips de rescat que s'han desplaçat a la zona afectada amb un avió de l'exèrcit. El balanç general, el darrer, apunta 920 morts, 3.360 ferits, i gairebé 50.000 desapareguts. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha encapçalat l'acte institucional del lliurament de claus d'una nova promoció d'habitatges de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat, un complex situat al carrer Valdirinet, i que consta de 40 pisos dotacionals de protecció oficial. L'acte també ha comptat amb la presència de l'alcaldessa de la ciutat, Lluïsa Moret, i una representació dels joves adjudicataris. En té més detalls la nostra companya d'ETV, Emma Romero. Bona tarda.
3: Molt bona tarda. Avui ha estat un dia molt especial per als 40 joves que, després de mesos d'espera, han rebut les claus del seu nou habitatge de lloguer assequible a Sant Boi de Llobregat. L'emoció ha estat evident, però també la tranquil·litat de poder començar una nova etapa amb més estabilitat pel que fa a l'accés a l'habitatge. La jornada institucional ha començat aquesta tarda amb una reunió a porta tancada entre el president de la Generalitat, Salvador Illa, i l'alcaldessa de Sant Boi, Lluïsa Moret, a l'Ajuntament del municipi, on el president ha signat el llibre d'honor. Tot seguit han visitat un dels pisos de la nova promoció del carrer de Valdiri, Net i Figueres. A les 7 de la tarda ha tingut lloc l'acte més esperat, el lliurament de claus, amb el mateix Salvador Illa fent entrega una a una als nous inquilins. Una promoció que destaca no només pel seu lloguer assequible, sinó també pel seu caràcter inclusiu, amb habitatges reservats per a joves amb discapacitat, mobilitat reduïda i famílies monoparentals. Tots ells van obtenir el pis en el sorteig públic celebrat el desembre passat i avui aquell somni s'ha convertit finalment en una realitat.
2: I precisament a Barcelona aquest matí han desnonat una família amb un menor d'un edifici al carrer Marina del quan eren inquilins des de feia 22 anys. Es dona la circumstància que aquest és l'únic pis de tot el bloc no dedicat a ús turístic. Un desnonament que s'ha dut a terme malgrat la pressió del sindicat de llogateres que avisa d'una onada de llançaments arran de la caiguda al Congrés d'un decret de moratòria ni desnonaments. I un autobús de línia ha cremat completament al centre de Girona, just a sota de les vies del tren al carrer Berenguer Carnicer. El foc s'ha produït quan passaven 10 minuts a les 6 de la tarda. Ha quedat totalment calcinat, però per sort no s'han de lamentar desgràcies personals.

0: Comercial Solar.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solar.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solar.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solar. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solar. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solar a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant
3: Ràdio Montornès 91.

0: La llanterna màgica.
1: Què tal? Com esteu? Tornem a ser amb tots vosaltres i amb una nova edició de La llanterna màgica, el programa apte per tots els públics. John Travolta és una de les figures més versàtils de l'espectacle nord-americà, amb una trajectòria que abasta el cinema, la televisió, el teatre i la música. A començaments dels anys 70 va iniciar la seva carrera com a actor, obtenint els primers papers televisius abans d'assolir notorietat amb la sèrie Welcome Back, Carter. Amb 22 anys va formar part de l'elenc de Carrie, dirigida per Brian De Palma, a partir de la novel·la de Stephen King, i va protagonitzar el telefilm El chico de la burbuja de plástico. Però la seva consagració internacional arribaria amb Febre del dissabte nit, que el convertiria en un fenomen mundial. La seva capacitat per combinar interpretació, cant i dansa l'ha convertit en una gran estrella internacional. Però abans d'entrar en matèria, recordar-vos que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
0: Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
1: Tenim un correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
0: Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
1: Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
0: La llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: John Joseph Travolta va néixer el 18 de febrer de 1954 a Inglewood, Nova Jersey. Era el petit de 6 germans i va créixer en una llar marcada per l'ofici i l'escena. El seu pare, Salvatore Travolta, havia estat jugador semiprofessional de futbol americà abans de dedicar-se a la venda i gestió d'un negoci de pneumàtics. La seva mare, Helen Cecilia Travolta, era actriu, cantant i professora de teatre i d'anglès a secundària. L'empremta materna va ser decisiva. Travolta va créixer amb els seus germans més grans, Joey, Ellen, Ann, Margaret i Sam, tots vinculats en algun moment a les arts escèniques. Des de molt petit, el menor dels Travoltes va desenvolupar una capacitat d'imitació i el seu pare va construir una tarima de teatre per tal de que els sis germans poguessin realitzar representacions per la resta de la família. Va formar-se a l'escola secundària de la seva ciutat, però va deixar els estudis per dedicar-se a la interpretació. Els seus pares, veient que el petit tenia aptituds innates per la interpretació, van inscriure-la en una escola dramàtica de Nova York, on va formar-se en cant, interpretació i dansa.

La primera incursió en el món de l'espectacle va fer-se sobre unes tables d'un escenari teatral. El 1972 va debutar a l'Off-Broadway amb Rain. Després va passar per una breu gira amb una versió menor de Gris i va fer el salt a Broadway amb Over Here. En paral·lel, va anar sumant petits papers televisius i anuncis fins que el 1975 va formar part de l'elenc de la sèrie de televisió Welcome Back, Coder, on Travolta interpretava a Vinnie Barbarino, que el va convertir en un ídol juvenil. També per la televisió va protagonitzar el film El chico de la burbuja de plástico. En el film dirigit per Randall Kleiser, que dos anys més tard dirigiria Gris, Travolta compartia protagonisme amb Diana Hyland, 18 anys més gran que ell, i amb la que va iniciar una relació sentimental un cop finalitzat el rodatge. El salt definitiu a la pantalla gran va arribar amb unes breus aparicions a La lluvia del diablo i Carrie, sota la direcció de Brian De Palma i basada en una de les històries de Stephen King. En tot el treball realitzat en els darrers anys, Travolta albirava un bon futur per la seva naixent carrera, però no imaginava que una trucada del productor Robert Stillwood seria un esdeveniment decisiu que definiria no només la seva carrera, sinó la seva imatge com a icona de tota una època.

L'oferta de Robert Stigwood en realitat era doble. Volia que Travolta protagonitzés la pel·lícula musical Febre del dissabte nit i, si acceptava l'oferta, a més seria el protagonista de la versió cinematogràfica de Grease. D'aquesta forma va ser com l'actor es va ficar la pell de l'italoamericà Tony Manero, un ballarí que va canviar la forma de ballar de mig món. Per tal de preparar-se al personatge, Travolta va passar-se moltes nits en diferents discoteques observant la forma de ballar del públic. Stigwood li va donar llibertat perquè aportés qualsevol detall a la producció, i Travolta es va formar en dansa i va treballar amb un coreògraf professional per l'elaboració de la seva famosa escena del ball a la discoteca. D'aquesta forma, es va crear un personatge que esdevindria mític. Tot i això, en la seva vida personal, no tot anava bé. A la seva núvia, Diana Hyland, li van diagnosticar càncer. Portava anys lluitant contra la malaltia i, gràcies als tractaments, havia aconseguit reduir els efectes, però va arribar un moment en què va deixar de ser així. Quan Hyland va morir amb només 41 anys, Travolta va quedar destrossat. Irònicament, mentre la seva vida personal anava en detriment, la seva carrera professional s'enlairava fins al més alt.

0: Encenem la llanterna màgica amb Jordi Terrades. Tot el cinema a la teva ràdio local.
1: Toni Manero, el personatge de ficció interpretat per Travolta a Febre del dissabte nit, li va valer la seva primera nominació a l'Oscar a millor actor. Un any més tard, Gris, amb Olivia Newton-John, el va consagrar com a estrella musical de primer ordre. L'èxit assolit a aquestes dues darreres pel·lícules van situar-lo entre les figures més populars de Hollywood. Paral·lelament a la seva carrera cinematogràfica, va desenvolupar una activitat destacada com a cantant. El tema Let Her In va entrar a les llistes d'èxits nord-americanes, mentre que les cançons interpretades al costat d'Olivia Newton-John per la banda sonora de Gris van esdevenir fenòmens internacionals. A finals de la dècada dels 70 i principis dels 80, els principals estudis de Hollywood el consideraven una de les estrelles més rendibles. El 1980 va protagonitzar Cowboy de Ciudad, sota la direcció de James Bridges. Aquell mateix període va intervenir a Impacte, dirigida per Brian De Palma, i coprotagonitzada per Nancy Allen. Tot i que la pel·lícula no va obtenir inicialment uns bons resultats comercials, amb el temps va passar a ser considerada com a una de les obres més valorades de la filmografia de Travolta.

A meitat de la dècada dels 80, la seva carrera va experimentar una etapa més irregular. Va participar en produccions com Lluitant per la fama, seqüela de Febre del dissabte nit, dirigida per Sylvester Stallone. Units pel destí, novament compartint pantalla amb Olivia Newton-John, i Perfecta, dirigida per James Bridges i coprotagonitzada per Jamie Lee Curtis. Malgrat l'expectació mediàtica, aquestes obres no van repetir l'impacte dels seus grans èxits anteriors. La recuperació artística no va començar fins a finals dels 80 gràcies a la comèdia Mira quién habla, dirigida per Amy Hackerling l'any 1989. La pel·lícula, coprotagonitzada per Christy Alley, va obtenir un notable èxit comercial i va generar dues seqüeles, Mira quién habla también i Mira quién habla ahora. Aquestes produccions van permetre a Travolta reconnectar amb el gran públic i preparar el terreny per la segona gran etapa de la seva carrera. L'autèntic renaixement professional arribaria a mitjans de la dècada dels 90, quan l'any 1994 el director Quentin Tarantino el va escollir per interpretar Vincent Vega a la pel·lícula Pulp Fiction, compartint protagonisme amb Samuel L. Jackson, Uma Thurman, Bruce Willis i Harvey Keitel.

Pulp Fiction va obtenir la Palma d'Or al Festival de Cannes de l'any 1994 i va esdevenir una de les obres més influents del cinema contemporani. La interpretació de Travolta li va valer la segona nominació a l'Oscar a millor actor i va revitalitzar completament la seva carrera. Després de l'èxit assolit en Pulp Fiction, l'actor va encadenar una sèrie de produccions d'alt perfil. El 1995 va protagonitzar Joc de gàngsters, dirigida per Barry Sonnenfeld, paper per al que va obtenir el Globus d'Or a millor actor de comèdia o musical. L'any següent va intervenir a Phenomenon, al costat de Kira Sedgwick i Michael, dirigida per Nora Ephron, i un any després es posa a les ordres de John Woo per interpretar Cara a Cara, una de les pel·lícules d'acció més destacades de la dècada que plegava John Travolta amb Nicolas Cage en un duel interpretatiu que va obtenir un ampli reconeixement per part de la crítica i del públic en general. Aquell mateix període va consolidar Travolta com a productor cinematogràfic i va combinar tasques interpretatives amb altres més executives. Entre les seves produccions més destacades trobem Mad City, dirigida per Costa Gavras, i Primary Colors, dirigida per Mike Nichols.

0: La llanterna màgica, la banda sonora de la teva vida.
1: En l'àmbit personal, un esdeveniment transcendental es va produir el 1991. El 5 de setembre d'aquell any es va casar amb l'actriu Kelly Preston. La parella s'havia conegut durant el rodatge de Los Expertos, l'any 1989. El matrimoni es va convertir en un dels més estables de Hollywood. D'aquesta unió van néixer tres fills, Jed, Ella Blue i Benjamin. Però la mort de Jed durant unes vacances familiars a les Bahamas va representar un cop profund per la família. Jed patia diversos problemes de salut des de la seva infància. Paral·lelament a la seva carrera artística, Travolta va continuar desenvolupant una de les seves grans passions, l'aviació. Pilot titulat de diverses aeronaus, va obtenir diferents llicències professionals i va arribar a operar avions de gran capacitat. El 1999 va protagonitzar La filla de l'ambaixador, dirigida per Simon West. L'any següent va assumir un dels projectes més ambiciosos de la seva carrera com a actor i productor executiu, Camp de batalla, La Terra, però la producció va ser rebuda molt negativament per la crítica i està considerada com a un dels fracassos més sonats de la història recent de Hollywood.

Un dels èxits més destacats d'aquesta etapa va arribar en Hairspray, adaptació cinematogràfica del musical de Broadway dirigida per Adam Shankman. Travolta donava vida al personatge de Edna Turnblad, paper popularitzat originalment per Divine. La seva interpretació va ser àmpliament elogiada. El repartiment incluïa també Michelle Pfeiffer, Christopher Walken, Zac Efron i Queen Latifah. Paral·lelament, Travolta ha participat en diverses iniciatives benèfiques i humanitàries. Després del terratrèmol que va devastar Haití al gener de 2010, va pilotar personalment un avió carregat amb material d'emergència, medicaments i equips d'ajuda humanitària. Travolta, que havia obtingut la llicència de pilot als 22 anys, va arribar a acumular milers d'hores de vol. La seva residència, a l'exclusiu complex residencial privat de The Jambolair Aviation Estates, inclou dues pistes de rodatge que porten directament als hangars dissenyats pel seu Boeing 707 i altres avions personals, fet que li permet tenir una pista d'aterratge al seu propi habitatge. L'any 2020, una nova tragèdia personal va colpejar l'actor: la mort de la seva esposa, Kelly Preston, després d'una lluita contra un càncer de mama. Des d'aleshores, Travolta ha assumit un paper especialment actiu a l'educació i el suport dels seus fills, Ella Blue i Benjamin.

Després de la mort de Kelly, l'actor va reduir parcialment la seva activitat professional per dedicar més temps a la seva família. Tot i això, va continuar treballant de manera regular tant en cinema com en televisió. Entre les produccions d'aquesta època destaquen Fanatic, de l'any 2019, Muere Hart, de l'any 2023 al costat de Kevin Hart, i diversos projectes independents en què va combinar les funcions d'intèrpret i productor. Al llarg de més de 5 dècades de carrera, Travolta ha treballat amb alguns dels cineastes més importants del seu temps. La seva trajectòria ha estat reconeguda amb nombroses distincions. Entre les més destacades figuren un Globus d'Or a millor actor per Joc de Gangsters, diversos premis People's Choice, premis i reconeixements de la indústria de l'exhibició cinematogràfica, premi de la International Indian Film Academy, un dels premis més prestigiosos del cinema indi, i el Premi Donostia que li va atorgar l'any 2019 al Festival Internacional de Cinema de Sant Sebastià. Travolta ha estat nominat en dues ocasions a l'Òscar a millor actor, per Febre del dissabte nit i per Pulp Fiction. També ha estat nominat als BAFTA, Emmy i Globus d'Or.

0: Deixa't il·luminar per la llanterna màgica, amb Jordi Terrades.
1: Un dels moments més destacats de la seva etapa recent es va produir durant la 79a edició del Festival de Canes. El 15 de maig de 2026, el delegat general del festival, Thierry Frémaux, va lliurar per sorpresa a l'actor la Palma d'Or d'Honor en reconeixement al conjunt de la seva trajectòria artística i a la seva contribució al cinema internacional. L'homenatge va coincidir amb la presentació del seu debut com a director de la pel·lícula Ven a volar conmigo i va provocar una emocionada reacció de l'actor davant del públic del certamen. Travolta, molt emocionat, va dir que per a ell aquest premi era més que un Òscar. No m'ho puc creure, em vas dir que seria una nit especial, però no sabia que era per això, li va dir a Frémaux al rebre la palma de les seves mans. El film, estrenat el 29 de maig a la plataforma de streaming Apple TV, adapta la novel·la publicada per l'actor l'any 1997, on relata el seu amor per l'aviació. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res. I us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.

0: Estàs escoltant
1: Ràdio Montornès 91.2 de l'FM.
2: Ruta 66.
3: Hola, família, aquí comença una nova edició de la Ruta 66. Avui tenim un munt de propostes per aquesta temporada, però no ens oblidem dels èxits de tota la vida. Abans de començar amb les noves edicions, us envio una cordial salutació. Soc en Pitu dos Santos. Vinga, si ja esteu preparats i còmodes, comencem! Som-hi!

Better Days. Des dels Estats Units ens arriba el debut d'una banda, els anomenats Afterglow. El líder, Gene Shepard, és el compositor de totes les cançons. La veu femenina pertany a Celine Chou, originària de Malàisia. Anem per una cançó vitalista d'ells, aquesta, Give Yourself Away.

Hip to be Square. Viatgem al passat per rescatar un dels àlbums més exitosos del 86. Four. Pertany a Who Louis and the News, un dels meus favorits d'aquella temporada. D'això fa 40 anys, amb hits com Stuck with You i 4 singles més, com aquest I Know What I Like It.

Continuem amb el nostre viatge al passat. Concretament, ens anem 40 anys enrere, 1986. Aquell any, el cantant i saxofonista de Nova York, Eddie Money, editava el seu 6è àlbum d'estudi, Can't Hold Back, disc de platí a USA i d'or al Canadà. El treball inclou una de les cançons del playlist de la meva vida, Take Me Home Tonight.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Ruta 66, els originals i les seves versions.

Hold on Lucy. És una cançó original de l'any 1981 dels 38 Special. I aquesta és la versió de Jimmy Allen, artista afroamericà de música country que aquest any edita un àlbum de covers titulat Wild Dreams. A dins trobem versions de Toby Keith, Tom Petty, The Beatles, Heart, Motley Crue i una altra que hem triat, de John Mellencamp, Small Town.

Cherokee. Aquesta cançó pertany a l'àlbum The Final Countdown, el tercer disc dels Europe. La banda de Suècia, liderada per Joey Tempest, triomfava l'any 86, ja fa 40 anys, amb el seu treball més comercial. Potser la més coneguda, la que dona títol al treball, però també amb balades com Carrie, Love Chaser i la que punxarem a continuació, Rock the Night.

Like My Fire és un dels tracks del disc de debut en solitari de Chris Kappas, ex-líder de la banda de metal de Grècia, Akelous. En aquest treball es descanta pel hard rock melòdic i aur que tant ens agrada aquí a la Ruta 66. En la primera que hem triat es fa acompanyat d'Argiro Iskilizian. En la següent, d'una altra veu femenina, Fai Karastergiu. Parlem de Strangers in Love.

0: Ruta 66 a internet. Escolta el nostre podcast per iVoox.
1: Ruta 66.
0: Fins aquí la Ruta 66 d'avui. Ens acomiadem amb Dan Lucas, un veterà artista guanyador del programa de televisió The Voice, La Veu, a Alemanya. L'edat és només un número, és el títol del seu nou disc. Amb la seva cançó I Never Wanna Say Goodbye, tanquem la paradeta. La Ruta 66 tornarà d'aquí a 7 dies en aquest mateix punt del dial. Salutacions ben cordials, sóc en Pitu dos Santos. Siau!

0: Ràdio Montornès.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana amb Jaume Escala.
2: Mentre Maria és al ball, a casa se li crema el tall. Denota que hom no pot parar atenció i curar de dos afers alhora. I que mentre en sortint de l'ofici cap a la festa major, la innota Maria s'engresca amb el ball de la plaça. Se li crema el guisotis de casa. Anàleg d'aquell refrany que diu: no es pot repicar i anar a la processó.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Si voleu ballar corrandes, aneu-hi allà al Mallol, que les ballen a les fosques i cada u balla com vol. Dita tòpica que participa també de la parèmia i de la corranda. S'aplicava com a tal a la tonada pròpia per a ballar aquest tipus de dansa, mena de sardana molt breu i molt curta.
1: Dites, refranys i adagis, amb Jaume Escala.
2: Cada gall en el seu galliner canta bé. Li coneixem dues excepcions, una que significa que cadascú a casa seva fa allò que vol i que els altres ho han d'admetre com ell ho fa. I també vol dir que tothom, dins del seu element i del seu ambient, pot fer bé allò que sap fer.
1: Dites, refranys i adagis de la cultura popular catalana.
2: Qui canta, els seus mals espanta. Qui plora, els seus mals augmenta. I el qui està enamorat, sols de mirar se'n contenta. Aquesta parèmia és una de tantes que participen del doble aspecte de refrany i de corranda.
1: Dites, refranys i adagis amb Jaume Escala.

0: Silenci, sisplau.
1: Per una convivència pacífica i solidària i un dia a dia de qualitat, respecta el descans del teu veïnat. Cuida l'entorn i mantén-lo net. Fes un bon ús dels espais públics. Passeja el teu animal amb cura. Fem net. Montornès actua amb el civisme. Ajuntament de Montornès del Vallès.
2: Cada dia al matí, les mañanes de Ràdio Montornès. Les mañanes de Ràdio Montornès, de dilluns a divendres, de 10 a 12, amb Miquel Zafra i Núria Catxan. Au, ja m'ha acabat.
3: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.
4: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
5: Molt bona tarda a tots i a totes. Benvingudes una tarda més de La Intersecció. Què tal? Com esteu? Segur que contents i contentes perquè ja és divendres. I això vol dir que tenim ja el cap de setmana i estem tots pensant. Tot i que hem tingut un dia així festiu, ha sigut una setmana curteta, segur que el fet que faci aquesta caloreta ens fa venir encara més ganes de poder aprofitar el cap de setmana, anar a la piscineta, a la platja, fer un vermutet amb els amics, les amigues, potser fugir una mica de la calor i anar-nos cap al Pirineu, tot i que està complicat, això de fugir a la calor, però aquí per pensar i per tenir idees, que no sigui, clar que sí. Nosaltres també anirem de cap de setmana, però de moment avui estarem a tots i totes vosaltres a les 6 en punt de la tarda i també al territori nocturn a les 10, al 91.2 de l'FM, a radio.montornès.cat, a l'aplicació mòbil de Ràdio Montornès i al canal de la tele per aportar-vos tota la informació del nostre poble i també passar una bona estona aquí entretinguts i entretingudes. Com totes les tardes, tinc a la part tècnica el Sergi Lombardo. Bona tarda, Sergi.
6: Molt bona tarda, Mireia.
5: Què tal? Com es planteja el cap de setmana?
6: Bé. A improvisar una miqueta.
5: Ah, molt bé. Clar, és que com he tingut aquest dia, no? Així com entre mig, és com un segon cap de setmana. Una setmana.
6: Sí, ha sigut una setmana una mica estranya, no? Tenir festiu així entre setmanes.
5: Sí, està molt bé, no ens queixarem. Està guai descansar.
6: Sí.
5: Però, clar, jo estava bastant desubicada i dic, oh, festa un altre cop?
6: Sí,
5: que guai, no?
6: Sí. Bueno, a fer una mica d'esport, si no fa massa caloreta.
5: Ah, sí, això ja veurem.
6: I a descansar i el que sigui.
5: El que
6: ja
5: sorgeixi, el que
6: sí,
5: surt fa.
6: Sí.
5: Molt bé, doncs a fluir aquest cap de setmana també podrem continuar escoltant la ràdio, això sí, i que es poden portar, Sergi, la Intersecció a qualsevol lloc, allà on vagin,
6: Oh,
5: això, que quedi clar, que amb l'aplicació mòbil no teniu cap mena d'excusa, fins i tot si dieu, no, és que no tinc internet, no tinc cobertura. Bueno, si us descarregueu abans a les seccions o als programes, doncs també els podeu portar, que això està molt guai.
6: Inclús si te'n vas a l'estranger o potser tenim algun oient o algun oient que no és de territori nacional.
5: Ah, potser sí. Clar, és que a través d'internet...
6: Perú, no? Per dir-te alguna cosa.
5: A través d'internet és el guai que té, que podem consumir contingut d'altres països i qui sap, potser sí, no seria tan estrany, que hi hagués algú per allà. No us en recordeu, ara m'ha vingut a la ment, ara que has dit això, que ens va escriure un home, no me'n recordo d'on, però no va ser per internet, va ser a través d'una antena que tenia ell, no me'n recordo si era per Irlanda o per no sé on, que havia captat alguna senyal de la nostra ràdio, havia captat alguna freqüència, es va escriure un correu,
6: però
5: un missatge.
6: Ràdio analògica?
5: Crec que sí, un missatge per Facebook, sí, el tio era un tio d'aquests inventors friquis, que es veu que es dedica a això, a anar buscant, no?, com petites freqüències així de ràdios més petites i tal, i ens va escriure, i mira, es veu que va escoltar un indicatiu, el que fos, i va escoltar que era Ràdio Montornès, ens va buscar i ens va escriure
6: que
5: dient
6: fort,
5: que,
6: no?
5: Que ens havia escoltat, sí, des d'ara mateix no me'n recordo, és mentiria. I va fer molta gràcia, perquè vaig dir, mira, veus?
6: Sí, a més que és curiós, perquè a vegades surts de Montornès i ja, la cantonada sí. ja perds la senyal i que...
5: Sí, doncs mira, la zona... És...
6: Bueno, i tu algun cop, Mireia, has escoltat algun podcast o així algun programa d'un altre, no sé, lloc estranger, algun país estranger?
5: Sí, així en anglès sí que he escoltat algun cop alguna entrevista, fins i tot, no?, vídeos a YouTube i així, però és veritat que, clar, si m'agrada parar-me i veure'l, perquè sí que és veritat que l'oïda se m'acaba fent i m'entero encara que no ho miri, però, clar, no tinc el nivell que tens tu d'anglès, per exemple,
6: Sergi. Jo has de veure també, no?
5: M'ajuda, també, sí. Però és al principi, després l'oïda se't fa i saps de tot en quin accent, no? Però sí que m'agrada, sí, podcast d'aquí també, molts espanyols. Fan companyia, dius, mira, què faig? Mentre netejo la casa, què em poso, no? Doncs exacte, la ràdio, un podcast... Sí. Ajuden.
6: Molt bé,
5: estan
6: doncs
5: molt
6: llavors farem una salutació als oients locals i estrangers, també.
5: I als que sí, a tots els oients. Sí, espero que es quedin, sigui des d'on sigui que ens estan escoltant, perquè avui portem un programa, com sempre, molt complet, amb algun comiat, un repàs de molts temes. Anem a descobrir-ho. Començarem parlant amb la candidata a l'alcaldia per part del PSC de Montornès, l'Eva Díaz, perquè ahir el PSC comarcal de la Vall Oriental i el de Moianès, la federació, es va trobar a Granollers per posar en marxa un projecte socialista Sant B.O. de cara a preparar els programes electorals de les eleccions locals de l'any vinent. Així que nosaltres avui hem volgut trucar a l'Eva Díaz, d'aquí de Montornès, per saber si ja hem començat a preparar aquest programa electoral i què s'emporten d'aquesta primera trobada del projecte. Després també parlarem de les colònies de l'Esplai Panda, perquè dilluns és el darrer dia. Així que, si voleu apuntar els vostres fills i filles, ja siguin des de a partir de 3 fins a 4 d'ESO, teniu fins dilluns per fer-ho a través de la web de l'Ajuntament o presencialment al Centre Infantil Pintor Mir. Per això és important que no us adormiu, perquè queden molt, molt poquets dies. I deia que tindríem algun comiat, perquè avui l'Anaïs Soler, la nostra experta en proposar-nos escapadetes, marxa ja de vacances, clar.
6: Ja ens abandona l'Anaïs.
5: Sí, perquè avui és el darrer divendres de juny, i sempre tenim aquesta secció seva d'estil a Catalunya Literària i Popular, i el juliol, com serà un mes curtet, no podíem assegurar que l'Anaïs estigués aquí amb nosaltres. Per tant, hem dit, mira, nosaltres ens acomiadem. Si ens hem de tornar a veure, ens veurem.
6: Home,
5: però
6: tant, sí.
5: Avui, de moment, l'acomiadarem amb una darrera secció que ens proposa l'Anaïs a través de llegendes i històries del nostre territori. Ens proposa descobrir indrets. Avui, sobre la Costa Brava,
6: Molt bé.
5: A qui no li agrada la Costa Brava?
6: Sí, i de fet, aquest estiu potser estic rumiant de passar uns dies per allà.
5: És que és maco,
6: I no tinc ganes d'anar massa lluny, tampoc.
5: No, està molt bé. Si és que a Catalunya tenim de tot,
6: Sí.
5: Paisatges molt diversos. Doncs mira, estigues atent perquè avui descobriràs alguna història de potser llocs que visitaràs aquest estiu, Sergi.
6: Perfecte, doncs estarem atents amb llapis i paper.
5: Molt bé, així m'agrada.
6: A la vieja escuela.
5: Sí. Potser un boli que després esborra llapis, però l'altre em serveix. I tot i que avui no és el nostre company, el José Luis Cano, amb nosaltres, que és el nostre expert en cinema, ens hem proposat portar-vos també les estrenes a les sales i a les plataformes digitals. Hi ha coses molt interessants, arriben propostes premiades, i d'aquí una estoneta intentarem fer-ho tan bé com puguem, tot i que no arribem al nivell del nostre company, perquè estigueu al dia també de les novetats al cine. I acabarem amb l'agenda, repassarem l'agenda de Montornès i dels territoris d'aquí al costadet, perquè si us ve de gust sortir de Montornès aquests dies, sapigueu quins plans hi ha. I atenció, perquè de ben a prop, a banda de les festes de Festa Major de Montmeló, que ja tothom sabem que han començat, tenim altres plans molt xulos. Si us agrada el menjar, us heu de quedar.
6: Doncs el boli anirà calent avui, apuntant coses.
5: Sí, he agafat una llibreta en comptes d'un paper, perquè si no, no t'hi cabrà tot. Espero que us hagi convençut. Nosaltres comencem, com totes les tardes, a repassar els títols del dia. Comencem amb que avui entra en vigor el decret municipal que regula l'horari d'estiu de les terrasses i balladors de la via pública, una mesura que estarà vigent fins al primer cap de setmana d'octubre. Els nous horaris d'obertura són de diumenge a dijous fins a mitjanit i divendres, dissabtes i vigílies de festius fins a la 1 de la matinada. El manteniment d'aquests horaris està directament vinculat al respecte pel descans del veïnat. Segons l'ordenança municipal de l'ús de la via pública, qualsevol molèstia reiterada o desordre a l'espai públic podrà comportar la revocació immediata de l'autorització de la terrassa. Dilluns es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nova circular informativa a casa amb informació detallada sobre la posada en marxa definitiva del sistema. A més, s'han posat avisos a les illes dels contenidors. Fins ara, els nous contenidors funcionen sense necessitat de targeta ni tampoc de l'aplicació mòbil. Però a partir de dilluns sí que caldrà utilitzar la targeta física o l'aplicació Recicla BO per poder dipositar les deixalles de les fraccions orgànica, envasos i rebuts. L'alcalde, José Montero, ha explicat que es reforçarà el sistema de recollida i es posarà un equip d'informadors a peu de carrer.
0: Està previst també el reforç de recollides, perquè evidentment, com s'ha fet en la implantació en altres municipis, les primeres setmanes són complexes per malentesos, per voluntat d'alguns veïns de no complir amb el funcionament. Trobarem bosses al terra i això està previst que es vagin recollint amb reforç. Per tant, ha arribat el moment, ara ja ens posem en marxa. De seguida segur que comença a funcionar, ja ha previst que hi hagin informadors a partir després de la revetlla, ja seran els informadors a peu de carrer per resoldre dubtes, per indicar als veïns i veïnes com han de procedir, per detectar alguna dificultat que pugui haver-hi amb els sistemes electrònics. Per tant, ara ja va en sèrio, hem estat assajant, doncs ara ja anem en sèrio, esperem que tot funcioni.
5: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que el de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són els dimarts, els dijous i els diumenges. En cas de no tenir encarregat la targeta, per poder obrir els contenidors, cal passar-la a recollir a l'Oficina d'Atenció Ciutadana Centre, situada a l'edifici de l'Ajuntament. El 30 de juny, dimarts vinent, és el darrer dia per sol·licitar els ajuts al menjador escolar del curs vinent. I poden optar les famílies amb fills i filles escolaritzats a centres d'educació infantil i primària, de caràcter públic i concertat, inclòs l'alumnat que comenci 3 al setembre. En la concessió dels ajuts es tindran en compte criteris basats principalment a la renda familiar, així com altres situacions de risc social. En funció d'això, els ajuts poden oscil·lar entre el 70 i el 100% del cost del servei. Les sol·licituds es poden demanar presencialment a l'ESUAC Centre i Nord amb cita prèvia o de forma telemàtica a través d'una instància genèrica. Hi ha dos tipus de sol·licituds, una simplificada pels qui ja van sol·licitar l'ajut al curs passat i una altra ordinària per les famílies que el presentin per primera vegada. I amb l'última cosa amb la que heu de quedar és que el Departament Municipal de Joventut ha donat a conèixer una nova activitat dins els pressupostos participatius Cosmos. Es tracta de la Bubble Party, una festa per adolescents amb música, inflables, que també inclourà una festa de l'escuma. Comptarà amb l'animació del DJ David Bacardit. La festa serà el proper dissabte 4 de juliol a la Carpa Polivalent al Sorralet a partir de 11:15 de la nit i fins les 2 de la matinada. Es tracta d'una activitat gratuïta i sense necessitat d'inscripció prèvia. I ara continuem amb la notícia destacada del dia. Avui comencem parlant de política, ho fem amb la portaveu i la cap de llista del PSC a Montornès, l'Eva Díaz, perquè ahir es va fer una trobada amb les agrupacions del PSC del Vallès Oriental i del Moianès per posar en marxa el projecte Socialistes AMBO 2027-2031. Molt bona tarda, Eva.
7: Hola, bona tarda, què tal?
5: Doncs bé, amb curiositat per saber si ens pot explicar què és aquest projecte de Socialistes AMBO que ara heu posat en marxa.
7: Bé, aquest és un projecte que posa en marxa a la nostra federació, la del Vallès Oriental i Moianès, per una mica compartir experiències o projectes que s'han en determinats àmbits. Per exemple, el d'ahir concretament era l'àmbit de l'administració electrònica i els reptes de la intel·ligència artificial. I per tant, bueno, una mica per tenir aquesta informació per poder-la traslladar a mesures concretes al nostre territori. Ens vam trobar candidats, candidates i regidors de diferents àmbits de tota la comarca i amb els directors de la Generalitat i amb el director de l'AOC, de l'Administració Oberta de Catalunya, doncs ens van explicar una mica quines són les eines que ells tenen i en quines estan treballant perquè nosaltres puguem, si considerem que són útils al nostre territori, incorporar-les als nostres programes electorals.
5: És a dir, que ja és tot enfocat a cara a les eleccions de l'any vinent.
7: Bueno, en aquest cas, aquestes xerrades sí que tenen aquesta finalitat, perquè estaran sobre diferents temes i sobretot es tracta d'això, no? De poder compartir doncs, aquelles experiències que han estat d'èxit, però també les que han estat de fracàs, no? Per no repetir errors, i poder compartir amb companys que ja han realitzat aquestes experiències o que tenen la informació, doncs per saber si és factible desenvolupar-ho o no i no generar expectatives en els programes electorals que després no es puguin dur a terme.
5: Entenc que hi haurà més trobades llavors d'aquí al maig o a l'abril de l'any vinent.
7: Sí, evidentment, nosaltres farem més trobades i aquesta és una sèrie i es faran més trobades sobre diferents temes.
5: D'aquesta primera, Eva, us emporteu des del PSC de Montornès alguna idea, alguna línia que creieu que pugui ser interessant per incorporar al programa electoral?
7: Bé, de moment no exactament una línia, perquè això ho hem de treballar i això hem de treballar amb l'equip que tenim aquí al territori. Llavors nosaltres ara tenim la informació i a partir d'aquí l'aterrarem en unes sessions que nosaltres puguem fer per desenvolupar aquest programa electoral. Evidentment, nosaltres expliquem la informació, però després les decisions per Montornès estarem a Montornès i encara no hem fet aquesta trobada.
5: És a dir que encara oficialment el PSC de Montornès no ha començat a treballar el programa, és algo que començareu en breu, entenc.
7: Sí, començarem en breu, però de moment no l'hem començat.
5: Avui parlàvem amb la portaveu i la cap de llista del PSC de Montornès sobre aquest projecte Socialistes amb BO, que ha començat ahir mateix amb una primera trobada. Eva, no sé si vol afegir alguna cosa més.
7: No, en principi, bueno, aquesta és la informació sobre aquesta trobada i et dic, tindrem més sessions i en principi, a veure, els socialistes sempre intentem fer programes que puguin abastir tots els àmbits i aprofitar-nos també d'aquesta xarxa que nosaltres tenim al territori i que ens poden ajudar els companys que ja tenen aquestes experiències o han treballat en projectes en els seus municipis i veure com podem traslladar-los al nostre.
5: Doncs com sempre, Ràdio Montornès estarà atenta a totes aquelles notícies. Doncs la cap de llista del PSC de Montornès, portaveu també del partit, Eva Díaz, moltes gràcies per haver-nos atès.
7: Gràcies a vosaltres.
4: A Ràdio Montornès, la intersecció.
5: Continuem amb altres temes perquè dilluns és el darrer dia per apuntar els nostres fills i filles de les colònies que anualment organitzen l'Esplai Panda. Enguany tindrà lloc del 2 al 9 d'agost i s'adrecen a infants des d'I3 fins a joves de quart d'ESO. El grup passarà la setmana a la Casa Can Freu, a Vilobí d'Onyar, a Girona, realitzant tota mena de tallers, jocs i excursions. El punt d'arribada i de sortida serà el centre infantil La Peixera. En Pau Gallent és un dels monitors que acompanyen els nois i noies. Ell ens ha explicat que les activitats començaran en arribar amb una ruta dividida per grups.
8: Sortiríem cap a la Casa de Colònies el dia 2 d'agost. Sortiríem autobús i a partir d'aquí depèn de cada grup. Llavors els grups realment encara no els tenim del tot tancats perquè això depèn una mica de les inscripcions, però per exemple els més petits potser van una miqueta més a prop de la casa per fer les motxilles i després començar a caminar. Els joves, per exemple, que és algun dels grups dels més grans, potser aniran fins a Girona i després aniran a fer la ruta o el que sigui. Vull dir que això depèn una miqueta ja més de cada grup. Llavors, seria el 2 i tornaríem al 9. Això sí que a la tornada sí que serien tots junts també en el mateix autobús. Seria la sortida, tant la sortida com la tornada, seria el centre infantil La Peixera, que queda a Montornès Nord. I les activitats una miqueta, doncs, això, doncs una miqueta pel matí, seria ja més individual pel matí. Després a dinar tots junts, per la tarda, un altre cop, activitats per la tarda i després l'activitat de la nit, que una mica depèn dels més petits, potser es fan mitja horeta o una horeta, així, després ja dormir i els grans potser que es poden quedar una miqueta més estona, no?
5: Gallén ha informat que tenen previst passar alguna nit d'acampada, ja sigui dins o fora del recinte de la casa.
8: La idea és que tant a partir dels una miqueta, sobretot els joves i una miqueta més grans dels de primària, dormin a fora de lo que és la casa. Ja sigui en tendes de campanya o sigui, parlant amb algun ajuntament que deixi algun pavelló o algun centre cultural, alguna cosa d'aquestes, i els més petits sí que farien la part de caminar al voltant de la casa, però després sí que tornarien a la casa, però per mantenir una miqueta aquest esperit de vivar, una miqueta de sortir fora, tal, no sé què, i els ficarien doncs, a les màrfegues i els de dormir a fora de la casa. Com dintre del recinte, però al jardinet o al porxo, on veiem una miqueta millor.
5: Des de l'Esplai Panda han afirmat que els nens i nenes ho passen molt bé durant les colònies, però que també aprenen bons hàbits.
8: Surten fora de casa, sobretot més petits, surto de casa. El sentir-te gran, per experiència, nosaltres també intentar inculcar dintre els valors una miqueta de responsabilitat, d'higiene, perquè després, quan tornin a la casa, doncs diguin, mira, això he après a parar a taula, he après a rentar, he après a compartir espai, he après a compartir els forres de lavabo, el que sigui, una miqueta. I jo crec que també jo com a infant sempre t'ho passes molt bé, si ho tenim fora, saps? Si tens de campanya, us ha de dormir o el que sigui, t'ho passes molt bé.
5: Les inscripcions per les colònies de l'Esplai Panda cal fer-les al web montornès.cat/colònies. Les famílies també tenen l'opció de fer-les presencialment al centre infantil Pintormir amb cita prèvia, trucant al telèfon 671-001-527. En cas de rebre més sol·licituds que places, es farà un sorteig. I ara anem amb música, perquè avui és divendres i això vol dir que tenim moltes novetats musicals. El dilluns farem antibatalla, posarem a prova les pitjors novetats que acabin de sortir, però avui no, avui intentarem escoltar cançons que ens puguin agradar, com aquesta de Juan Magán i Michael de la Calle. Juan Magán, no para, cada setmana té nova cançó, és que l'estiu li deu inspirar. La cosa és que ara té col·laboració, es diu Algo Más, si és aquesta que us

0: I avui que ja és el darrer divendres del mes de juny, toca pensar en escapadetes, que ara qui no té ganes de vacances? I qui millor per fer-ho que l'Anaïs Soler. Molt bona tarda, Anaïs.
1: Bona tarda, Mireia. Sí, sí, com dius, ja és temps. El temps acompanya, doncs hem de marxar.
0: I tant. I a més, que avui és la darrera secció de l'Anaïs, ja s'acomiada per aquesta temporada, que ha estat intensa, que hem viscut moltes llegendes i moltes escapadetes, però ens queda aquesta última, que a més estiuenca total, no?
1: Sí, sí, t'he preparat, Mireia. A més, jo crec que el destí sempre t'agrada, perquè en cap a la Costa Brava.
0: Oh, m'encanta la Costa Brava.
1: Oi que sí, és un encert segur sempre. Sí. La Costa Brava, sigui on sigui, el poble que sigui, és com la Costa Brava. No cal agafar un avió i anar a Mallorca.
0: Jo no he vist ningú... Home, també està molt bé, Mallorca, però és veritat que jo no conec ningú que m'hagi dit que la Costa Brava no li agrada. I espero que ningú em digui això mai.
1: Ma mare, per exemple, no era de la platja i sempre la Costa Brava és com, ai sí, la Costa Brava, el color de les aigües, combina, veus?
0: És que, a més, la sorra és aquesta que no s'enganxa, l'aigua està més fresqueta, té uns paisatges molt guais, ho té tot. I si anem cap allà és perquè alguna història també té.
1: Sí, sí, sí, he trobat algunes coses. I a més, no són fosques, eh?
0: Ah, no?
1: No? He pensat, mare meva, fixa't que la Costa Brava té fins i tot llegendes maques, eh?
0: Molt bé, o sigui, és que ho té tot. Doncs a veure, anem a conèixer algunes d'aquestes llegendes, Anaïs.
1: Molt bé, doncs mira, aviam. És veritat que són personatges que coneixem, però el que diem no són foscos, perquè la primera ens parla de bruixes. Anem cap a Tossa de Mar a parlar de les bruixes de la Vila Vella. I és que la llegenda explica que un pescador de Tossa trobava cada matí, doncs, cada matí de diumenge, demanada la seva barca. Arrens per un costat, les geixes per un altre, semblava que algú, doncs, hagués estat navegant durant la nit.
0: No.
1: Perquè ho havien descol·locat tot. Llavors, doncs, intrigat, Mireia va decidir amagar-se dins de l'embarcació. No entre matolls, no, a dins. Diu, bueno, a veure si se m'escapen, no? Es va posar
0: clar, per espantar qui sigui. Ho tenia tot pensat.
1: Per descobrir, doncs, què passava, no? I a mitjanit, efectivament, quan les campanes de la Torre de les Hores de Tossa, doncs, van tocar les 12, van aparèixer tres bruixes. Les dones van pujar a la barca i, pronunciant paraules misterioses, van fer, doncs, lliscar sola la barca sobre el mar. I el pescador, doncs, espantat, va esperar fins l'endemà i van a veure el rector del poble. I el capellà, doncs, va beneir la barca, amb aigua beneïda, va fer unes pregàries perquè les bruixes, doncs, no la poguessin tornar a utilitzar. I des d'aquí la barca ja no va aparèixer mai més desordenada. Les bruixes, doncs, no hi van poder tornar, clar, pobres. I si havien fet benediccions, doncs, no la podien utilitzar. Com a
0: vaja. Si tampoc havien fet res dolent, no?
1: Ja, utilitzar-la, si no tenien una altra, pobretes. I aquesta història minera, doncs, forma part de les antigues creences marineres de la Costa Brava. I ells pensaven que les bruixes podien provocar tempestes, viatges de nit sobre el mar. I, bueno, doncs aquesta, doncs, l'agafaven com a prova, en plan, veus?
0: Ja, clar. Bueno, què buscarien les bruixes?
1: No sé. Potser, no sé, o herbes o cosetes per fer les seves coses.

0: coses, no?
1: Podria ser. Bueno, doncs, aquesta és una llegenda. Entenem que ja mai més van tornar les bruixes. Això a Tossa, aquí no ha estat a Tossa, eh? Quin poble més bonic. A mi m'encanta.
0: Sí, déu-n'hi-do, eh?
1: És per tornar ara, doncs, molts cops. Sí. Vinga, canviem de poble.
0: I com dius que tornarem, doncs ara anem cap a Sant Feliu de Guíxols, però després es faré tornar.
1: Ah,
0: perquè
1: mira.
0: Perquè m'ha vist.
1: Genial.
0: Perquè aquesta és molt maca, també. I mira, l'hem de dir sí o sí.
1: Vale.
0: Perquè, doncs, bueno, i a més és verídica, eh? Bueno, aviam, agafa de pinta, s'entén-me.
1: Vale.
0: Però és cert que a Sant Feliu de Guíxols, doncs, hi ha una de les llegendes més boniques i conegudes, i és la de la Mare de Déu del Bon Viatge. Perquè explica la tradició mireia que abans d'emprendre el seu gran viatge cap a Amèrica, Cristòfor Colom va passar per l'ermita de Sant Elm, que està sobre les penyes segats a Sant Feliu, i allà va pregar davant d'una imatge de la Mare de Déu del Bon Viatge, demanant-li protecció per ell i per a tota la tripulació. I quan les naus, doncs, es van fer a la mar, Colom portava amb ell la confiança de la Mare de Déu, que es guiaria i durant la travessia, doncs, es cuidaria. I la llegenda diu que en els moments de més perill, quan les tempestes amenaçaven d'enfonsar les embarcacions, Colom s'encomanava a la Mare de Déu i el mar, de sobte, doncs, acabava calmant-se.
1: Oh.
0: I llavors, bueno, per aquest motiu, doncs, clar, la imatge va esdevenir molt venerada pels mariners de la Costa Brava perquè sabien que ell havia anat allà i li va sortir tot bé. I abans de sortir ells a pescar o d'iniciar, doncs, un viatge llarg, molts pujaven fins a l'ermita de Sant Elm per demanar un bon viatge i un retorn segur a casa. I amb el temps, doncs, la devoció es va convertir en una de les tradicions més arrelades allà a Sant Feliu.
1: Home, és que el nom sona bé. Ja del Bon Viatge ja dius, nada puede salir mal. Per ja. Tant, a vegades, per molt que no tinguis fe en aquestes coses, no? Dius, bueno, què perdo, no? Per anar i demanar alguna coseta.
0: Exacte, el noi el tens, doncs mira, per si de cas.
1: Clar, sí, sí. Genial, doncs mira, jo sí que he estat a Sant Feliu, però crec que no he vist. Que suposo que deu estar en alguna església o així, no, d'elles?
0: Sí, a l'ermita de Sant Elm, que està sobre els penyes segats. Sí. Mm-hmm. O sigui, potser per això no la vas veure, perquè si havies de pujar, no
1: clar,
0: sé jo, eh?
1: No crec que entrés en aquell moment en els meus plans, però les vistes han de ser molt xules, així que ho deixo en
0: sí,
1: pendents.
0: Sí, sona bé.
1: Molt bé. I dius que tornem a Tossa, Anaïs?
0: Sí, perquè és molt cuqui aquesta. Hi ha un personatge molt bonic. Hi ha un dels típics, el dimoni, però tenim el Xixanet, I ella només en aquest moment ha dit, ai, que mona, no? I sí, és un nen molt bufó, Mireia, jo sé que a tu t'agradaria.
1: Home, amb aquest nom pinta bé, sí.
0: Sí. A mi, jo m'he fet la imatge de Xinxan, saps? Per ser Xinxanet, ai, mira,
1: pot ser, tot i que el Xinxan molt cuqui no era, eh?
0: Ja, però bueno, així com petitó, amb mofletes, sí. Jo me l'he imaginat així.
1: Pot ser, sí, té tota la pinta. A veure, doncs què pots explicar d'aquest noi tan maco?
0: Doncs mira, era un noi molt trapella que vivia a Tossa, i un dia la seva mare, que era vídua i molt pobra, doncs li va donar uns diners perquè anés a comprar oli. Abans de marxar, però, Mireia li va advertir que no s'aturés a jugar, que, bueno, que li feia falta.
1: Clar.
0: Llavors, bueno, el noi va fer l'encàrrec, correctament, però a la tornada, doncs, va veure uns amics jugant a les bales, a les caniques, i no va poder resistir a tanta
1: sèrie.
0: De tornada hi va pensar, mira, ja he comprat, doncs mira, puc ara jugar una miqueta i ja està, ja tinc l'encàrrec fet. Total, que va deixar el recipient amb l'oli al terra i ara va posar a jugar. I Mireia, què va passar? Doncs que enmig de la partida, una bala va colpejar el recipient i ara va trencar.
1: Oh.
0: I tot l'oli, doncs, es va vessar. I clar, quan va arribar a casa sense oli, la seva mare es va enfadar.
1: Home, és que a més has dit que eren pobres.
0: Clar, és com, ostres, potser ja no podia comprar més fins a saber quan, saps?
1: Clar.
0: I clar, la mare, doncs, es va enfadar tant d'aquelles coses que en aquell moment, doncs, quan estàs enfadant no saps què dius, no? I després te'n penedeixes, perquè es va enfadar tant, Mireia, que va exclamar, tant de bo se t'endugués el dimoni. I clar, ja sabem que el dimoni sempre està atent.
1: Sí.
0: Per lo bo, no, però per lo dolent...
1: Està ahí sempre.
0: Per lo bo per ell, exacte. Llavors, segons la llegenda, el dimoni ho va sentir, va aparèixer immediatament, lògicament, va agafar en Xixanet i se'l va endur.
1: Ala.
0: I, I bueno, la mare desesperada va córrer fins a la capella de la Mare de Déu dels Socors i li va demanar ajuda. La Mare de Déu va baixar del seu altar, i ella, ojo,
1: home,
0: i va sortir darrere del dimoni.
1: Això ja ho estic imaginant, ja, pelea, pelea.
0: Sí, eh? Sí, t'imagines que baixa de l'altar i es comença a córrer, a perseguir el dimoni, saps?
1: Que fort.
0: Total, que el va perseguir pels carrers de Tossa, el va colpejar amb tanta força que li va trencar les banyes.
1: Tua.
0: I llavors el dimoni, espantat, va deixar anar el xanet i va fugir cap a l'infern. Què et sembla?
1: M'encanta, o sigui, m'has deixat esturada.
0: És boníssim, o sigui, és que jo m'imagino una escena i no puc parar de riure. És com la Mare de Déu baixant, perseguint el dimoni, li trenca les banyes, és com ara, i ara ves a l'infern i ho expliques. I efectivament, Emilia, perquè diuen que, clar, a l'infern van riure d'ell. Perquè quan va arribar, els altres dimonis li van preguntar que d'on venia amb aquestes pintes i sense banyes, i li va respondre de Tossa.
1: Que, és que una verge, no? Mira què m'ha fet. Que fort, clar, que jo m'imagino la verge baixant, arremangant-se les faldilles,
0: sí,
1: i dient, ara vas a ver.
0: A buscar xixanet.
1: Vinga.
0: I la llegenda Mireia doncs, va ser tan popular que va donar origen a una tradició festiva local que està relacionada i es diu o sigui, és una dansa, les nou sardanes, que és un ball que representa aquesta carrera que va fer la verge per seguir el dimoni.
1: Que guai, que xulo.
0: O sigui, la tenen en commemoració.
1: Clar, clar, home, no és per menys, eh? Ja et dic que està molt bé que les verges facin alguna cosa, home.
0: Clar que sí. Va dir, no em conformaré només amb esperar i fer truquets, aniré a buscar el xixanet, vinga, va.
1: Home, segur que aquella dona sempre va anar a missa després i va complir de tot, va, doncs.
0: Potser també és perquè com era mare, de mare a mare s'entenen i sabia que no havia dit de debò i va dir, va...
1: És que les mares, a vegades pobres, també perden la paciència, és normal.
0: Clar.
1: Super, super normal. Doncs mira, m'encanta, molt divertit per acabar la temporada aquesta llegenda. M'ha encantat.
0: Jo ho sabia, eh? Spoiler, ho sabia.
1: Home, és que està molt bé, molt guai. Molt, a més, molt visual.
0: Sí, ens ho hem imaginat.
1: Bueno, doncs, Anaïs, ho deixem aquí, però que guai. A més, la Costa Brava, com dèiem al principi, que és... Catalunya té llocs molt macos i la Costa Brava, sens dubte, per fer... A més, tenim el camí de ronda per fer això, passejar... Bueno, no sé. De tot, de
0: tot. I el que no suporta tothom, el que li hagi de banyar-se, el que no, sí. Per tots els gustos.
1: Sí, sí, que guai. Bueno, dona, ells tens plans per les vacances o no? Ja que tu sempre és la que ens parla de viatges i d'escapadetes.
0: Sí, alguna coseta farem, eh? Faré una miqueta de trampes també, però sí, sí, aniré cap al nord de Catalunya per fugir una miqueta de la calor, amb molt bona companyia, i també aniré una illeta. Faré un 50-50.
1: Molt bé, així m'agrada. Clar que sí, a gaudir de la muntanya, de la platja, de tot el que tenim aquí i així ens podràs portar més material si et ve de gust a partir de la temporada vinent.
0: Clar que sí, jo sempre us porto al cor i a la motxilla.
1: Ai, Anaïs, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat durant tota aquesta temporada per explicar-nos i fer-nos conèixer més la nostra terra. I estimar-la també. Que vagi molt bé, moltes gràcies i t'esperem després de l'estiu.
0: A vosaltres, com sempre, un autèntic plaer i res, a gaudir també.
1: Un petonet, adéu.
0: Una abraçada.

I nosaltres continuem més música perquè Katy Perry, ja ho heu escoltat, comença superexclusiva aquest divendres amb un nou tema i un videoclip també que podeu veure ja a totes les plataformes. Nosaltres ens quedem amb la música, el més nou de Katy Perry que es diu Watch It Burn.

0: I ara, tot i que sense el nostre expert en cinema, el nostre company, José Luis Cano, que es visita tots els divendres, menys avui, sí que tenim moltes ganes, això sí, de parlar de cine. Així que us portem a les pel·lícules que arriben avui a les sales de cinema. Algunes, n'hem fet una tria. Comencem per un gènere, Sergi, que net una mi ens acaba de fer molta gràcia, que és el terror, però en aquest cas combina el thriller també i una mica de romans. Es tracta de la última producció de Blumhouse, Obsession, que està dirigida i escrita per Corey Bake, amb Michael Johnson i Nina Barrete, que hi apareix a Superman, i també per 13 razones, segur que us sona, dins del seu repartiment. I atent, Sergi, perquè no crec que t'agradi gaire, eh?
1: No, ja ho veus venir, no?
0: Sí. Ens explica... Bueno, ens situem en l'anhel romàntic d'un noi d'estar desesperat pel seu amor platònic de tota la vida i demana que el seu amor l'estimi, que es fa com una mena d'encanteri. Ella és la Nikki i després d'aquest encanteri es torna irracionalment obsessiva fins a convertir-se en l'ombra del noi, d'Albert. Una fantasia aparentment inofensiva, però que es convertirà en un pertorbador malson.
2: ¿Has tonteado alguna vez con Nikki?
3: Voy a por chupitos.
2: Voy contigo. Si es tan importante para ti, y sé que lo es, dile... Nikki, creo que deberíamos ir a tomar algo juntos. Nikki, espera, iba a preguntarte...
3: ¿Qué?
2: Déjalo, se me ha olvidado.
3: Buenas noches.
2: Buenas noches, espera. ¿Por qué? Sauce del deseo. Solo tienes un deseo. Deseo que Nikki me quiera más que a nadie en el mundo.
4: Que estéis juntos de repente. Y súper en serio.
0: Bé, doncs la Nikki es torna bastant boja, eh? Això sí, tot i que potser el gènere no ens acabi de convèncer els que som una mica porucs, està molt ben valorada. El Festival de Sitges en va dur 3 dels 4 premis als que estava nominada, entre ells el Premi del Públic i també el Premi Especial del Jurat. Diuen que dona una volta als tòpics del cinema del terror per obtenir un resultat que és pertorbador, però també amb més capes del que sembla en un principi. Hi ha qui ha titulat aquesta pel·lícula com la millor sorpresa de terror de l'any, així que...
1: Bueno, allà queda, no?
0: Queda.
1: Qui li agradi el terror ja ens ho explicarà.
0: Sí, això amb algú aquí puguem agafar ben fort del braç i un coixí. Vinga, canviem de gènere i de pel·lícula perquè aquest divendres, avui mateix, també arriba una altra pel·lícula dintre del món dels herois, en aquest cas, i és Supergirl, de DC Comics, amb Millie Alcock com a protagonista de La Casa del Dragón. Està dirigida per Craig Gillespie, espero haver dit bé, que també va dirigir Cruella, que per cert he vist, i us avanço, que tindrem una segona part l'any vinent. Però bé, en aquesta Supergirl pren com a referència la recent minissèrie escrita per Tom King en una pel·lícula que ens promet una visió diferent del que la majoria pensa quan li ve a la ment aquesta cosina de Superman. Al film veurem la diferència entre Superman, que va ser enviat a la Terra i criat per uns pares afectuosos des que era un bebé, i la Supergirl, que es va criar en una roca, una estrella de Krypton, i que va veure morir a ser assassinat de formes terribles a tot el que l'envoltaven durant els primers 14 anys de la seva vida, però després venir a la Terra. Ella és molt més dura i no és la Supergirl a la qual estem acostumats.
5: Hola, solo llamaba para ver cuando piensas volver. Me preocupa que no te acostumbres a esto. Si te pasas el día de planeta en planeta, cara, ¿cómo vas a tener amigos?
6: Bueno, ese es el tema, Clark. No tengo amigos. Mi hogar está donde estés tú. Crypto y yo nos tenemos el uno al otro. Sinceramente creía que teníamos suerte. Pero la suerte, por definición, se acaba.
0: ¡Crypto! Bé, el Crypto és el seu gosset, molt cuqui. Pel que fa a la crítica de Supergirl, doncs bueno, hi ha una miqueta de tot. Sembla que ha agradat i ha agradat a parts iguals. Els comentaris positius tenen bones paraules per la banda sonora i també per la interpretació d'Emily Alco, que mostra un gran registre. Ara bé, sembla que tot i la bona interpretació de l'actriu no és suficient. Hi ha qui diu que és lenta, que els diàlegs són dolents i que fan color una miqueta a pel·lícula adolescent.
1: Sí, ja feia pinta.
0: Sí. Però bueno, hi ha molts fans de Superman, de tot aquest món, doncs que sapigueu que des d'avui tenim Supergirl disponible. Tornem a canviar de gènere i passem al drama, on trobem la producció espanyola Viaje al País de los Blancos, de Dani Sancho, basada en el llibre amb el mateix nom d'Usman Umar, que parla de la seva pròpia experiència. I a més d'ell, que també apareix en la pel·lícula, veurem a Emma Vilarasau, així que el nostre company, en José Luis Cano, deu estar content perquè ja sabeu que és superfan d'aquesta actriu. Bé, doncs, a Viaje al País de los Blancos explica la història d'un jove ganès que abandona el seu poble atret per la idea del País dels Blancs, un lloc llunyà que alimenta la seva curiositat. Però, després d'una travessia plena d'obstacles i arriba a Barcelona, descobreix que la vida no és com ell imaginava. Fins que coneix la Montse, que l'acull a la seva família i l'ofereix, a més d'amor i suport, la possibilitat d'un futur. Usman no només l'aprofita, sinó que la transforma en una cosa molt més gran.
7: ¿Os lo preguntáis vosotros cuando veis a alguien durmiendo en la calle? ¿Pensáis en cómo han llegado hasta aquí? No lo pensáis, porque la respuesta es demasiado dura. Solo era un niño cuando salí de mi país.
8: Hola.
9: Hola.
8: I need your help. I am alone here.
9: ¿Viniste solo? ¿Pero cuántos años tienes?
10: Estás en una situación irregular. Es una falta grave.
9: Y dime una cosa, Usman. ¿Qué te gustaría hacer?
8: Estudiar, trabajar allá. Quiero que mi viaje tenga un sentido.
9: Ese chico ha sufrido mucho para llegar hasta aquí. Y se está esforzando. Solo necesita una oportunidad. Me rompe el corazón saber que has pasado por todo esto tú solo.
0: Bé, doncs la preestrena d'aquesta pel·lícula es va fer al Festival de Màlaga i encara avui tenim poques crítiques, però la veritat és que bastant correcta. Es diuen que és previsible, però que tot i així aconsegueix arribar, és emotiva i alterna el que és complaent amb allò incòmode. Jo crec que és una bona proposta i a vosaltres decidireu si aneu al cinema o us espereu a tenir-la a les plataformes digitals. I canviem, si sou fans del gènere musical, podrem veure al cinema el film irlandès Letres robades, de John Carney, qui també coescriu la producció i s'encarrega de la música. Com a actors i actrius podem veure a Paul Rudd, de Ant-Man, a Nick Jonas, a Peter McDonald, de The Batman, a Vanna Rosliu, del Club de les Lutxadores i bé, entre molts altres noms. En aquesta pel·lícula, Enric, un cantant de casaments, i també en Dani, una estrella d'una boy band en decadència, forcen una amistat gràcies a la música i una improvisada sessió nocturna. Quan en Dani converteix la cançó d'Enric en un èxit, Enric es proposa recuperar el reconeixement que creu mereixer.
11: Mira, solo es el principio, pero es este rollo.
12: ¿Puedo sugerir algo? ¿Por qué no haces... Never gonna run if you don't walk.
13: Never gonna run if you don't walk. Don't look down.
12: Tío, tú no eres en absoluto el típico cantante de boy band.
11: Y tú eres demasiado bueno para ese grupo de bodas.
12: How to write a song without you. Llevo años dándole vueltas a esto.
11: Sí, me gusta.
0: Bé, doncs, dic que sembla un argument poc original, la majoria de crítiques són bones, sorprenentment. Diuen que és simpàtica, que és fàcil de veure i que es nota la química entre els protagonistes. Ara bé, no sembla pas que aprofundeixi gaire en els personatges i aquí diu que és una mica d'ego masculí entre un i l'altre. però proposta musical. I per compensar la manca del nostre company en José Luis Cano, us proposem una darrera estrena, ja que és lo mejor para el final, ja la cinquena i última producció de la saga. No sé, Sergi, si tu has vist alguna.
1: No.
0: Jo tampoc, però bueno, són un grup d'homes fent acrobàcies i fotre's tortes i coses així,
1: exacte,
0: no?
1: Sí. Sé el que va la història original.
0: Sabem de què va, però no
1: l'hem
0: vist,
1: sí.
0: No? Bueno, doncs si sou fans, que sapigueu que arriba aquesta cinquena entrega amb Johnny Knoxville i la resta del grup, que tornen a la gran pantalla, com dèiem, per ja la definitiva aventura. Amb acrobàcies, veurem acrobàcies completament noves, al costat d'alguns dels moments més inolvidables i de les rialles més memorables del passat. És una celebració, diuen, salvatge i desenfrenada de l'esperit disbauxat que ha definit la saga durant més de 25 anys.
14: Advertencia, las escenas peligrosas de esta película han sido realizadas por profesionales.
15: Hola, soy Wiman.
16: Hola, soy Van Margera.
17: Soy Preston Lacey.
18: Soy Chris Pontius.
14: De modo que por vuestra seguridad y para proteger a los que os rodean.
19: Soy Dave Ingram.
20: Soy Danger Eres.
21: Soy Steve.
22: Soy Ryan Dunn.
14: No tratéis de realizar ninguna de estas escenas que habéis visto.
23: Hola, soy Johnny Knoxville.
24: Hola, soy Johnny Knoxville.
25: Hola, soy Johnny Knoxville. ¡Bienvenidos a Jackass!
14: Bienvenidos al primer día de nuestra última película.
26: ¿Cómo te sientes?
14: Estoy triste.
26: ¿A ti te entristece, Chris?
27: No, no me relaciono con mis emociones.
14: Me gustaría presentaros a un nuevo miembro del equipo. ¡Larry!
0: Bé, en general té bones opinions aquesta pel·lícula, però jo me'n quedo una que m'ha encantat, així superhater, de The Hollywood Reporter, que diu: en comptes d'enviar a l'espai exterior cançons i missatges de benvinguda en diferents idiomes, haurien d'enviar aquestes pel·lícules. Això garantiria que els extraterrestres consideressin que no val la pena envair el planeta.
1: Uf, que dura, no?
0: M'ha encantat, o sigui, m'ha semblat molt ben redactat. Bueno, deixem el cine i passem superràpidament per les plataformes. Anem a alguna estrena. Per exemple, a Netflix arriba ja Torrente Presidente, que sé que hi havia molta gent esperant-la. També la pel·lícula de Minecraft i un documental sobre Chris Evert i Martina Navratilova del tennis, que ja podeu veure a Netflix. A Amazon Prime tenim Les Ovejas Detectives, aquesta pel·lícula infantil que fa poc teníem al cinema. I també el thriller espanyol Kraken, el libro negro de las horas, una història molt intrèpida i que se situa a Vitoria, així que aquí a prop. A HBO Max podem veure la pel·lícula original Vida, Larry David i Búsqueda de la infelicidad, ja no me surt, infelicidad. Que no està feliç, el pobre.
1: Això és difícil de dir, eh?
0: Ostres, se m'ha trobat aquí, eh? Però, de cosa això, que és una minissèrie de 7 episodis que tenim nova a HBO Max. A Disney Plus arriba Avatar, Fuego i Ceniza, també molt esperada, com la cinquena i última temporada de The Bear, que promet tancar per tot lo alto la sèrie. I el cinema més important que arriba a les plataformes és a Movistar Plus, amb Blue Moon, un drama biogràfic sobre el compositor Richard Linklater. També Pillion, amb reconeixements al Festival de Cannes i a millor film independent britànic. I també a Movistar Plus, Sisu, Camino a la Venganza, que és una proposta finlandesa i que té molt bones crítiques. Per acabar, això a Sky Showtime tenim els primers episodis de la nova temporada de l'Agència, que ja podeu veure des d'avui mateix.
28: A Ràdio Montornès, La Intersecció.
0: I abans de marxar, repassem l'agenda que tenim a Montornès. Comencem per el final de curs del Centre de Cultura Andaluz. Demà, a 7:45 del vespre, celebraran a la seva seu un final de curs amb actuacions dels seus grups de ball amb Noves Promeses, Soniquete, Los Sobraus, Alhambra, Canela, Lunares i Azabache.
29: Para mí no hay condición, lo que quieres mío.
0: I també qui està de festa demà és l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre, que fa 15 anys i que ha organitzat una festa a la plaça de Joan Miró a partir de les 7 de la tarda amb jocs, tallers i animació per la canalla. I a les 10 tocarà moure el cos amb ball i música en directe fins a la 1 de la matinada. Ja ens han avançat que podrem escoltar Melanie Cal, la cantant local que estem escoltant ara. A més, durant tota la festa hi haurà servei de barra amb entrepans de botifarra i begudes a preus populars.
30: Cada dia és una nova etapa reina.
15: Anem a fer-ho com si fos la primera, que des de fora...
0: I diumenge tenim el Trofeu de Sant Joan de Ciclisme. Ja és l'última activitat de la programació de festes de Sant Joan. Serà a les 10 del matí, una proposta organitzada pel Club Ciclista de Montornès des del carrer de Federico García Lorca. Aquesta cursa serà de categoria cadet, tindrà un total de 65 quilòmetres i serà puntuable per la Copa Catalana Cadet.
29: I que soni la cançó, avui que és festa.
0: I festa major és a Montmeló, avui podem anar al Correfoc i poder acabar el dia amb xarop de nit, les caipirinyes i DJ amb propostes de dècades anteriors, dels 80, 70, 90. Demà tenim una holy party, arrossada, tarda de jocs pels més petits, així com gegants, un altre Correfoc jove... I per la nit, programació de versions i xaranga per acabar el dissabte donant-ho tot. Ja diumenge tindrem una proposta que m'ha cridat molt l'atenció, que es diu degustació popular d'aperitius, eh? Pinta molt bé, això. Després, sardanes, i una cosa molt guai és que Montmeló acabarà les festes amb un espectacle de drons. No faran pirotècnia, sinó que es proposen aquest espectacle amb llum, música i tecnologia al cel de Montmeló. Tenim altres festes majors, la festa major de Sant Pere i Sant Pau, són les festes de Sant Pere a tot arreu, la festa de Sant Pere al Farràs i també la festa major d'estiu a Sant Pere Pescador. Així de pinxos va la cosa. Acabem amb la festa del pinxo a Lliçà d'Amunt des de les 8 del vespre avui mateix, no us ho perdeu, fins la 1 de la matinada a la plaça de Catalunya. Tindrem 13 pinxos diferents per 2,50 € cadascun. Això sí, per poder anar a degustar-los cal que compreu abans els tíquets a la carpa de l'Ajuntament. Si compreu 4 o més, podreu, a més, obtenir una butlleta per votar els pinxos que més us agradin.
28: La Intersecció, un programa de tarda en versió nocturna, de dilluns a divendres a les 10 de la nit.
0: Bé, nosaltres marxem, espero que hagueu gaudit d'aquest programa, que gaudiu molt de la tarda del divendres i del cap de setmana. Nosaltres tornarem dilluns amb tota l'actualitat, parlarem també d'esports amb la Mariona Martínez, bé, un programa que no us podeu perdre, i l'antibatalla. Que gaudiu molt del cap de setmana i fins dilluns.
1: Fins dilluns, Mireia. Adéu.
28: Ràdio Montornès. Nutrició amb Laura Crosas.
16: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bífidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. els mucílags presents a les llavors del lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempeh, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual aliments pro i prebiòtics i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Coplejant.
6: Som a tot el país.
5: Coplejant.cat.
6: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
5: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
7: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
8: La ràdio d'aquí.
9: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Moments d'òpera.
2: Benvinguts una setmana més. Hi ha òperes que esdevenen essencials, malgrat no siguin molt cèlebres. És el cas de la nostra protagonista d'avui, titulada El caçador furtiu.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.
2: El caçador furtiu és una òpera dividida en tres actes amb música de Carl Maria von Weber i llibret en alemany de Friedrich Kind. La seva estrena es va produir el 18 de juny del 1821, per tant, per aquestes dates fa 205 anys. Va ser a Berlín l'estrena, mentre que a Catalunya es va poder veure per primer cop el 4 d'agost de 1849, en aquest cas al Gran Teatre del Liceu. En quant als personatges principals que intervenen en El caçador furtiu de Weber, Max és el nostre protagonista, un caçador que està enamorat d'Agathe, a la que té por de perdre en el concurs de tir on s'ha de decidir amb qui es casarà Agathe. Per evitar perdre-la, no dubtarà en recórrer a la màgia negra, en aquest cas. És un paper per tenor líric amb prou força com per superar moments orquestrals densos. Agathe és una jove que està enamorada de Max, paper per soprano lírico spinto o lírico dramàtica, directament a veu, per tant, de gran envergadura. Anshan és la cosina d'Agathe, una noia senzilla i simpàtica, una part per soprano lírica amb facilitat, en aquest cas, per la coloratura. Caspar és un caçador que va vendre la seva ànima a Samiel, que és el diable, a canvi d'unes bales màgiques. Si vol salvar-se, diu, haurà de trobar una altra víctima. El de Caspar és un paper per baix. I destacarem també la part de Kuno, el pare d'Agathe, un guardabosc del príncep d'Otokar, que ha d'interpretar-lo un baix. També apareix en un camperol que és Kilian, un paper per baix, Otokar, el príncep de Bohèmia, que és un baríton, un ermità, un baix, la dama de la núvia, una soprano, Samiel, un paper parlat, i el cor, amb molt importants intervencions, com podrem apreciar al llarg de l'òpera. De fet, una de les intervencions més icòniques d'aquest títol la fa no el protagonista, sinó el cor. Anticipant-se 20 anys a Wagner, Weber va iniciar el que es coneixen com els fonaments del que acabaria sent l'òpera nacional alemanya, en una època en què l'òpera italiana encara regnava arreu del món, fins i tot als països germànics. Per Wagner, no hi ha dubtes, tot en aquesta òpera és alemany, des de la llengua, passant per la música i acabant pels boscos, que són acollidors de dia però terrorífics de nit. A més, tots els personatges de l'obra beuen cervesa i ballen danses populars alemanyes. De fet, viuen el seu dia a dia sotmesos a una tradició invariable i els seus conflictes tenen origen sota la influència de sers sobrenaturals que conviuen amb ells sota el cel alemany i que responen també a la tradició folklòrica germànica. Tot plegat s'explica perquè, amb la voluntat d'oferir una alternativa a l'òpera italiana vigent, Weber va acceptar el llibret proposat pel seu amic, l'escriptor Johann Friedrich Kind, que tenia un prestigi en el món literari força rellevant, a Dresden, sobre una llegenda popular procedent d'un recull de contes del 1810 de Johann August Appel i Friedrich Laun. Per tant, la voluntat claríssima d'anar a contracorrent en aquell moment, anar contra l'òpera italiana, proposant una obra deliberadament germànica. L'acció del caçador furtiu de Weber se situa a Bohèmia, pocs anys després de la Guerra dels 30 Anys, que va ocórrer entre els anys 1618 i 1648, i, si en voleu conèixer l'argument i els moments musicals més rellevants, no deixeu d'escoltar-nos, perquè ens situem ja a l'inici de l'acte primer.

A l'inici del caçador furtiu ens hem d'ubicar en una clariana del bosc, en l'assaig del concurs de tir que s'ha de celebrar l'endemà. El pagès Kilian encerta de ple la Diana amb un tir d'arcabús i la gent l'aclama entusiasmada davant la irritació evident de Max, el seu contrincant, que darrerament no té gens de sort en les seves intervencions. Els pagesos l'acompanyen en processó i el guanyador es mostra arrogant i es burla del vençut amb crueltat. Andreas Schaffner és l'arrogant Kilian.

Max, en sentir-se burlat per Kilian, tal com acabem d'escoltar ara mateix de fons, acaba perdent els papers i treu un ganivet, però la gent els acaba separant. Arriben Kuno, que és el guardabosc del príncep del lloc, d'Autocar, i el malvat Monté Caspar amb altres caçadors. Kuno queda desolat quan constata el mal moment pel que passa Max. Caspar ho atribueix al fet que és víctima d'un sortilegi i li recomana demanar ajuda al gran caçador, un dels servidors del diable. Kuno s'indigna, qualifica Caspar de persona indesitjable i intenta animar Max perquè l'endemà participi amb encert al concurs de tir que presidirà el príncep. El guanyador, com us dèiem, tindrà dret a la mà de la seva filla Agathe, a més de succeir-lo, esclar, en el seu càrrec. Aleshores explica als presents el llegendari origen del concurs en temps del seu rebesavi. Es parla també de la bala màgica, obra del diable. 6 bales encerten la diana volguda pel caçador, però la setena pertany al diable, que la dirigeix segons la seva voluntat. Ens ho canten Francisco Araiza com a Max, Ekehard Blaschicha com a Kuno i Tomás Tomaschke com a Caspar.

Max, sumit en una negra desesperació, es veu incapaç de suportar el fet de perdre la seva estimada Agathe. Kuno parla com un home recte, religiós i segur d'ell mateix, i Caspar mostra una personalitat intrigant i tortuosa i pretén apoderar-se de la voluntat del jove tirador, mentre els caçadors i pagesos mostren la seva simpatia pel noi. Killian es reconcilia amb Max i li desitja sort, i els pagesos ballen un lanla, una dansa típica germànica. En quedar-se sol, Max evoca la felicitat passada, ara desapareguda, i el seu amor per Agathe. Max és el tenor Jonas Kaufmann.

Casper intenta consolar a Max, l'obliga a beure i posa un beuratge al seu got, mentre proclama la seva devoció al vi i a Bacchus, que és el déu del vi, als jocs i també a les dones, cosa que escandalitza el jove caçador. Li deixa el seu arcabús perquè tiri contra una presa quasi invisible i entre riallades sinistres de Casper cau abatuda una àguila poderosa, que omple a Max de sorpresa, però també de temor. Casper li diu que només una bala màgica pot assegurar l'èxit del seu tir i la que acaben d'utilitzar és la darrera que tenia, però li proposa anar a mitjanit a la tenebrosa gorja del llop, on podran fondre noves bales amb l'ajut dels esperits malignes. La resistència i el temor de Max són vençuts per la insistència de Casper i la seva desesperació per la possible pèrdua d'Àgate si falla l'endemà. L'alegria del malvat caçador s'explica pel seu ressentiment perquè havia pretès inútilment Àgate i perquè té un pacte amb Samuel, el diable. Si li proporciona una nova presa, en aquest cas seria Max, se li ajorna la seva pròpia condemna, pactada fa temps amb les forces infernals. De nou, Eckhart Blaschicha és Caspar i Francisco Araiza, Max.

0: Des d'Olesa Ràdio, Moments d'Òpera, amb Albert Galzeran.
1: Segon acte. Seguim els Moments d'Òpera amb el resum argumental i musical de l'òpera El caçador de Furtiu, de Weber, que aquesta setmana el celebra el seu 205 aniversari. Estem situats ja a l'inici del segon acte d'aquesta òpera, en una sala a la casa de Kuno. La seva filla Agathe, enamorada de Max, ajuda la seva cosina Anshen a clavar a la paret el retrat del seu besavi, que en caure sobtadament la ferida al front. Les dues noies, que s'estimen amb tendresa, mostren aviat el seu caràcter oposat, seriós i amb un punt d'angoixa el d'Agathe i alegre i optimista el d'Anshen. Agathe mostra la seva preocupació pel retard de Max, que li ha promès passar per casa seva aquell mateix vespre, alhora que sent un temor indefinit. Anshen celebra la joventut i l'amor mentre Agathe adorna el seu vestit de núvia. L'alegre i optimista Anshen és Eva Lindt.

Per la seva part, Agatè li explica a Anshen que al matí ha anat a veure el vell eremita, amb fama de sant, que li ha regalat un vell ram de roses blanques i li ha demanat que tingui cura, que una visió li ha revelat que ella està en un greu perill. La cosina se'n va a dormir i, mentre segueix esperant a Max, mira els estels per la finestra i torna a sentir angoixa pel seu futur i demana la protecció del cel. Carita Matilda és Agatè.

Arribarà finalment Max, que intenta dissimular els seus fracassos i en canvi destacar amb orgull les plomes de l'àguila que ha batut amb Caspar. En Shen intenta novament donar alegria i confiança, però Agathe ha de justificar la seva ferida i Max s'adona que el quadre de l'avantpassat que ha caigut en el mateix moment en què ell disparava la bala màgica contra l'animal. Malgrat les súpliques de l'estimada, diu que ha de marxar per recuperar un gran cèrvol que també ha caçat a la gorja del llop. Ells l'intenten convèncer que no vagi a un lloc tan perillós on habita el caçador negre, però ell afirma que és un home a qui no li falta coratge ni tan sols valor. L'escena de la gorja del llop transcorre, per tant, en un indret salvatge. Caspar forma un cercle de pedres negres al voltant d'un crani on s'han de fondre les bales de Max. Un cor d'esperits invisibles entona una salmòdia. Sonen les 12 de la nit i Caspar, en nom del crani, evoca Samiel, que apareix entre les roques. El caçador li demana un ajornament de 3 anys en el pacte infernal que té convingut amb ell i que acaba l'endemà a canvi de lliurar-li l'ànima de Max. Per aconseguir-ho, ha d'ajudar-lo a fondre les 7 bales màgiques. Les 6 primeres encertaran el seu objectiu i la 7ena ferirà de mort la seva estimada, cosa que produirà la desesperació del noi. Samuel accepta i desapareix. Però arriba Max i ho fa decidit a desafiar el seu destí, entre signes terrorífics de les forces del mal. La fosa de les 7 bales constitueix, doncs, la darrera escena. Les fórmules de l'encanteri de Caspar demanant ajuda a l'esperit maligne inicien la feina i cada anunci d'una nova bala és repetit per l'eco, acompanyat per sons terrorífics, aparicions i el cant d'un cor invisible. A la 7ena bala, que fon Max davant la impotència de Caspar, apareix Samuel, que allarga la mà al jove, però aquest fa el senyal de la creu i l'esperit desapareix.

0: Moments d'òpera.
1: Així arribem al tercer i darrer acte del Caçador Furtiu de Weber. Després de l'interludi sinfònic que estem escoltant de fons, dirigit per Sir Colin Davis amb l'Estatskapelle de Dresden, ens situem en una clariana del bosc. Un petit grup de caçadors comenta l'aspecte inquietant de la gorja del llop. Entren Max i Caspar i un dels caçadors comenta la gran punteria del jove munter, el que ha vist fa poc tirar 3 bales. Quan queden sols, Max demana a Caspar una bala, però aquest no vol donar-li, i Max es queda només amb la 7ª bala forjada, que és precisament la que anirà on vulgui l'esperit maligne, cosa que el noi ignora i omple d'alegria a Caspar. Canviem d'escena. Al dormitori d'Àgate veiem la jove promesa vestida de núvia, que inicia una pregària en què mostra la seva confiança en la bondat divina. És de nou Carita Matilda com a Àgate.

Entra en escena Angin a l'habitació d'Agathe i se sorprèn en veure les seves llàgrimes. Agathe ha tingut un malson premonitori. S'havia convertit en un colom blanc, Max li disparava, ella queia, però es transformava novament en Agathe i al seu lloc ja hi ha batut un ocell negre. La cosina intenta donar una versió inofensiva del significat del somni i Burleta li recomana assumir l'alegria pròpia d'una núvia. Entren les dames d'honor que canten una cançó popular. Angin porta la capsa de la corona i anuncia que el quadre de l'avantpassat de Kuno va tornar a caure la nit passada. El temor d'Agathe augmenta de nou quan comprova que la corona que ha arribat és una corona mortuòria, però decideix que les roses blanques que li havia donat l'Adamita serveixin per fer una nova i veritable, ara sí, corona de núvia. Mentretant, en una clariana del bosc, on hi ha el pavelló del príncep i s'ha de celebrar el concurs, Ottokar i el seu petit seguici escolten els cants dels caçadors. És aquest segurament el cor més popular de tota l'obra i que sona així.

0: El príncep rep amb afecte a Kuno i li diu que aprova la seva tria de Max com a marit de la seva filla i successor, però exigeix la prova de tir, com demana la tradició. Combina Max, doncs, perquè dispari el colom blanc que s'ha posat sobre una branca i al mateix moment entra Agathe, que li demana amb un crit que no tiri, que la coloma és ella. Però la bala ja ha sortit de l'arcabús, la coloma vola i Agathe i Caspar, que s'estava amagat sota l'arbre, cauen a terra. Tothom creu que Max ha disparat sobre la promesa, però Agathe, protegida per l'eremita, que apareix al seu costat, només ha caigut desmaiada i aviat es recupera. Caspar, però, enmig d'un toll de sang, intenta inútilment posar-se dret i veu la figura de Samiel, invisible pels altres. Reconeix que les forces del mal l'han vençut i maleeix el cel abans de caure sense vida. Ottokar ordena que abandonin el cadàver a la gorja del llop. Exigeix a Max que expliqui el que ha succeït i aquest confessa que va fondre les quatre bales màgiques amb la complicitat del malvat Caspar. El príncep s'indigna i el condemna a sortir immediatament del país i a renunciar a la mà d'Agathe. Kuno, Agathe, Anshen i tots els presents intercedeixen a favor seu. Ottokar es manté a la seva posició, però l'arribada de l'eremita capgira la situació. El príncep es descobreix davant la seva presència i accepta per endavant el seu consell. L'eremita fa veure que la felicitat de dues persones que s'estimen no ha de dependre del curs d'una bala i demana que aquesta prova sigui suprimida. Pel que fa al càstig que mereix Max, demana que sigui només un any i que, si es comporta com un jove digne i honrat, li sigui concedida la mà d'Agathe passat aquest temps. L'òpera, doncs, acaba amb l'esclat de joia dels presents fins a arribar al majestuós coral final, himne a l'Altíssim i a la bondat del cel. I així és com acaba El caçador furtiu de Carl Maria von Weber, obra que va inspirar el mateix Wagner i que aquesta setmana commemora el seu 205 aniversari. Marxem, però tornarem, ja ho sabeu, en 7 dies amb més moments d'òpera. Gràcies per l'atenció i fins la propera.
1: Moments d'òpera amb Albert Galzeran.

0: Ràdio Montornès.
1: Continguts en xarxa.
2: Propostes en xarxa.
3: Prepareu-vos per viatjar per diversos països, des de l'Antic Orient fins a les nostres terres, passant pels Balcans, des de l'edat mitjana fins a l'actualitat, i malauradament, passant també per alguns episodis molt foscos. El Museu d'Història de Catalunya recorre la història del poble gitano català amb una exposició única. La mostra en repassa l'origen geogràfic, la llengua, els costums i valors i també la idiosincràsia, tot plegat amb l'objectiu de reconèixer i fer visible el poble rom. A través del temps descobrireu que va ser una de les primeres cultures globalitzadores del món i que ha aportat trets culturals, artístics i lingüístics a tots els territoris on s'ha arrelat al llarg dels segles. Però més enllà de la història i d'episodis foscos que passen per l'expulsió i l'extermini, també podreu escoltar la veu de membres de les diverses comunitats gitanes de Catalunya. Per anar escalfant motors, podeu respondre al test sobre història del poble gitano català que trobareu al web del museu. Fins al 2 d'agost, exposició El poble gitano de Catalunya, història i cultura, al Museu d'Història de Catalunya. Més informació a mhcat.cat.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí. A Ràdio Montornès, la intersecció.
2: La informació, la divulgació i l'entreteniment conflueixen cada tarda a les 5 a la intersecció. Un programa fresc i divertit amb Mireia Toledo i Sergi Lombardo.
3: Ràdio Montornès, 24 hores amb tu.

0: Ràdio Montornès.
1: Cada residu compta.
2: Hola, què tal? Com esteu? Soc la Txell Banyó i una setmana més us acompanyo a Cada Residu Compta, aquest espai on us volem apropar al món dels residus i ajudar-vos a reciclar i a separar millor. Avui a la Teresa li faig una pregunta. Benvinguda, Teresa.
3: Hola, bon dia.
2: I et pregunto, tu com et fas el cafè a casa?
3: Doncs mira, hem recuperat aquella cafetera d'Orolei, antiga. I, bueno, per Reis, ens les van portar els Reis.
2: Que bé!
3: Sí, ho vam demanar, ho vam demanar als Reis, perquè si no...
2: És que la Teresa té molta consciència sostenible i ha tornat el cafè molt i que genera menys residus. Jo t'haig de dir que sóc pecadora encara i vaig amb les càpsules, però bueno, algun dia ho faré.
3: Molt bé, confio en tu.
2: T'he fet aquesta pregunta perquè avui vull parlar dels residus que fem quan ens fem el cafè cada dia, eh?
3: Sí.
2: Perquè és veritat que hi ha gent que se'l va fer al bar, a la cafeteria, on sigui, però escolta, al matí a casa et fas el teu cafè, a la feina ens fem el nostre cafè també. Cada cop som més, els companys que entre tots van, comprem una cafetera i tal. Parlem primer dels que ho feu molt bé com vosaltres a casa vostra, que feu servir el cafè molt i per tant l'únic residu que generes és el marro, no?
3: Que se li diu. El resultant.
2: El marro.
3: Bueno, sempre pots mirar, no?, de comprar també quin és el contenidor en el que va aquest cafè que compres.
2: Això sí.
3: Vale? Que és dir, vull dir que es poden aplicar uns certs criteris per poder sempre, no?, que tota la cadena de consum, doncs, pugui ser el més sostenible possible. Però, per tant, és això, el cafè, hem de veure també, és un producte molt arrelat al nostre consum, però també se n'ha de consumir d'una manera ordenada. Vull dir, no cal abusar, no? És un producte que és molt interessant, però no cal abusar. Si el fem amb aquestes cafeteres, que també, de totes maneres, ara pot ser aquesta Orolei o la típica per posar en l'encimera, però també ara hi ha altres que ho permeten que ho puguis torrar.
2: Exacte.
3: I que ho puguis utilitzar sense les
2: això
3: càpsules.
2: Això ja és nivell pro, eh?
3: Sí, però diguem-ne que també ho podem recuperar.
2: Aquesta potser me la demano els Reis l'any que ve. Tenen tot l'any per anar-ho pensant.
3: Hi ha les dues versions, les que també t'ho torrarà, i aquesta sí o sí l'has de demanar als Reis.
2: Aquesta sí.
3: I la que d'alguna manera pots posar també el cafè molt, i aquesta potser no cal arribar-hi.
2: Jo recordo que la meva àvia feia alguna cosa amb el marro del cafè. El posava a les plantes, coses.
3: Si encara això
2: ens ho recomanarien,
3: Sí. Tot depèn, diguem-ne, no, del que les quantitats que generes, però és un producte molt, molt resolutiu, molt interessant.
2: Un tipus compost.
3: Sí, de fet, com a tal, el pots utilitzar per adob a les plantes.
2: Llavors
3: hi ha una part. És interessant veure que no l'hem de llençar a l'aigüera. Vale?
2: Que fas així, cloc,
3: no,
2: cloc,
3: no, no, a l'aigüera no. Vale? No. Nosaltres portem-lo i en aquest cas és un producte, un residu orgànic, i per tant, o bé nosaltres el podem utilitzar com a adob per a les plantes, o si no, pues, que entri en el circuit del residu orgànic i amb el tractament que li fan, doncs serà un compost a gran escala. Cal pensar que també té uns usos una mica així més, que dius, el cafè, el marro del cafè, pot ser un ambientador per la nevera. Això et sorprendrà.
2: Ostres!
3: Sí, pots tenir-lo amb un gotet.
2: Jo posava una llimona.
3: Doncs fa unes funcions.
2: Molt bé.
3: El pots tenir amb un gotet destapat i fa un atrapament de males olors.
2: Ostres, tu, fantàstic.
3: I això també en un raconet de la nevera pots. Però igual que fa aquesta absorció dins de la nevera, també et pots servir quan has fet, per exemple, has fet la preparació del peix, la ceba, l'all, aquells productes que les mans
2: amb aquella olor.
3: Doncs una mica de marro i una mica de fregamenta. Amb les mans.
2: A mi això em passa quan tallo verdures.
3: I això?
2: A part de que em queda verda.
3: Sí, és que la pell, és veritat que és molt, cada persona també té, o ens molesten unes olors més que altres.
2: Exacte.
3: Potser ens queda tothom, però tu aquesta
2: olor
3: de la verdura...
2: El de la verdura a mi no m'agrada.
3: A lo millor aquesta et molesta.
2: Com si fos un bàlsam,
3: exacte.
2: No?
3: Exacte. Bueno, frega una miqueta. Com que
2: molt
3: té aquesta coseta granulada, llavors aquest fet granulat és el que fa que també el poguessis utilitzar com un producte de neteja, com un exfoliant per la pell.
2: O sigui, tot allò que és
3: el concepte de que és un granulat fa que pugui tenir aquestes funcions.
2: Doncs ja teniu moltes idees per fer amb el marro del cafè. Els que teniu cafetera, com les d'abans, que tot torna i està tornant i molt. Ara bé, un petit recordatori per a la gent que fa servir càpsules de cafè. No les llancem a la resta, les portem o bé a la deixalleria o a la botiga on les hem comprat. Hi ha marques
3: sí,
2: que tenen
3: marca,
2: aquest servei.
3: Correcte,
2: hi, ha, hi ha marques que tenen aquest servei que fins i tot et donen la bossa, que llavors la pots tancar per, portar la, per anar guardant les càpsules a casa i portar-les a la botiga. I d'altres, doncs que no, que les posem en una bosseta i això.
3: D'acord, Txell, però un petit detall.
2: Va.
3: Això és en última instància.
2: Això és en última
3: instància. El que cal és evitar la generació del residu.
2: Vinga.
3: I això, diguem-ne, el que fa és com, mira, tranquil·litza una mica els nostres neguits, però no és cert. Quan consumim càpsules, cafè amb càpsules, generem constantment un residu que després s'ha de tractar i que és contaminant i és de plàstic. Per tant, el procés de producció...
2: O d'alumini, sí.
3: El procés de producció, el procés de tractament dels residus, l'hauríem d'evitar. Per tant, sí o sí, hem de fer un canvi i això que el mercat ens ha ofert com un gran adelant, bueno, no sé, millora, doncs potser no és tanta millora.
2: El que està clar, Teresa, és que com que aquí ens escolta molta gent i hem de donar respostes a tothom, hem de poder ajudar els que prenen cafè d'una manera o d'una altra, i això és el que hem volgut fer avui. De totes maneres, prenem nota dels teus consells.
3: Molt bé, molt bé.
2: Ja sabeu que la Teresa i el Joan i la Marta, que ens acompanyen normalment aquí a cada residu compte, són uns friquis dels residus. Així que... n'aprendrem molt. Fins
3: Vinga,
2: la propera.
3: Encantada. Adéu.
0: Ràdio Montornès 91.2 FM.
4: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
6: La ràdio d'aquí.
4: A la butxaca.
7: A la butxaca.
8: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.

0: Les mañanes de Ràdio Montornès.
1: Bon dia, molt bon dia, salutacions cordials, què tal, com esteu? Avui ja és divendres. Sí, sí, una setmana estranya en què ens han ballat una mica els dies perquè quan hem tornat d'aquest dia festiu en meitat de setmana estàvem una mica despistats, però avui sí, avui arriba el divendres i amb el divendres arriba el cap de setmana que el tenim ja a tocar. Avui divendres 26 de juny de 2026, cap i cua, que diuen del dia. I nosaltres pràcticament tots amb els ulls posats en Venezuela i aquests terratrèmols que han assolat dues vegades. Sembla mentida aquesta població. Molts són els desapareguts, moltíssims, moltes persones que han perdut la vida i imatges que hem estat veient aquestes darreres hores impactants. L'ajuda humanitària que ja s'ha desplaçat cap a la zona de tota Europa, d'Estats Units, d'Espanya, del món, ajudar als veneçolans en aquesta situació és una mica el que toca. I ja veieu, és impressionant com edificis sencers col·lapsen i cauen i deixen enterrats a les persones que estaven doncs a les seves cases o a les seves feines o al seu hàbitat. Brutal la situació. Encara pensar i recordar el que va passar a Haití ens posa la pell de gallina, però és que a Venezuela han estat dos terratrèmols, 7,2 escala Richter i 7,9 escala Richter. Vull dir que és brutal el que s'ha viscut i segurament sorpresiu el número de persones que hauran perdut la vida. Encara estan amb recomptes, hi ha molta gent desapareguda, les comunicacions són inviables i la situació és molt crítica. Nosaltres des d'aquí, doncs, ja veieu, estem amb ells i una mica a expectatives de veure què es pot fer i de quina manera es pot ajudar. Bé, Miquel, bon dia.
2: Bon
1: a l'altre
2: bon
1: costat,
2: Núria.
1: Suposo que tu també has seguit les notícies,
2: sí,
1: les
2: impactants
1: informacions.
2: Imatges impactant. I una lamentable situació que estan vivint.
1: La veritat és que ahir quan treien nens, nenes, famílies senceres de sota de les runes, uau, la pell i el cos, perquè és que se't posa un mal cos que és difícil d'explicar. Doncs seguim de prop tota aquesta situació. I nosaltres ens trobem aquí a Montornès amb les nostres coses. Ja sabem que la vida continua per tothom, però que quan apareixen aquestes desgràcies, quan es donen aquestes situacions, que a més són fenòmens, les falles no es poden controlar i tot i que es poden prevenir o alertar, més que prevenir, perquè passaran, no?, però de vegades fins i tot això és superdifícil d'esbrinar i molt difícil també de coordinar totes aquestes actuacions. Per tant, una situació que la veritat ens deixa a tots molt fora de joc i impactats per el que s'ha viscut. Molta gent que viu espanyola a Venezuela, ahir estàvem parlant també de 80 o 90 persones que no sabien absolutament res. És veritat que les comunicacions són molt difícils, no n'hi ha pràcticament, ahir deien que era molt difícil contactar, i possibles persones doncs, que es vagin trobant o ja veurem en quina situació. Esperem que totes les famílies que estiguin allà estiguin bé i que la gent, doncs, com deia ahir la Reyes, no? Gent que viu aquí a Montornès i que té família a Venezuela, doncs que pugui comunicar-se quan més aviat millor i que tots estiguin bé. Aquesta seria la petició, no? El nostre desig. I nosaltres, com dèiem, a la nostra vida, al nostre dia a dia, Avui és divendres, nosaltres estem aquí, el Miquel Zafra, la Núria Catxan, i serem fins les 12 del migdia. I a Montornès passen coses, coses com que avui hi ha mercat ambulant. Allà, a la plaça Pau Picasso, trobareu tot el que necessiteu i més, i us podeu apropar perquè doncs és un bon dia per comprar, per voltejar, per gaudir una mica ja des de primera hora d'aquest solete que ens acompanya, que després cap al migdia serà insuportable, però que ara encara podem voltejar. Ahir va ser un altre dia molt calorós, molt. Deien que la onada de calor començava a desinflar-se, però jo ho dubto, perquè aquesta nit ha estat una altra nit d'aquelles inolvidable, i aquest matí, déu-n'hi-do la calda que fa ja a les 10 del matí. Vull dir, no sé exactament quants graus tenim ara, però fa molta calor, molta calor. De fet, comencen a calentar-se l'ambient, els edificis, les cases. Ja ahir vam donar uns quants consells per totes les persones que estan allà a casa i que a primera hora del matí s'aixequen, ventilen, obren finestres, ventanes, portes i deixen que corri l'aire, però a partir de les 10 s'ha de tancar perquè comença la caloreta i després és molt difícil abaixar la temperatura. Re, anem fent com puguem, amb una mica d'aire condicionat, amb una mica de ventilador, amb un plis-plis, un spray d'aquests que ens anem remullant, en fi, cada un com sigui. Vigileu molt amb els cops de calor. Ara m'acaben d'explicar, doncs, una dona gran amb un cop de calor ingressada. Vull dir, hem de vigilar perquè pensem, mira, a mi no me puede pasar, però és que això ens pot passar a qualsevol persona. Vull dir que hem de vigilar molt i hem d'anar molt en compte perquè hem de beure aigua, hem d'anar amb roba cotó, hem d'evitar les hores de màxima calor, hem d'evitar fer exercici, hem de portar barret, ens hem de protegir amb protectors solars. Tot això ho hem de fer. I amb tota la calma, anem mica en mica. Sobretot la canalla, la gent, els nens petits i la gent gran. Vigileu molt. I tot i que estem a l'estiu i que sabem que hi ha punts a l'estiu de molta calor, doncs nosaltres, com sempre, us demanem que eviteu les hores de màxima calor. Si no teniu aire condicionat a casa, doncs potser us podeu desplaçar una mica a la tarda cap a la biblioteca, algun parc o jardí, a les piscines municipals. Allà trobareu una mica de frescor i la possibilitat d'anar passant el dia de manera més fresquita. Bé, dit això, us hem recomanat que hi ha mercat. Doncs la Unió de Botiguers, la Raquel Marco, dinamitzadora, s'ha apropat aquest matí ja des de les 10 per oferir-vos ajuda amb la app Montornès Som Comerç. Totes les persones que no s'hagin descarregat l'app, doncs que sàpiguen que avui de 10 a 12 i mitja trobareu a la Raquel al mercat amb una carpa informativa per ajudar-te a descarregar i actualitzar o resoldre qualsevol dubte sobre l'app.

Doncs vinga, aneu cap a la plaça, la Pau Picasso, i allà us trobareu l'ajuda que necessiteu per descarregar l'app. Aplicació de l'horari de les terrasses a l'estiu. Ja sabeu que a l'estiu canvia aquest horari i els establiments amb terrasses poden obrir fins la mitja nit de diumenge a dijous i fins la una de la matinada els divendres, dissabtes i la vigília de festius, sempre i quan es respecti el descans del veïnat. Aquest divendres entra en vigor el decret municipal que regula l'horari d'estiu de les terrasses i velladors a la via pública, una mesura que estarà vigent fins al primer cap de setmana d'octubre, aquest inclòs. L'objectiu d'aquesta regulació és ajudar a dinamitzar el sector de la hostaleria durant els mesos més càlids, garantint sempre l'equilibri amb el benestar i el veïnat. De diumenge a dijous fins a les 12. Divendres, dissabtes i vigílies fins la una de la matinada.

0: Montornès estrena el programa Eduquem i Gaudim en Família a l'estiu. La iniciativa s'emmarca dins el projecte Municipis per un estiu enriquit i recull l'oferta d'activitats familiars, infantils i per adolescents que enguany es duran a terme al municipi i que complementen els casals de vacances municipals. Doncs ja sabeu, l'Ajuntament ha llançat aquesta nova edició especial del programa trimestral Eduquem i Gaudim en Família, sota el nom Eduquem i Gaudim en Família, això sí, a l'estiu. Aquest nou recull aplega totes les propostes que es podran dur a terme al poble durant els mesos de vacances, punçant el focus en les activitats de tarda i també puntuals que complementen l'oferta dels casals d'estiu. Us hem de recordar que les piscines ja són obertes, que ara, com deia a l'inici del programa, us podeu escapar a gaudir d'una jornada totalment a la fresca. I és que les instal·lacions obren de dimarts a diumenge de 10:45 del matí a les 8 del vespre. Per accedir a les piscines existeixen diferents tipus d'entrada. Hi ha l'entrada puntual, que varia dels 4 als 10 euros, i l'oportunitat d'adquirir dos abonaments, un de 20 entrades per 33 euros amb 60 cèntims i l'abonament de tota la temporada per 69 euros. Com sempre, hi ha excepcions i també hi ha bonificacions per infants, persones empadronades a Montornès i persones en situació d'atur. Podeu consultar totes aquestes excepcions al web d'alsemlesvernedes.cat o allà a les mateixes piscines us informaran. Doncs vinga, que ja estan obertes les piscines i és moment de donar-nos un bon bany. Sabeu que la Societat Coral La Lira tancarà el curs aquest dissabte amb un concert al Teatre Margarida Xirgo? Doncs és un espectacle que porta per títol L'assaig i això és el que hi ha. Serà un homenatge als grans musicals del cinema i el teatre. Tindrà una durada aproximada d'una hora i estarà dirigida per al director de la coral, Borja Grèvol. Les entrades són gratuïtes, crec que estan esgotades i cal reservar-les. Si no ho heu fet amb antelació, possiblement no pugueu assistir. Entrapolis.com. Feu una ullada per si encara hi ha alguna. O bé als establiments El Gato con Botas, Sàlvia Dietètica, Polleria Angelita i per les tardes Frutos Secos Orellana. I res, tornem a recordar que dilluns vinent es tancaran els contenidors. Aquests dies la ciutadania rebrà una nota circular, si no l'han rebut ja, a casa i els informaran de manera detallada sobre la posada en marxa definitiva d'aquest sistema d'escombreries. Si no, cada vegada que aneu a depositar les vostres basures, les vostres escombreries, els containers, doncs veureu una etiqueta que diu que a partir de dilluns entra en vigor. Per lo tant, hem de començar a reciclar de forma correcta i en cas de no tenir encara la targeta, cal passar a recollir-la per l'oficina d'atenció ciutadana centre situada a l'edifici de l'Ajuntament. A l'alcalde José Montero, a través dels canals oficials, com sempre del consistori, va dir que trobarem informadors i informadores a les illes de contenidors per resoldre els dubtes dels veïns i de les veïnes.
1: Aquests dies ja heu pogut provar, estan repartits pràcticament tots els contenidors i sabeu que només pulsant el botó se us obren les fraccions que estan previstes. A partir de la setmana que ve hi haurà informadors a peu de contenidor i per tots els barris ajudant-vos amb aquesta nova tasca. Aprofito també per demanar-vos que feu un ús adient i per tant que eviteu deixar les bosses fora del contenidor.
0: Els contenidors intel·ligents de matèria orgànica i envasos es podran obrir tots els dies, mentre que els de rebuig es podrà obrir 3 dies a la setmana, que són els dimarts, dijous i diumenges.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
0: Sabeu que avui és el Dia Internacional de la Lluita contra l'Ús Indegut i el trànsit il·lícit de drogues? Doncs cada 26 de juny es commemora aquest dia. Una data per intentar reforçar l'acció de la cooperació entre els països per assolir una societat lliure de consum de drogues i de trànsit il·legal. Avui és el Dia Internacional de Suport a les Víctimes de la Tortura. Cada any, un dia com el d'avui, doncs, se celebra aquest moment que va entrar en vigència aquesta efemèride, aquesta data, gràcies a la ONU contra la tortura i altres tractes o penes cruels, inhumanes o degradants dels éssers humans. Va estar constituïda a la Convenció per 174 països. Llavors, avui és el Dia Internacional del Suport a les Víctimes de la Tortura. Bé, avui és 26 de juny, és Sant David i Perseveranda. Felicitats a tots, a totes, i que tingueu un dia meravellós.

Avui és l'aniversari de la Begoña Cuesta. Begoña Cariñete, felicitats, que tinguis un bon dia. Begoña Cuesta Salvador. També és el dia de Sonny Huber, el noi que va inventar el moviment Piu. Salutacions, Sonny. Carlos Cela Rodríguez. Carlos, que tinguis un bon dia. Felicitats. Marta Gallego, alcolea, Martita. Felicitats. 26 de juny. Doncs a tots ells, a totes elles, que tingueu un dia meravellós i que aprofiteu per gaudir. Felicitats a totes les persones que estiguin celebrant sants, aniversaris o d'altres celebracions. Nosaltres comencem amb els 91.2 de la FM, a l'app, a la TDT i a la ràdio pommotornès.cat. Ja sabeu que a la nit ens trobareu al territori nocturn. De 1 a 3 de la matinada, nova oportunitat per escoltar les mañanes de Ràdio Montornès. Comencem, ens anem cap a Venècia. Doncs vinga, ho fem amb Hombres Que...

0: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
1: La ràdio d'aquí.
2: La ràdio d'aquí.
0: A la butxaca.
3: A la butxaca.
4: Ràdio.montornès.cat. App Ràdio Montornès.
5: Les mañanes de Ràdio Montornès.
6: Doncs avui, atenció, perquè el que farem serà escoltar a la Raquel Marco, dinamitzadora de la Unió de Botiguers, que ens recorda que per qualsevol dubte que tingueu sobre la targeta Som Comú,

0: Al centre de Montornès, la Montserrat García i el Salvador Miralles, perquè amb ells doncs parlarem d'aquesta festa que ens organitzen per la Revetlla de Sant Pere a la plaça Joan Miró. El Salvador i la Montserrat ens expliquen que estan de celebració, 15 anys d'associació, és el seu aniversari, i per aquest motiu han organitzat aquesta Revetlla de Sant Pere aquest dissabte a la plaça Joan Miró. A més d'aquesta proposta, doncs volem recordar que el Fran Sánchez repetirà com a candidat de FEM Montornès a les properes eleccions municipals. I avui us donarem més detalls. I acabarem, com sempre, amb llibres i vinils, la secció que ens porta el Manolo Carrillo i la secció de les coses d'Alícia, que avui ens fa 5 cèntims de programes documentals com Viatjar per Espanya i concretament a Cadaqués, a l'any 1966. I també ens porta un programa molt interessant que es va fer a TV3, Bricolatge Emocional. Tot això avui a les mañanes de Ràdio Montornès. No marxeu, quedeu-vos amb la nostra sintonia. Anem ja a parlar del temps, Agència Estatal de Meteorologia, per saber quin temps farà avui. I és la Noelia García la que ens acompanya. Noelia, bon dia.
1: Bon dia. Avui divendres continua el temps càlid. Les temperatures marcaran màximes de 37 graus a Rubí, 35 graus a Manresa, Sabadell i a Vic, 34 a Igualada, 32 graus a Barcelona i 31 a Mataró i a Vilanova i la Geltrú. Avui serà un dia de sol, predominant el cel clar o poc ennuvolat. Bufa vent fluix de component sud, augmentant a moderat. És una informació d'AEMET.
0: Gràcies, fins demà. Farmàcia de Guàrdia avui, Farmàcia Balcells, al carrer Riu Mugent, número 7, a Montornès del Vallès. I recordeu, durant el cap de setmana, dissabte i diumenge, teniu la Farmàcia de la Bòbila. A la Farmàcia de la Bòbila la trobareu al carrer Major 55, a Montornès del Vallès. Per qualsevol emergència, al 112, i si teniu que trucar a la policia local, doncs ja sabeu que està al telèfon d'emergències al 93 572 1110.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Comercial Solà.
1: Establiment especialitzat en la instal·lació i venda de calefacció i aire condicionat.
0: Comercial Solà.
1: Pressupostos, assistència tècnica i confecció de projectes.
0: Comercial Solà.
1: El millor assessorament tècnic per al seu negoci o per a la seva llar.
0: Comercial Solà. Centre col·laborador de gas natural. Qualsevol tema relacionat amb gas natural, consulti'l a Comercial Solà. Telèfon 93 568 2074. Avinguda de l'11 de setembre, número 42, al davant de l'escola Can Parera. Vingui a Comercial Solà a conèixer el finançament més adequat a les seves necessitats.
2: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Radio Montornès.

0: Doncs anem a l'actualitat. Onada de calor a Europa, classes a 40 graus, collites malmeses i milers d'aus mortes a les granges. És el rècord de les temperatures al mes de juny al Regne Unit, mentre la calor es mou cap a Austràlia, Itàlia i Alemanya. La onada de calor que aquests dies està deixant un regutzill de rècords de temperatures i afectacions es mou cap a l'est d'Europa. París ha viscut una nova jornada asfixiant, amb temperatures rècords per al mes de juny superiors als 40 graus, que segons el ministre d'Educació ha comportat el tancament o alteració dels horaris a 13.600 escoles de tota França. Sindicats d'educació, però, denuncien una falta flagrant de preparació després de que en algunes aules s'hagin mantingut les classes amb temperatures de fins a 40 graus centígrads. També s'ha alterat la jornada educativa al Regne Unit amb el tancament de més d'un miler de centres davant les temperatures extremes. Els centres estan oberts i preocupa la situació de temperatura d'aquests graus tan elevats. Però no tan sols a Europa. Més de 250 persones han estat ateses per onada de calor a Catalunya. I és que la calor extrema ha fet que els equips d'emergències mèdiques hagin atès més d'un centenar de persones en ambulàncies entre diumenge i dimarts. L'episodi d'altes temperatures va acabar dimecres amb registres de més de 40 graus en punts de l'interior de Ponent i també a tota Catalunya, aquests punts de l'interior. Una onada de forta calor que ha marcat la revetlla de Sant Joan, que ja sabem, i que s'ha allargat amb conseqüències per la salut a moltes persones. Segons el Departament de Salut, el sistema d'emergències ha atès els darrers dies a més de 264 persones i aquestes, més de la meitat, han requerit servei d'ambulància. Doncs ja veieu, són les situacions que s'han donat darrere aquesta onada de calor que encara perdura. Deixem la calor i atenció, perquè una altra de les situacions que preocupa de cara a la nova etapa escolar és les ràtios. El que volen és abaixar les ràtios a la meitat a les llars d'infants, i això és el que intenta el pla del govern espanyol per al nou curs 2027-2028. El Ministeri d'Educació planteja una baixada de ràtios significativa a les llars d'infants, tant públiques com a les privades. A les classes dels menors d'un any es passaria dels 8 infants per educadora que hi ha actualment a 4. A la classe d'un any a 2, d'un any a 2, la reducció de 13 alumnes a un màxim de 6. I a la de 2 a 3 anys, de 2 a 3 anys, de 20 nens que hi ha actuals a 8. La baixada és considerable i aquesta és la proposta que el govern espanyol ha presentat als sindicats del sector, que s'han mobilitzat també els darrers mesos i que preveuen començar a aplicar de forma gradual a partir de 2027-2028 aquesta nova mesura que, com hem dit, entrarà en vigor al proper curs. I aquestes són algunes de les notes del dia. Ja sabeu que n'hi ha terratrèmols físics, com el de Venezuela, i també a la política espanyola, que segueix donant molt de sí. Però això ja s'encarreguen altres mitjans que ens ho expliquen amb tota mena de detalls. Nosaltres ens endinsem de nou ja pràcticament a la informació local, aquella que ens toca de prop i que ens afecta aquí a Montornès.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.
3: Ruta 66. Música d'arrel americana. cada divendres a les 9 del vespre a Ràdio Montornès.
4: Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès. Ràdio Montornès.
1: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: La Unió de Botiguers posarà avui, de fet, ja estan des de les 10 del matí, al mercat de Montornès, a la plaça Pau Picasso, una paradeta per poder ajudar a resoldre les dubtes que puguin sorgir de la tarja de l'aplicació de l'app Montornès Som Comerç. La Raquel Marco la trobareu allà mateix, ara i fins les 12:30 a la Pau Picasso per ajudar a totes les persones que tinguin dificultats amb l'app. Escoltem a la Raquel Marco. Bon dia, Raquel.
1: Bon dia, Núria. Avui divendres estem al Mercat Ambulant a la Pau Picasso, a la plaça Pau Picasso, ajudant a totes aquelles persones que necessitin actualitzar la Montornès Som Comerç. Ja sabeu, l'aplicació, el sistema de fidelització que tenim al comerç local de Montornès. Doncs tothom que s'acosti podrà donar-se d'alta, en el cas de que no la tingui encara, actualitzar-la, en alguna consulta que hagueu de fer, aquí estarem. Estarem de 10 fins a 12:45. I també doncs, repartint targetes, aquelles que no teniu mòbil o que preferiu la targeta física, doncs també us les podré fer personalment. Recordeu que aquest sistema de fidelització et permet guanyar premis, acumular descomptes, vull dir, és molt interessant, així que animem a tothom, a que tothom avui vingui aquí a la Pau Picasso, que ens trobareu amb una carpa de la Unió de Botiguers. Només comença el mercat ambulant a la plaça Pau Picasso, està de manera amb una ombreta que hi ha a la plaça i això, animem a tothom a que vingui i que ajudarem en tot el que calgui. Moltes gràcies, adéu, un petó.
0: Gràcies a tu, Raquel. Doncs ja sabeu, parada informativa de la Unió de Botiguers amb la Raquel Marco allà, ara mateix, a la plaça Pau Picasso, fins 12:45 del migdia.
2: Les mañanes de Ràdio Montornès.
3: Ràdio Montornès, la ràdio d'aquí.
4: La ràdio d'aquí.
5: La ràdio d'aquí.
3: A la butxaca.
6: A la butxaca.
7: Ràdio.montornès.cat, app Ràdio Montornès.
8: Cocodril Club.
9: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80, escolta Ràdio Montornès les tardes de dissabtes i diumenges a les 6. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, dissabtes i diumenges, a les 18 hores, a Ràdio Montornès, 91.2 FM.
10: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Las mañanas de Radio Montornès.
1: Fran Sánchez repetirà com a candidat de Fem Montornès a les properes eleccions municipals. El partit va celebrar una assemblea oberta el 12 de juny, moment en el qual es va engegar el procés de primàries per recollir les candidatures de les persones interessades en encapçalar la llista. Un cop acabat el termini de presentació, la única candidatura presentada ha estat la de Sánchez. Ell ha declarat que ha estat una qüestió de responsabilitat.
2: Vam aprovar un reglament de primàries en el qual, durant aquella setmana que anava del 12 fins ahir 22, qualsevol persona de l'organització i també de fora de l'organització podia presentar-se com a candidat o com a aspirant a l'alcaldia de Montornès. Per fer Montornès només li calia 5 avals d'afiliats a l'organització, no? I en aquest període, doncs, finalment només jo he donat el pas de presentar-me com a candidat a l'alcaldia de Montornès. Una part per responsabilitat. Jo crec que nosaltres vam irrompre en el tauler, en el ple municipal, el mandat anterior, el 2023, sortint del no res, de 0 a 3, i ara la gent ens atura i ens veu com una possible alternativa. Jo crec que hi ha un consens més o menys generalitzat en el municipi de que el projecte actual de l'equip de govern és un projecte esgotat i que cal una nova etapa, cal obrir una nova etapa, i hi ha molta gent que confia en que nosaltres puguem donar aquest pas i puguem liderar aquest nou procés, aquest nou mandat.
1: Fran Sánchez va entrar a l'Ajuntament com a regidor de l'oposició a les darreres eleccions, a l'any 2023. En declaracions als mitjans de comunicació ha dit que durant aquesta legislatura han fet una oposició rigorosa.
2: Jo crec que nosaltres hem fet una oposició molt rigorosa, sempre oberta a arribar a acords, i de fet va haver una primera part del mandat en què va ser possible arribar a acords que han fructificat, i per exemple s'han iniciat les obres del centre de dia, que era una demanda històrica, tenim pactat recursos en benestar emocional per a infants i joves. Vull dir, va haver una primera etapa en què nosaltres vam poder arribar a acords amb l'equip de govern, i una segona etapa, sí que és veritat, en què l'equip de govern ha deixat de mirar-nos a l'hora d'arribar a acords i en què ha sigut més difícil, no? I sí que és veritat que nosaltres hem sigut molt rigorosos i hem sigut molt seriosos en la transparència i en tota la fiscalització de l'obra de l'equip de govern.
1: El portaveu i candidat de Fem Montornès ha indicat que ara el partit està creant equips de treball. De cara al mandat següent, ha parlat d'actuar sobre els edificis que hi ha sense utilitzar i afrontar reptes com la cohesió del poble i del medi ambient.
2: Hem de prendre moltes decisions, hem de prendre decisions sobre què fem amb l'edifici vell del mercat de Montornès Nord. Hem de prendre decisions sobre què fem amb els edificis infrautilitzats que té a Montornès, la masia de Calespacell, la masia de Can Coll. Hem de veure de quina manera li podem donar una neteja de cara a aquest municipi, que tenim uns carrers i unes voreres que estan en molt mal estat, no? Per tant, hi ha moltíssimes coses, moltíssimes idees i sobretot uns reptes que hem d'assumir sí o sí, no? Una, com fer de Montornès un municipi més cohesionat socialment; dues, com fem front al repte ecològic des de Montornès, no? Per tant, jo crec que aquestes seran les línies que guiaran. Nosaltres ara estem en fase de construir equips i de rebre molts inputs de la ciutadania, de les entitats, per tal de construir el nostre projecte de govern per al 2027. Com a organització ens hem d'obrir a la ciutadania al màxim possible i redoblar esforços per tal de construir aquests equips i per tal de construir el nostre projecte de govern per al 2027.
1: Actualment, Fem Montornès compta amb una trentena d'afiliats. A moda de presentació del candidat, el proper divendres 3 de juliol, el partit farà un sopar obert a la ciutadania al pati de Can Xerracant. A més de la candidatura de Fem Montornès de cara a les eleccions municipals de l'any vinent, ja hem conegut un altre nom, el de la Eva Díaz, que tornarà a encapçalar la llista del Partit dels Socialistes.
0: Les mañanes de Ràdio Montornès.

0: Ràdio Montornès.
1: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
0: Ràdio Montornès.
1: La ràdio d'aquí.
2: Coplejant.
3: Som a tot el país.
2: Coplejant.cat.
3: A totes les xarxes. Som joves. I som al teu mòbil. I a la teva ràdio. El magazín que t'informa de tot allò que és notícia al món immens de la sardana i la copla. Escolta'ns, llegeix-nos, mira'ns quan tu vulguis, on tu vulguis.
2: Coplejant, amb Caral Pedemonte.
1: Els dissabtes a la mitjanit a Ràdio Montornès.
0: La ràdio d'aquí.
4: Si ara tu no fossis a l'altra banda escoltant, res de tot això tindria sentit.
5: Quan tu hi ets, el que hem creat es fa real. L'esforç, la història i les emocions.
4: Llavors, tu ets part del viatge, del somni de la descoberta. Ets a una passa o a un clic, al costat de casa o a l'altra punta del món.
5: Cada vegada que t'hi acostes, existeix.
4: El teu gest ho canvia tot.
5: La cultura, quan tu hi ets, pren vida.
4: Més cultura. Generalitat de Catalunya, 7 milions i mig de futurs.
0: Estàs escoltant Ràdio Montornès, el 91.2 de la FM.

0: Ràdio Montornès, 91.2 FM.
1: Las mañanas de Ràdio Montornès.
2: Un any més hem convidat a l'Associació de Veïns i Veïnes del Centre de Montornès per parlar de la seva revetlla de Sant Pere i la festa aniversari de l'associació. Avui tenim amb nosaltres a la Montse García. Bon dia, Montse.
3: Bon dia.
2: I al Salvador Miralles. Salvador, bon dia.
4: Bon dia.
2: Què tal, com esteu?
3: Bé, doncs mira, preparant ja tot la revetlla pel proper dissabte.
2: Doncs aprofitarem que tenim revetlla de Sant Pere, que això no passava, i un munt d'activitats que heu organitzat. No sé com porteu la logística a aquestes altures, però expliqueu-me com va el tema.
3: Doncs mira, a tope. El que tu dius, preparant-lo tot, avui de fet ja anirem a comprar tot el que és el tema del servei de bar, perquè com cada any, doncs, és el de sempre, hi haurà un servei de bar per sopar a la fresca amb unes taules muntades, com sempre hi haurà entrepans de botifarra i begudes a preus populars. Qui vulgui baixar-se al sopar doncs també s'ho podrà baixar tranquil·lament i seure allà amb nosaltres, i això serà més o menys a partir de les 9:30, 10. Abans, a les 7, com sempre hi haurà l'espectacle infantil pels més petits
2: allà a la Joan Miró?
3: Sí, a la Joan Miró, a partir de les 7 de la tarda, començarem amb l'espectacle pels més petits, i quan acabem, que serà el 9:15, doncs obrirem el servei de bar per qui vulgui sopar aquest entrepans de botifarra típic de la nostra festa, i tindrà el servei de begudes a preus populars. I torno a dir, qui vulgui baixar-se al sopar en Carmanyola també pot, i llavors podrà gaudir del ball que farem després, que aquest any tenim una petita sorpresa.
2: Sí, la veritat és que crec que heu preparat una proposta diferent. No sé si la sorpresa es pot dir o sí?
4: Sí.
2: Va, qui me l'explica?
4: Millor que te l'expliqui, ella me la tenga millor.
3: No, mira, normalment fins ara havíem portat una orquestra o havíem portat un discjòquei, però aquest any ens ha sortit l'oportunitat de poder portar talent montornesenc. Llavors, aquest any comptarem amb la presència de la Melanica, que és una cantant d'aquí de Montornès, i serà doncs la que farà les interpretacions, la que cantarà a la festa, no?
2: Tota la festa estarà cantant ella?
3: Sí, sí.
2: Acompanyada sí. Per músics, o com s'ho farà?
4: Venen músics, ve una parella de músics, a més, hi haurà llums, també estarà molt bé. Crec que al poble ens agradarà molt tindre un artista del poble cantant en el poble.
2: Doncs haurem de preparar-nos per aquesta gran festa que organitza un any més l'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès. Hi ha molta gent treballant aquesta revetlla?
3: Sí, sí, com sempre, són els de sempre, al voltant de... entre gent que munta les taules i organitza tot, les compres, tot, podem ser tranquil·lament al voltant d'entre 10-15 persones. Home, tenen en compte que per poder fer una festa així hem de mobilitzar gent. Jo dintre d'aquesta quantitat compro el que va comprar les begudes, el que encarrega les botifarres, el que prepararà els bocates, els que estaran a la caixa, a la barra, vull dir...
2: Hi ha gent, no?
3: Hi ha gent. No, a part, si volem que surti la festa com cada any, hem de mobilitzar gent perquè pugui venir la gent del poble a gaudir i que estiguin contents.
2: Doncs ho tenim a tocar el proper dia 27. Ja sabeu, estem a juny. Vol dir que aquest cap de setmana, després de la revetlla de Sant Joan, de Montornès Nord, dissabte, no fa falta anar massa lluny, perquè a la plaça Joan Miró tenim oportunitat de gaudir d'aquesta festa que organitza un any més l'Associació de Montornès, l'Associació de Veïns i Veïnes de Montornès Centre. Oportunitat de passar a la fresca amb aquesta calor que estem patint aquests dies, que estem a una onada de calor brutal, que no podem dormir perquè no hi ha aquella manera de dormir, doncs sortim al carrer, gaudim una mica la fresca i aprofitem per sopar amb altres veïns i ballar una mica, no?
3: Sí, sí. D'això es tracta, d'això es tracta, no? Si no pots amb el teu enemic, uneix-te. I si a sobre tu passes bé, doncs oli amb un llum.
2: Ja està fet, no? No ens quedaria més que convidar a tothom que vulgui apropar-se, perquè, de fet, és una proposta gratuïta. Mm-hmm. Per qualsevol veí, veïna, no fa falta que siguin del centre de Montornès.
4: No. Nosaltres la festa la muntem per tot el poble de Montornès. Que hi ha qui això ho té confós, i es creu que només muntem la festa pel que és el barri, el que és la plaça, la Font i Rodalies. No, la intenció és fer una festa popular per tot el poble de Montornès, perquè el nostre àmbit d'actuació, diguin el que diguin, és tot el poble de Montornès del Vallès.
2: Clar, quan es fan activitats, tot i que sou una associació que representa els veïns i veïnes del centre de Montornès, vosaltres quan feu activitats voleu que tothom de Montornès s'apropi i gaudeixi d'aquesta festa, no? Perquè al final, si tenim espectacle infantil per canalla i tenim ball per gent gran, doncs és una bona oportunitat per apropar-se i gaudir de la festa.
3: No, evidentment, o sigui, encara que ens diguem del centre, el que es tracta és de fer germanor entre tots els veïns i veïnes del poble. Per tant, és obert a tothom, és igual si venen del polígon, de, jo què sé, del centre o de la bòbila. Mm-hmm. Tots seran, tots i totes seran benvinguts.
2: Doncs venga, tothom convidat aquest dissabte per celebrar la Revetlla de Sant Pere aquí a la plaça Joan Miró. Montse García, gràcies com sempre per venir, i també al Salvador Miralles.
3: Bueno, i moltes gràcies a tu per convidar-nos.
2: Encantada, que vagi molt bé.
3: Gràcies.
2: Ens veiem a la Revetlla.
1: Les mañanes de Ràdio Montornès.

John Adrian Shepherd Barron va néixer un dimarts 23 de juny del 1925 a l'actual Meghalaya, a l'Índia. Potser aquest nom us diu ben poca cosa, però el cas és que el seu invent el veiem a cada cantonada i el fem servir cada 2x3, segurament massa sovint. I és que John Shepherd va inventar el caixer automàtic.

John Adrian Shepherd va néixer l'any 1925 a l'aleshores ciutat de Shillong, a l'Índia, actualment coneguda com a Meghalaya. Era de família britànica, doncs el seu pare era un prestigiós enginyer anglès encarregat de la gestió portuària a l'Índia en aquells anys. La seva mare era tennista professional. Fins i tot va guanyar el torneig a Wimbledon en la categoria de dobles. Tot i la infància a l'Índia, John Adrian Shepherd va tornar al Regne Unit i va formar-se al Stowe School, a la Universitat d'Edimburg i al prestigiós Trinity College de Cambridge. Va haver d'interrompre la seva formació per servir la Gran Bretanya a la Segona Guerra Mundial. Però el fort de Shepherd no era l'aviació ni la guerra, eren els invents. El 1960, Shepherd Barron va afegir-se a l'equip de Delarue Instruments, una empresa dedicada a la invenció i les patents. I segur que va donar una bona alegria a tot l'equip quan va caure en un invent que fins aleshores ningú altre havia imaginat. El caixer automàtic. Explica la llegenda, i ell mateix en diverses ocasions, que ja hi ha la tassa del vàter, el lloc on sorgeixen els grans invents, quan va pensar en la necessitat de tenir accés als teus propis diners des de qualsevol part del món. Va imaginar una màquina expenedora que en comptes de xocolatines donés diners. I ja ho va tenir. Havia nascut la idea del caixer automàtic. El banc Barclays es va convèncer a l'instant de la utilitat de l'invent i així es va instal·lar la primera unitat al 67 a Enfield, al nord de Londres. Actualment, n'hi ha prop de 2 milions arreu del món. Imagineu-vos, doncs, si va funcionar la idea. El primer mecanisme, però, tenia alguns inconvenients. A falta de targetes de plàstic, funcionava amb uns xecs impregnats amb la substància carboni 14. En introduir-los, la màquina reconeixia la radioactivitat i la comparava amb un PIN personal per entrar al sistema. John Shepherd va proposar codis PIN de 6 dígits, però va ser la seva dona qui va proposar reduir el número a 4, que ha acabat sent l'estàndard mundial. Els primers caixers van ser destruïts per vàndals i alguns a Suïssa van començar a funcionar malament per culpa d'un curtcircuit amb el cablejat d'un tramvia proper. Però a poc la idea va anar quallant. Explica John Shepherd Barron que es va adonar que havia canviat el món quan de viatge al nord de Tailàndia va veure com un camperol es treia el barret per treure diners del caixer. John Shepherd Barron va morir a Escòcia el passat 15 de maig del 2010, deixant enrere un invent que va canviar l'economia personal i que, sens dubte, va fer evolucionar la civilització. Un visionari que gairebé tothom desconeix. Una trista placa el recorda en el primer caixer de la història. Potser ara que n'hem fet la biografia, alguns pensaran en John Adrian Shepherd Barron quan retirin diners d'un caixer automàtic.

0: Ràdio Montornès 91.2 FM. Ràdio Montornès 91.2 FM.
1: Ràdio Montornès.
2: Connecta't amb el nostre entorn. A Facebook, a Twitter, a l'APP i al web radio.montornès.cat. Hi trobaràs tots els nostres continguts diaris.
1: Ràdio Montornès.
2: La ràdio d'aquí.